Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies del programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Un estudi publicat a Journal of Science and Medicine in Sport, en el que s'han entrevistat a més de 4.500 dones, ha conclòs que el 46% s'han vist obligades a deixar l'esport per culpa de símptomes d'incontinència urinària. I és que, independentment que hagin sigut mares o no, cada vegada és més comú entre dones esportistes. Es tracta d'una realitat, fins ara tabú, que augmenta en els esports d'impacte o en aquells que requereixen un esforç elevat. Per això, és imprescindible que les esportistes coneguin com han de treballar i de quina manera poden activar la musculatura del sòl pelvià per tal d'evitar lesions més greus en un futur.

0: Com dèiem, l'esport de l'impacte debilita i sobrecarrega la musculatura del sòl pelvià. Concretament, això passa quan l'augment de pressió abdominal es dona o bé de manera repetitiva o bé de manera puntual però amb molta intensitat. Una intensitat que acaba fent malbé aquestes estructures. Nosaltres hem agafat el micròfon i el cotxe i ens hem apropat al Cuber per parlar amb l'Alba Pellicer, llevadora i referent de sòl pelvià a la CIR, l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Alba, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Per començar, parla'ns de tu. Qui ets i quina formació tens?
1: Jo sóc l'Alba Pellicer, sóc llevadora. Les llevadores ens encarreguem de la salut sexual i reproductiva de les dones, també dels homes, però específicament de les dones, en totes les etapes de la seva vida. I una de les coses que ens encarreguem és la valoració del sòl pelvià. Totes les llevadores tenen formació en sòl pelvià, però jo específicament sóc especialista en aquest tema. També tinc formació en teràpia neural, el que em dona la possibilitat de consulta fer un treball de les cicatrius obstètriques, sobretot que tenen afectació al sòl pelvià. I el 2016 vaig fer un estudi d'investigació que valorava la prevalència de la incontinència urinària en dones castelleres. I arrel d'aquest estudi i veure l'influència de l'esport o de certes pràctiques culturals físiques en el sòl pelvià, doncs vaig tenir una consulta específica només de sòl pelvià en la CIR, que és on treballo, l'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva, del 2017 al 22. Ara no tinc aquesta consulta específica, però he treballat molt amb moltes dones el seu sòl pelvià i sobretot amb dones esportistes.
0: Què és el sòl pelvià per a aquesta gent que no el sàpiga definir?
1: El sòl pelvià és la musculatura que, perquè ho entengueu, té una forma de doble cúpula que es troba en l'àrea pèlvica i que conté músculs, que conté lligaments, que conté fàcies, conté diferents estructures dels quals hi ha diverses funcions, no? Una d'elles és sostenir els òrgans abdominals, l'altra d'elles són funcions que tenen a veure amb la sexualitat i la reproducció, i una de les funcions més importants és la continència del pipi i de la caca i els pets, no? O sigui, gasos, defecació i orina.
0: Quina funció té?
1: S'encarrega de això, no? Regular una mica quan tenim pipí aquestes funcions d'excreció, de poder contenir i que puguem decidir nosaltres doncs, quan anem a orinar o anem a fer pipí caca.
0: Parlem una mica d'aquests efectes de tenir una mala salut del sòl pelvià. Quins són o quins són els més habituals?
1: Sí, normalment quan visitem les dones a consulta és perquè hi ha alguna disfunció d'aquest sòl pelvià. Aquesta disfunció pot ser una incontinència urinària, no? Que tenim diferents tipus, però quan hi ha una mala funció d'aquesta musculatura, generalment és una incontinència relacionada amb algun tipus d'esforç. També pot aparèixer un prolapse, que seria una caiguda, no? De la bufeta de l'orina per part de la vagina, o aquest seria un prolapse anterior, o un prolapse posterior, que seria un rectocele, que seria quan diguéssim que l'intestí gruixut apareix també en la paret posterior de la vagina, o aquest prolapse podria ser de l'úter, que és una caiguda de l'úter en aquest espai virtual que hi ha dintre la vagina. En resum, les dones, com que tenim un forat en aquesta musculatura i a més són bípedes, perquè això als animals quadrúpedes no els hi passa, amb aquesta bipedestació tot aquest pes recau, no?, sobre l'abdomen i sobre aquesta cúpula del sòl pelvià, i si aquesta musculatura està en una mala tonificació o en mal estat o no està on hauria d'estar, doncs pot suposar, no?, totes aquestes disfuncions, que s'escapi gasos, que s'escapi orina, que es pugui arribar fins i tot a escapar a la caca, no?, o que puguem notar pesos en la vagina per culpa de que aquesta musculatura no està en el lloc que li toca.
0: Per tant, entenc que aquests són els símptomes més freqüents, eh?
1: Correcte. Les dones generalment consulten a la consulta per aquesta sensació de disconfort, no? O bé perquè perden orina quan elles no volen, o de l'orina, jo et diria que la incontinència urinària d'esforç és la més prevalent. Però també això, no? Sensacions de bulto a la vagina, de disconfort, de com si tinguessin un tàmpax mal posat.
0: I això és molt habitual o hi ha un perfil de dones que ho tingui més?
1: És molt habitual en la població femenina espanyola. No a totes les societats tenen la mateixa prevalència de la incontinència urinària, perquè hi ha molts factors, és a dir, factors de risc que apareixen des de factors genètics fins a tipus de pell i musculatures. Llavors, presència de factors de risc concrets. Edat, els fills que tenen, sobretot l'IMC, no, l'índex de massa corporal. Sabem que l'obesitat comporta més pes en aquesta zona i, per tant, és un factor de risc modificable. Si fuma o no fuma, si tenen molt estrès, no? o si són atletes, que tenen, no, 3 vegades més de tenir una incontinència, per exemple, que d'altres dones. També a vegades per l'estrès o pel sobreentrenament, que disminueix els nivells d'estrogen, que és una hormona que ens ajuda també a la bona funcionalitat d'aquest sistema, no? Per tant, hi ha factors de risc que són modificables i n'hi ha que no, no? Que una dona hagi tingut 4 fills i 4 parts traumàtics, doncs això no ho podem canviar. Sí, hi ha altres factors, doncs, com el fumar o l'esport, que sí que es poden modificar.
0: Sovint es parla de que hi ha una relació directa, no? Si ets esportista d'alt rendiment. Això realment és així?
1: Doncs sí, hi ha revisions sistemàtiques i hi ha molta evidència al respecte de que, en general, l'esport moderat afavoreix el fet de no desenvolupar disfuncions del sòl pelvià, perquè a més mantens la musculatura vasodilatada, no? I envies sang, la mantens també, no? Mantenir una salut sexual, una bona sexualitat, també se sap que té a veure amb aquest bon funcionament. L'esport en principi hauria de ser un factor protector, però veiem que en alguns esports i sobretot en atletes que són esportistes professionals i per tant que tenen un nivell del rendiment o que realitzen un esport amb una intensitat i una freqüència molt elevades, hi ha un sistema en els mecanismes de sal que produeixen algun tipus de lesió que fa que aquestes atletes amb aquest grau de dedicació tinguin una prevalència de la incontinència urinària molt més alta en poblacions similars. En absència en dues mostres sense factors de risc, les atletes tenen 3 vegades més possibilitats de tenir aquestes disfuncions del sòl pelvià en forma d'incontinència urinària d'esforç.
0: I parlem una mica del futbol. No sé si passa més o menys el mateix o és totalment diferent.
1: Sí, les esportistes d'èlit i sobretot esportistes del món del futbol presenten un grau d'impacte en la seva pràctica i de salt important. I els estudis que tenim i les últimes revisions que revisen, doncs, tots aquests estudis a nivell mundial, sembla ser que la pràctica del futbol és una d'aquestes pràctiques que fa que aquestes dones, en absència o en mateixes condicions de factors de risc, tinguin un grau més elevat d'incontinència urinària. Sembla ser, i encara s'està estudiant i no coneixem del tot, que hi ha un mecanisme lesiu en aquest impacte repetit i sobretot en aquesta exposició en un esport d'alt grau, no, o d'alt rendiment en aquesta musculatura. És curiós perquè normalment les atletes tenen un gruix de musculatura més grossó o una musculatura més desenvolupada, però això no es tradueix forçosament en més força perineal i en un millor control d'aquesta continència. Llavors, hi ha alguna cosa que ens diu que aquest esport d'impacte dut a l'alt rendiment dona més prevalència d'aquesta sintomatologia. Per tant, l'esport en alt rendiment i això, no? En aquest grup de dones que realitzen exercicis d'impacte, com podria ser el futbol, dona aquesta sintomatologia, tot i que tenen aquesta musculatura més desenvolupada, no? És a dir, una de les coses del sòl pelvià és que a nivell cultural s'hi ha donat poca importància i que hi ha una manca de propiocepció, no? Que és aquesta percepció del mapa corporal de poder prendre decisions de contraure o no contraure aquesta musculatura. Bé, doncs això en la nostra cultura està poc difós i, per tant, normalment el problema d'aquestes dones és que treballen moltes musculatures, però aquesta que necessita uns exercicis més específics no es treballa. Doncs qualsevol exercici d'impacte o qualsevol exercici que provoqui pressió abdominal, perquè al final la musculatura del sòl pelvià hem d'entendre el seu mecanisme com un globus, no? que comporta tota les vísceres abdominals, però també tota la musculatura de davant del core, no? Tot el, aquest rectes abdominals, aquest transvers, però també inclús les lumbars, la, no? Com estan les vèrtebres, els multífids, totes aquestes musculatures posteriors de la zona més de l'esquena, també el diafragma, no? Que és la cúpula, diguéssim, és el globus, la part superior, la cúpula de dalt, si està contret, no està contret, si aquesta dona està estressada. Tot això també té una repercussió en el sòl pelvià, no? Llavors, quan hi ha un exercici que provoca pressió intraabdominal, també té un impacte amb el sòl pelvià.
0: I què s'hauria de fer per prevenir-ho? No sé si hi ha alguna manera o quins són els exercicis que les esportistes d'elit haurien de fer.
1: Mira, el primer que hem de fer és divulgació. Sabem que les esportistes, no sabem ben bé encara la fisiopatologia del per què els hi passa, però sí que sabem que tenen factors de risc i, per tant, en aquest grup de dones que realitzen, no, un esport d'alta intensitat, hauríem de fer prevenció, que és el primer de tots els passos, no, que intentem utilitzar en salut. Informació, explicar el que sabem i el per què passa i després què poden fer per intentar prevenir-ho i, quan ja hi ha el problema, intentar mitigar-ho. Val? Això seria, un, primer conèixer el nostre cos, dos, saber quins són els mecanismes de lesions, tres, saber quins són els exercicis que treballen les musculatures del sòl pelvià, no? Que són aquests exercicis de rehabilitació del sòl pèlvic, que el que intenten és contraure la musculatura cap endintre, no? Seria l'exercici contrari de treure un bebè o de fer caca. No? Seria l'exercici de recollir com es realitza i la importància que té la seva automatització. És a dir, jo abans d'agafar un pes o abans de saltar o abans de fer un exercici que comporti, no, aquesta pressió abdominal, doncs poder fer l'exercici de contrair que el sòl pelvià el tinc en compte, no? Sé que es pot anar a lesionar i, per tant, el poso tònic i abans de realitzar aquest salt el recullo. Per què? Perquè aquest salt no tingui tant impacte, no, en aquesta musculatura i perquè això actuï com a nivell preventiu. Un cop ja hi ha la incontinència, saber fer aquest exercici, per exemple, en cas d'un esternut, poder contraure abans, després esternudar i poder que aquesta automatització minimitzi les pèrdues d'esforç. A més, hi ha dispositius que ens ajuden amb les esportistes. Hi ha cinturons que recol·loquen, no, a nivell l'estàtica lumbopèlvica en una posició que facilita que hi hagi menys pèrdues o que, si hi ha impactes, siguin menys lesives. També tenim uns tampons d'incontinències per dones que ja presenten aquesta incontinència i el que fa és la col·locar a la uretra per evitar la pèrdua durant l'esport. I sembla ser que també tenen un efecte preventiu perquè amortiuen, no, tots aquests cops en l'impacte. I sobretot això, no? Que s'ho cuidin, que ho tinguin en compte i que sàpiguen que tot i l'entrenament corporal també ha d'incloure aquesta part.
0: I ja per acabar, parlem una mica de tractaments.
1: Sí, el tractament de la incontinència, la veritat és que jo sempre explico a les dones que és una, no, una malaltia, no m'agrada ben bé dir malaltia o patologia perquè la incontinència no mata ningú, però sí que és cert que té un impacte a la qualitat de vida de les dones, no, molt negativa, i per tant sí que ho hem de tractar com una patologia. Llavors, no mata ningú, però té un mal tractament. Sí, perquè un cop realment aquesta musculatura, al no poder-la treballar com treballem la musculatura de força, no, no es pot hipertrofiar i, per tant, té una evolució molt lenta. Jo sempre dic que això és com un hàbit de salut, no? Que una vegada sabem fer els exercicis i els sabem automatitzar, ja hem d'incorporar-ho com un hàbit de vida, sense que sigui feixuc, sense que ens costi molt, però oi que ens rentem les dents després de dinar? Doncs aquesta pràctica l'hauríem d'incorporar quan anem en cotxe o si fem esport, per exemple, abans i després de la pràctica. Treballar també tot el que són les rutines de core, els hipopressius són molt beneficiosos. Moltes vegades el problema és que hem treballat l'esport en dones i en homes iguals i les dones necessiten unes rutines esportives més específiques per tenir en compte, no, amb delicadesa, per treballar amb delicadesa el sòl pelvià. I, per tant, el que necessiten són aquestes rutines, integrar-les en les pràctiques esportives, no, i intentar treballar-ho més com un hàbit de salut que com un tractament. D'acord? I es treballa amb exercicis. Després també hi ha una sèrie d'hàbits de salut, que és una gestió de la hidratació i de quan fem aquesta ingestió de líquids per no sobrecarregar la bufeta, amb sobretot les begudes amb cafeïna. Després també quan hi ha la menopausa, la utilització d'estrògens locals, Després també tenim medicació. El que passa que intentem, no, que sigui gradual i que la medicació aparegui en els casos només més greus. I en casos molt greus, doncs, podem arribar a la intervenció quirúrgica, no, i recol·locar això ja amb els ginecòlegs i els cirurgians que recol·loquen les estructures, posen malles o inclús poden arribar a una histerectomia si és el cas i és necessari. El que passa que aquest nivell d'intervencionisme intentem que en una patologia que no mata ningú sigui l'última de les opcions.
0: Doncs escolta'm, Alba, crec que ha quedat claríssim. Gràcies.
1: A vosaltres. Adéu.
0: Després d'escoltar l'Alba, crec que ens ha quedat clar que la protecció i l'enfortiment del sòl pelvià, sobretot si ets dona esportista, és clau. De fet, el Col·legi Professional de Fisioterapeutes de Catalunya ja alerta que entre el 20 i el 51% de les dones esportistes de 25 a 45 anys pateixen i patiran incontinència urinària. Nosaltres ja marxem amb aquesta dada. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, com ens ha dit l'Alba i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Ràdio Tordera.

0: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.
1: Anem a cantar tots junts, l'Ei company, vinga!

Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides. També és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps, que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem amb una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Estem amb el capítol 16 d'aquesta sèrie, S'ha escapat el lloro. Avui estarem a la platja amb un retrobament, que serà amb la Pura. Sí, amb la Pura, ja la coneixeu, eh?

0: Bé, recordarem els personatges d'aquest capítol 16, la Nuri Pujol com a Filo, Joan Madrid Genaro, el Quico, que és el Lloro, i l'interpreta la Nuri Pujol, narrador, un servidor de vostè, Sabó de Romans, la pura és l'Àngela Mir, i en Dalmau, el Salvador Borles. Tenim la botiguera, que és la Geni. Bé, recordem, doncs, aquest capítol anterior, que era el número 15.
1: Demà, abans de marxar, hem de comprar 3 pots d'anxoves dels grossos. Un per la veïna, un per la Paula, que, pobra, s'ha quedat amb les ganes, i un per nosaltres, per quan tinguem nostàlgia de l'Empordà.
2: I tant que sí! Però ara dormim, que demà vull esmorzar un bon tall de coca de la Sona. Aquest cap de setmana ens han donat vida, Filo. El proper cop, cap a Olot a buscar volcans.
3: Bambo! Bambo, bambo! Brrr.
0: Hi ha una botiga de roba de platja a prop, doncs, de les barques, i també se sent una música de fons, que és l'estiu, i recordem aquí el Jordi Dan. Sí, amb quin ritme? Doncs amb aquest.

0: Bé, aquest el recordeu, veritat. I ara, en aquest moment, és quan entrem amb el capítol d'avui. I el Genaro ens diu...
1: Filó, per l'amor de Déu, que fa un aixafagor, que les anxoves sortiran cuites del mar. Entra aquí i agafa qualsevol drap, que jo ja m'he comprat aquest de ratlles que sembla el pijama del meu avi, i tan feliç.
2: De qualsevol manera, dius? Genaro, jo tinc una reputació. No puc anar a la platja de l'Escala com si fos una qualsevol. Mira aquest de topos. Sembla que tinguis el xerrampió.
3: Bailemos el bimbo.
4: Escolti, senyora, aquest de flors tropicals es porta molt. És efecte reductor.
1: Reductor? Escolta, que la meva Filó ja està prou reduïda de paciència. Vinga, entra al provador, que la música m'està martellejant el cervell.
5: Bikini! Queremos bikini!
2: Quico, calla. Un bikini, diu? Amb el que m'ha costat pair el suquet d'ahir. Si em poso un bikini, semblaré un sac de patates lligat amb un cordill.
0: La Filó entra al provador. Se senten sorolls de lluita contra la goma i la licra. La música puja de volum i el xiringuito sona com si estessin a la platja.

0: Genaro, vine aquí, que m'he quedat encallada amb un banyador verd lloro i no puc respirar. Semblo una botifarra de la Garriga mal lligada. Vine, vine.
1: Però, dona, si t'has posat una talla de nena de 10 anys. Això no és verd lloro, això és verd esperança. L'esperança de que entris a dins.
0: No te'n riguis, desgraciat. Treu-m'ho. Tira de l'esquena.
1: Un, dos i amunt. Ha fet un clac. Això ja deu estar. Escolta, agafa aquest negre, que és d'una peça, que el negre prima i dona un aire de viuda alegre que t'escau molt.
0: Doncs mira, aquest no està malament. Em fa el pital i no se'n veu la rosquilla de la cintura. Bona tia! I ui, nena, quin boig! Bom, bom, bom, bom! Brr.
1: Apa, ja ho tenim. Senyora botiguera, guardi'm el de flors tropicals, que si de cas la tramuntana se l'emporta. Som-hi, filó, cap a l'aigua, que tinc els peus que em bullen.
0: Espera, Genaro, ara m'he de comprar unes xancletes a joc, que aquestes meves de carrer no lliguen amb el glamour de la costa.
1: Ai, cap al cel, senyor. Porta'm aviat o porta'm un gintònic.
2: Doncs es prepara un duel a la platja de les Barques. És la platja de l'Escala, sol de justícia, aroma de crema nivé i remor de tramuntana suau. El Gerano arriba carregat com un ruc, parasol sota l'aixella, nevera de suro, una cadira plegable que se li obre sola i la gàbia del Quico. La Filo camina al costat amb el banyador negre nou, una pamela que sembla un plat volador i unes xancletes que fan a cada pas.
1: Oh, Filo, t'ho dic ara, Si demà hem de tornar a la platja, jo, amb lloc un xerpa de l'Himalaya, i aquesta nevera pesa més que un piano de cua.
0: No te'n queixis, que hi porto les síndries ben fresques, el vermut amb gel. I busca un lloc on no hi hagi gaire canalla, que no vull que em banyin de sorra el banyador de licra de marca.
2: El Quico dins de la gàbia amb una gorra de marina petita.
3: Ai! A l'aigua amb patos! Torres! Quanta carn! Mucha carn en el asador! Brr.
1: Hòstia! Collons, aquest parasol! Sembla que la sorra sí de ciment!
2: Ara entraríem ja en una escena d'aquelles que diuen no sé si amics o enemics. Sabeu allò? Just quan s'estan instal·lant a 2 metres d'ells, s'obre un parasol de colors cridaners. Són la Pura i el Dalmau. La Pura porta un biquini de lleopard que li va estret per tot arreu. El Dalmau porta un banyador de fa 40 anys, tipus slip, que li arriba gairebé a l'aixella. Unes ulleres de bussejar al cap.
4: Ai, Dalmau, mira que tenim aquí. Si són els ballarins del Maresme, com va la ressaca del passadoble guapo?
0: Mare de Déu! Genaro, mira-la! Sembla una croqueta rebossada amb pell de tigre. Quina vergonya, Gena!
1: I ell sembla un pop assecat al sol. Escolta, Dalmau, vigila, que amb aquestes ulleres de bussejar no veuràs ni les anxoves.
5: Què diu, Genaro? Que vols unes mongetes? Estic buscant el nord, que m'he deixat la bruixa a l'hostal.
4: Posem una mica de música, no? Que això sembla un funeral.
2: La Pura engega la ràdio a tot drap amb una rumba catalana. Sabeu aquella de una làgrima que hi ha en l'arena? Doncs sí, pues aquesta, eh?

0: La tensió puja. La Filó demana al Genaro que li posi crema a l'esquena.
1: Posa'm en bé, Genaro, que no vull acabar com un cranc de riu.
2: Mare de Déu, Filó, entre la crema i el ballador negre sembles una balena encerada.
3: Dalmau, posa'm crema a mi també, però no me premis tant, que em farà sortir el color.
0: Bé, confós, el Dalmau comença a posar crema protectora a les sabates de la Pura. I és que amb els audífons a la platja és fàcil entendre la llet per... allò, posa-m'ho bé.
4: Ja està, ja està, ja brilla tot.
0: De cop, el Genaro decideix anar a l'aigua. Es treu la samarreta i ensenya una panxa blanca com el paper de la cuina. La Pura i la Filó comencen a criticar-se els estils de natació.
3: Jo nedo a l'estil sirena de l'escala, no com altres que semblen que estiguin ofegant-se.
0: La Filó entrant a l'aigua amb molta cura per no mullar-se el cabell.
1: Digues el que vulguis, Pura, però jo tinc més classe nedant a brasa que tu fent el gosset.
5: Tauró a la vista! Sálvese quien pueda! Pobres!
0: Una onada una mica més forta del normal arriba a la sorra. La ràdio de la Pura cala l'aigua i el parasol del Genaro surt volant cap a les cames del Dalmau. Jo lloro. El lloro Quico comença a cridar com un boig.
2: Dalmau, aparta! Aparta, que el pal et punxarà l'audífono!
4: Una medusa? M'ha picat una medusa? Una medusa gegant? Hòstia, quina picó!
3: La meva música s'ha mort la rumba.
6: Mujer, si puedes tú con Dios hablar.
1: Genaro, Genaro, agafa el lloro que se m'emporta la marea.
0: La Filó, sortint de l'aigua amb el banyador ple de sorra, les dues parelles discutint mentre intenten recollir els trastos, el lloro rient-se de tothom i la Filó jurant que la propera vegada es queda el Míriam menjant anxoves sota l'aire condicionat.

Sol y es una cançó gravada per un grup espanyol, Los Diablos, eh? Els Diables no, perquè es deien Els Diablos. Està inclosa en el seu LP homònim, que va acabar per convertir-se en el major èxit de l'agrupació. Originalment va ser composta per Daniel Van Garde i Claude Carrer, amb el títol Fernando. La primera versió en francès la grava en 1969 la cantant Sheila, i en el 1970 també la grava l'Albert Van amb el títol ja Un rayo de sol. I en l'any 71, aquesta vegada titulada Dancing in the Sun, el grup Daniel and the Lions Donin. Aquesta en ritme de reggae, fixeu-vos que ha anat passant per diferents versions. És una cançó de pop lleugera, d'ambientació estiuenca, que es tracta d'una declaració d'amor a la dona desitjada. L'adaptació espanyola la van publicar a la banda Els Diables com a senzill de l'LP del mateix nom. En 1970 arriben a vendre 450.000 còpies. No sé si se'n recordeu, però la veritat és que era un èxit. L'escoltàvem tot, a totes hores. Va acabar catapultant aquesta banda a la fama, convertint-se en la cançó de l'estiu d'aquest any. El tema va romandre en les llistes durant un total de 28 setmanes i va aconseguir el lloc número 1 de la llista dels 40 principals i el 30 de maig de 1970 mantenint-se en aquesta posició en 15 setmanes consecutives. Bueno, i fixeu-vos que és una cançó amb molt d'èxit, que passa que té ja uns anys, però la veritat és que jo penso que encara en algun moment encara l'escoltem. I nosaltres també volem escoltar, perquè això de Un rayo de sol, bueno, en realitat en tenim molts de rayos de sol. Doncs escoltem la cançó.

0: Bé, una cançó divertida, fàcil, d'aquelles de les cançons d'estiu, que a més, vull dir, tothom se n'aprèn i va cantant por ahí. Just ara, aquí darrere de l'església, tenim un festival que porta per títol Engresca. És un festival que ha començat a les 5 de la tarda i que dura fins a les 7 del vespre. Es tracta d'una iniciativa creada pel Consell d'Infants de Tordera, un nou espai de trobada adreçada a tots els públics, amb diferents espais, llocs, espais de manualitat i final de festa amb el concert i animació de la Lola Band. Us passo una mica, si encara no heu vingut, ja sabeu com que teniu fins a la 7 de la tarda, tant si teniu els nens per allà i voleu participar, doncs de les 5 fins a les 18:30, és a dir, que encara hi ha una estona per davant, hi ha festa de l'escuma, xeringada i inflable d'aigua. De les 6 hi ha una missió canalla, de les 6 fins a les 7, que es diu La Síndria Daurada. És un joc de pistes per grup d'edat de 9 a 14 anys. D'això calia inscripció prèvia per correu. El màxim de participants pel grup era de 5. Per tant, si encara esteu per casa i teniu ganes de venir aquí a la xeringada o a la festa de l'escuma, doncs ja sabeu, aquí darrere de l'església. I continuem. El que sí que he dit que hi ha coses que s'han acabat aquesta setmana, però el que sí que no ens ha deixat són les audicions de sardana, que aquest divendres ens acompanyarà la Cobla Berga Jove, col·laborant amb la nostra dansa en el Cercle Astronòmic de Tordera. També el Cercle Astronòmic de Tordera farà una plantada de telescopis per veure mentre que hi ha les sardanes. Com que ja feia... Però resulta que en el programa, jo aquest dematí he trucat, bueno, estava preparant el programa, i veia que una mica més tard hi havia una plantada de telescopis amb espanella, i he pensat, bueno, això no pot ser, perquè no els hi dona temps d'anar des d'aquí de la plaça amb espanella, plantar els telescopis, això és impossible. Per tant, he trucat per telèfon amb en Josep Pujol, amb el Cercle, i en concret ell m'ha dit que això estava equivocat. Us ho dic perquè si algú de vosaltres tenia pensaments d'anar-hi a aquesta plantada amb espanella, doncs no hi ha la plantada amb espanella. I després el que sí que farem serà, parlarem amb la Cobla Berga Jove, que ho trucarem per telèfon més tard, i parlarem amb en Joan Serra, un dels seus participants. I ara, si de cas, anem un moment a publicitat.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí RAL 182.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: I abans de continuar explicant-vos altres activitats que faran en el nostre poble, escoltarem una mica més de música. En aquest cas, escoltarem Despacito, de Luis Fonsi, també una cançó estiuenca.
6: Ai...

0: Sito.
1: Senset Punu FM. Ràdio Tordera.
2: Bé, tal com us deia, vull dir, continuem una mica explicant-vos què podrem, de què podrem gaudir aquests dies. Doncs mireu, si ja us he dit que l'altre clavé havia acabat aquest dijous passat, però aquest divendres fan a la cafeteria del Teatre Clavé, fan música en viu, un concert que es diu Mico i l'arbre a ritme de rumba. Per tant, si teniu ganes d'anar, ja sabeu, podeu o bé trucar o passar-vos per la cafeteria i a partir de les 20:30 del vespre, vull dir, si no, o si podeu reservar, reserveu, i si no, res, aneu cap allà. A més, al vespre del dissabte tenim l'aplec de l'ermita de Sant Jaume, precisament perquè és el dia de Sant Jaume, és Sant Jaume, a les 10 del matí, per tant, felicitar-vos a tots els Jaumes. I al vespre tenim balls tradicionals també organitzats per la nostra dansa amb el grup Joan Pol. És un duet format per músics i artistes, un es diu Joan Codina Vila, principalment flautes, veu i mestre de dansa, i Pol Aumedes Morell, principalment acordió, gralla, tarota i veu. En Pol i en Joan es coneixen a l'any 2004 dins del projecte Semproniana i des d'aleshores que han treballat plegats en molts de música tradicional i folk en altres projectes amb altres músics i altres artistes. Des de l'any 2014 que exploren també el format duet per fer ball folk d'arreu amb temes més cèlebres i populars del ball folk, ball de plaça, i així com també en algunes composicions ballables d'en Pol Aumedes. En el seu repertori no hi faltaran valsos, polca, xotis, masurques, xampanyes, sardanes, jotes, fandangos, bueno, res, és a dir que si veniu aquí a la plaça el dissabte al vespre, ja sabeu, podreu venir a ballar, com sempre, dintre dels balls tradicionals. I ara ens n'anem al dimarts, ja, en el dimarts 28, perquè les nits d'estiu del Casal de Joves continua, per tant, és una altra de les activitats que no han plegat durant aquests dies, i les nits d'estiu al Casal de Joves, aquest proper dissabte, tenim a Dosenburg, en Johnny Folker, en concert, i després també entre els dos grups actuació d'en Jerry de Palma. Per tant, si teniu ganes, ja sabeu, a les 9 del vespre al Casal de Joves, en aquesta edició de nits d'estiu al Casal de Joves. Doncs us torno a dir, Dosenburg, Johnny Folker i en concert. Per tant, que teniu ganes, doncs anem aprofitant, perquè ja també s'acaba les nits d'estiu al Casal de Joves, ja s'acaba. És a dir, la propera cosa que munten al Casal de Joves és una sortida per anar a nedar. Bé, i ara ja, vull dir, escoltem una altra cançó, anirem pràcticament a les 6 de la tarda, i llavors tenim, com us he dit abans, tenim un convidat, l'Edu Vico, que estarà aquí amb nosaltres. Per tant, anem a escoltar una altra cançó, que podria ser, pues mira, Bailando, de l'Alaska i Dinarama. També vull dir, és que a l'estiu dona per ballar, perquè normalment hi ha moltes festes majors i la gent balla bastant, i aquesta cançó també és molt divertida. És també és estiuenca, d'acord? ¿Vale?

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Tordera manté l'habitatge més assequible del Maresme en un mercat immobiliari que continua a l'alça. El municipi també destaca perquè gairebé totes les compravendes corresponen a habitatge de segona mà. La regidora d'Habitatge, Jennifer Jansa, recorda que l'objectiu de l'Ajuntament és mobilitzar el parc de pisos buits que hi ha al nostre municipi.
2: És molt difícil negociar amb aquestes entitats i per tant vam sol·licitar l'ajuda a Generalitat, no per fer cessió de solars ni res per construir més, sinó doncs, per poder mobilitzar tot el parc buit d'habitatge que tenim.
1: El Consell d'Infants de Tordera impulsa en Gresca un espai familiar de lleure aquest estiu. La plaça de l'Església acollirà aquesta tarda una jornada farcida d'activitats. I Pere Cot i Set de Dansa preparen els últims assajos del seu nou musical Hairspray. A Tordera es podrà veure l'1 i 2 d'agost al Teatre Claver. Escoltem algunes de les seves artistes.
3: Doncs jo crec que el que passarà sobre l'escenari 5 serà màgic, perquè ens ho passem molt bé i al final tot el que es fa sobre un escenari és art, és màgia. Llavors jo crec que això és una paraula que ho defineix molt bé.
1: Obertes les inscripcions per una formació per a joves en auxiliar de paleta, el curs es farà al setembre i octubre i s'ofereix servei gratuït d'anada i tornada fins a l'escola amb autobús. Escoltem el regidor de Promoció i Ocupació, Rafa Delgado.
4: Aviam, en principi nosaltres l'orientació que fem és a persones que en aquests moments no tenen feina. Hi ha una demanda molt clara de les empreses de construcció, en aquest cas de les de Tordera, en trobar professionals.
1: El Club Futbol Tordera ja coneix els seus rivals provisionals per la nova temporada de segona catalana. L'equip tordarenc competirà al grup 1 en una lliga regular que donarà el tret de sortida el cap de setmana del 19 i el 20 de setembre. Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest dijous, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: De moment encara ens queden unes 48 hores de calor marcada, xafogor, intensa, que continuarà aquí a la comarca avui i també demà. Fins i tot demà encara poden pujar un palet més les temperatures. Ara bé, de cara al cap de setmana, dissabte baixant una mica, encara amb algunes màximes per sobre dels 30 graus, diumenge ja totes elles per sota dels 30, per tant, un ambient força més fresquet, més agradable. Això, en aquesta època de l'any, amb l'aire fred que hi haurà en alçada, doncs també permetrà que hi hagi algunes tempestes, sobretot el que és la nit de dissabte, diumenge, matinada de diumenge, podem tenir algun xàfec, més probable cap al centre i sud del Maresme, i posteriorment, de cara a la tarda del diumenge, aquestes precipitacions també podrien afectar el nord de la comarca. Dilluns, a primera hora de matinada, no descartem algun xàfec puntual arran de mar, després millorarà, el sol s'imposarà amb temperatures dilluns encara força agradables, però a partir de dimarts tornarà la calor intensa.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
6: Perquè això ha sido com una guerra.

0: Bé, doncs ara sí que a partir de les 6 de la tarda, com us havia anunciat, tenim aquí a l'Edu Vico, que ja ha arribat, bon moment. Bueno, fa una estoneta, que està aquí a fer-me companyia. Bueno, gràcies per estar aquí, perquè sabem que ets una persona molt ocupada i dedicant-nos una estona aquí a la ràdio, sobretot a... Pues bueno, és d'agrair. Primer de tot, felicitar-te pel teu premi, millor single instrumental en la categoria World Music, en Memòries de la Tierra. I, bueno, nosaltres volem saber una mica més d'aquest premi, que ens expliquis més coses, no? Nosaltres ens hem quedat amb això, però això a nosaltres és una mica un enigma.
1: Bueno, primer de tot, bona tarda. Bona tarda. I gràcies, com sempre, per convidar-me al programa, que saps que sempre intento fer-ho. A vegades no es pot, a vegades no es pot.
0: Bueno.
1: I inclús fins fa unes hores jo crec que no sabies ni que venia, no?
0: Quasi bé. Havien quedat, eh? Vull dir, la veritat és que havien quedat. Però jo li havia enviat un WhatsApp i abans m'estava explicant que ell, pobre, té tants WhatsApps que de vegades li costa una mica contestar els WhatsApps que té. I jo li havia enviat un WhatsApp dient-li: a quina hora vindràs, Edu? Vindràs a les 5 i mitja, vindràs a les 6, vindràs a les 6 i mitja? I no m'ha contestat.
1: Sí, perquè a més feia dies que...
0: Que ho havien parlat. I jo pensava, sí, mira que s'ha oblidat. Però no s'ha oblidat.
1: Ho tinc al cap, però intento anar fraccionant el temps i anar contestant els missatges conforme van arribant.
0: Bé.
1: Això és com la Seguretat Social.
0: A la cua, quan t'arriba, no? I jo pensava, a veure si... Bueno, que sobretot que se'n recordi, sobretot que... I llavors ja finalment m'ha contestat i m'ha dit a l'hora que vendia que havíem quedat a les 6 de la tarda i ja veieu que ja estem aquí. I, bueno, tindrem una estoneta per parlar de música, de tot... de moltíssimes coses. Pues explica'ns una miqueta més això de que diem de... Què és aquest premi?
1: Bueno, és que realment no és el premi.
0: Ah, és... no és el premi? Bé...
1: Jo tinc una mica ja de caos amb el tema dels premis, perquè sí que abans havia com llançat molts de singles.
0: Sí.
1: I en cada single pues provàvem sort, no? Uh-huh. Ja que l'havíem tret al mercat, doncs provàvem sort, l'inscrivíem a la categoria que toqués, segons el tipus de cançó que sigués, i creuàvem els dits i a vegades pues, que hi ha alguna cosa i a vegades doncs no, no? Què passa? Que amb l'àlbum les possibilitats es multipliquen, perquè no només és una cançó, sinó que són, en aquest cas, 8 cançons.
0: Molt bé.
1: També hi ha molts de premis internacionals que només pots inscriure a àlbums, no singles. Llavors, són molts més premis els que hem pogut optar, no? Llavors, què passa? Que el disc va sortir a l'abril de l'any passat, però la majoria de premis s'han d'inscriure normalment abans d'abril. Significa que durant el 2025 sí que hi ha hagut premis.
0: Sí.
1: Jo em sembla que vaig calcular 4 o 5 nominacions i 2 o 3 premis, però ha sigut començar el 2026, que ja els premis de l'any passat ja estaven inscrits i ja han començat a caure premis de música que realment no me'n recordava d'ells. I llavors ara mateix tinc un lío guapo, perquè ara mateix amb el disc que acumulo em sembla que són no t'ho sabria dir, potser 10 nominacions i 7 premis, però ara n'hi ha 3 més, un que ja m'han otorgat, que per cert avui ho puc desvetllar, perquè ahir justament m'han dit: ja ho pots publicar. Nosaltres ho publicarem també, que és els Premios Latino de Madrid. Que
0: Premios Latinos de Madrid.
1: Sí, també Sabina ha guanyat també.
0: Bueno.
1: Nino Vargas, bueno, molts artistes han guanyat també. I a mi m'han confirmat que ja ha guanyat, que tindran a l'octubre. O sigui, els Premios Latino aquests s'afegeixen a la llista. I
0: molt
1: després
0: bé,
1: tenim els,
0: no?,
1: Premios Estela, que estic nominat a categoria instrumental, i la gala és a Guatemala, que tinc d'anar-hi al setembre, el 19 de setembre, a la ciutat de Guatemala. Farà l'entrega de...
0: Del premi.
1: O sigui, si me preguntes per un premi especial, és complicat, perquè n'hi ha molts i, a més, amb uns he guanyat per una cosa, amb uns altres he estat nominat per un altre, per un altre tema.
0: Ja.
1: O sigui, tinc una mica de caos i quiero que s'acabe. En veritat, no, perquè són... Tot són alegries, no? I cada vegada que m'arriba un mail o una trucada de has guanyat o estàs nominat o el que sigui, és una alegria i una motivació per seguir treballant. Però també arriba un moment que dius...
0: Jo, en realitat, és a dir, clar, a l'hora de fer una entrevista normalment busco informació i vaig mirar el Facebook, i el seu Facebook posava aquest premi i vaig pensar, bueno, ja el vaig felicitar pel Facebook, no sé dir, però vaig pensar, bueno, hem de parlar d'aquest premi, però clar, és que sembla que n'hi ha més, és a dir, els altres els desconec, però sí que en realitat, és a dir, deu de fer molta il·lusió anar rebent premis, perquè en realitat és un reconeixement a la feina que tu fas. Encara que siguin molts o petits, o el que tu diguis, és indiferent. El fet de que algú reconegui que la teva feina, que la teva música és una música important i que, per tant, val la pena escoltar-la i que és una música que agrada, no? Que agrada a aquests jurats.
1: Sí, sembla ser que...
0: Que són especialistes.
1: Sembla ser que sí, sembla ser que sí.
0: Que són els especialistes, no?
1: Però la veritat, després ja guanyar-lo o no guanyar-lo, hi ha vegades que només per estar nominat doncs ja és una alegria també, i clar, te motiva a seguir creant, a seguir composant, que ara mateix no tinc moltes ganes, la veritat, perquè...
0: estic amb... estem a l'estiu.
1: Sí, tinc molt de bolos, i... però motiva, i segur que ara, quan acabi l'estiu...
0: Tornaràs.
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, ell ens ha portat un CD, ens ha portat un CD que porta per títol, és un CD, no? Bernamia, és a dir, una mica Barna de Barcelona.
1: Bernamia.
0: Bernamia. Llavors no és de Barcelona.
1: Bernamia.
0: Llavors jo penso que podrem...
1: Però és un joc de paraules, eh?
0: Mana? És un joc de paraules. Ah, doncs explica'ns, vinga. Explica'ns el joc de paraules.
1: És un joc de paraules. La primera, justament, és... el que dius tu, no? Barna mia, de l'estima i el carinyo que tinc jo a la meva ciutat, no? A Barcelona, que és on soc. Soc de Tordera, però de Barcelona, i també els meus estudis els he fet a Barcelona, o sigui, imagina't el temps que he estat allà. Per un costat, això, no? Mostrar l'estima que tinc a la meva ciutat. Per un altre costat, Barna, que és Barcelona abreviat, i mia, que és Miami abreviat, perquè el disc ha estat elaborat i gravat entre Barcelona i Miami. La meitat del disc es va gravar aquí i l'altra meitat s'ha gravat a Miami. Llavors, aquí està també una mica el joc de paraules.
0: Te sembla que escoltem una mica d'aquest CD, una mica la música? Una mica? Pues anem-hi.
1: Sí.
0: No anem.
1: No?
0: No.
1: Està a YouTube també, o a Spotify, eh?

0: Fantàstic, no? M'ha encantat. Bé, precisament estàvem escoltant la cançó que porta per títol el disc Barnamia, i entre de Barcelona a Miami. Miami, que en anglès, no? Miami.
1: Miami.
0: Miami. No, cap ja la dic, diem Miami. Miami. La veritat és que, no sé si heu escoltat, és una fusió entre música latina i flamenc que et dona un resultat meravellós, no? Mm-hmm. A tu t'agrada?
1: A mi m'encanta. El que passa que jo ja no em ve de gust escoltar-la.
0: No? Home, però ja l'he escoltat moltes
1: clar.
0: vegades. Jo penso, és veritat que a vegades els músics, quan a vegades, no sé, en algun moment que vas a un concert i tu a algun músic li demanes que canti una cançó que ha cantat 200 vegades, deu de pensar, a 201?
1: Clar, és que les cançons pels autors,
0: ja
1: no pels que canta, per tot sí. el tipus d'autors, cantin, toquin, facin el que vulguin, les cançons són hijos perdidos que vamos soltando a l'aire. I un cop estan fora ja, pues ja no tens ganes de...
0: De tornar-hi.
1: Sí, ben gana, no? De a vegades tocar-lo, no? Escoltar-lo no tant, però tocar-lo potser sí.
0: Ah, vale.
1: A vegades, però de tant en quant. Però el que dius, aquests èxits que hi ha, no? Que són superèxits,
0: sí.
1: Doncs... Imagina't.
0: I tu vas allà i li dius, quiero escuchar la otra una vez más, ¿no? Yeah. I el músic diu, bueno, otra, 200.000, yeah.
1: Però
0: venga.
1: Però després n'he trobat uns altres, que estan tan acostumats a tenir que fer l'èxit que ja és com... És automàtic. Ho fan, ho disfruten i dius, però tio, si...
0: O sigui, bueno, depèn com t'ho prenguis, no?
1: Exacte, sí, és tot, al final és tot psicològic,
0: Sí, depèn com t'ho prenguis, si dius, bueno, per mi això és una cosa meravellosa, doncs perquè a més m'ha donat molt d'èxit i la gent està molt contenta, doncs torno a posar la gent contenta.
1: Total,
0: no?
1: Totalment.
0: És a dir, que és una mica així. Tal com deies tu i com, a més, a mi a micro tancat deies precisament que aquesta cançó l'havies gravat entre Espanya, no? O no sé si a Tordera.
1: Sí,
0: Espanya,
1: Barcelona.
0: A Barcelona, entre Barcelona i Miami.
1: Barcelona, Tordera i Miami.
0: Barcelona, Tordera i Miami. És a dir, fixeu-vos quina barreja ha sortit.
1: Sí.
0: Jo deia, llavors, que tu passes una part del teu temps a Miami, no? O a Miami. I què hi ha a Miami que no trobes aquí? Per què és el teu centre de treball últimament, no?
1: Bueno, realment Miami, vaja, al meu punt de vista, podria dir que és el punt zero o el nucli de la indústria musical a dia d'avui del món. O sigui, totes les discogràfiques estan a Miami, tot el moviment musical internacional està entre Miami i Los Angeles, perquè no només és Miami, o sigui... hi ha més zones, no? Però en allà, doncs, jo tinc molts de contactes, és un lloc on cada dia hi ha una programació a diferents tipus de llocs, i jo sempre participo a tots els tipus de programació, o sigui, tinc molta feina en allà, i és un lloc on és molt fàcil poder fer sessions de composició. És a dir, en allà t'ofereixen dia sí, dia no, ei, quedem per fer una sessió de composició, i les sessions de composició allà són de 4 o 5 persones. Això aquí no es veu, i si es veu a Madrid, que a Madrid sí es veu. A Madrid hi ha sessions sessions de compo de tota la vida, i es fa amb grup, no? És una sessió que 4 o 5 persones queden i composen un tema per després utilitzar per un artista en especial que ho ha demanat, o per vendre-la a un artista, no? Què passa aquí? Aquí directament no es fa.
0: Aquí a Barcelona no es fa.
1: Aquí directament no es fa. I a Madrid sí es fa, però es fa molt preparat. És a dir, ara mateix estem a 23 de juliol. Bueno, doncs quedem el 4 d'octubre a les 10 a tal lloc de Madrid, no? Allà és cada dia i moltes persones que són les que es dediquen a això. Llavors... te pots tirar tranquil·lament en allà, tot el dia treballant. Pel matí fas sessió de composició, per la tarda graves guitarres per un artista que t'ho ha demanat. Per la nit fas una actuació, el dia següent el mateix. O sigui, pràcticament pots estar 24 hores dedicat a la música i, òbviament, doncs, també a l'hora de mirar l'econòmic, doncs és diferent també.
0: Ja, és a dir, veritablement jo el que veig, per el que tu dius, realment si tu vols avançar una mica has de marxar d'aquí?
1: Jo crec que no. Jo crec que no, perquè... perquè he marxat moltíssim. O sigui, he estat moltíssim fora. Però jo crec que no. Jo crec que l'important és estar present i estar actiu. Al final, aconseguir el que tu vols, crec jo que es aconsegueix treballant, i és igual on te treballis. Si treballes allà, que aquí. Jo ara mateix tinc la meva casa, tinc el meu estudi, allà puc treballar molt bé, i d'un dia per l'altre puc agafar un vol i anar-me'n a on te sigui. Me'n puc anar a Nova York, me'n puc anar a Los Angeles o me'n puc anar on te sigui, no? Com aquest any que tinc diversos viatges, no? O sigui, jo crec que no fa falta... Coneixo molta gent, que ha agafat la maleta i ha dit...
0: Me'n vaig...
1: Sí, i gent que he conegut en allà, gent de Castelló, de València, de tot arreu, que estan visquent allà, no?, a Miami, doncs què vols que et digui? Jo crec que no fa falta. L'important és estar present, no desaparèixer, no? O sigui...
0: El present és que de tant en tant tu estiguis per allà.
1: Et fas caure per allà, et fas veure, fas la volta, treballes, fas quatre bolos, fas quatre gravacions i torna cap a casa. Que com aquí, a cap lloc. Això t'ho garantitzo jo.
0: No. Això, en coneixement de causa, no?
1: Sí, totalment. Totalment.
0: Perquè, a més, vull dir, tu has fet diferents concerts a diferents països, és a dir, i quin és el país que més... que tu has trobat que t'han rebut amb més... o que han viscut més intensament la teva música? Perquè, clar, en molts països no tenen gaire...
1: Els països de l'est.
0: Els països de l'est?
1: Sí, Bulgària, Rússia... Polònia, aquests països, o sigui, no sé què els hi passa amb el flamenc, però tornen bojos. Sí, sí. A veure, tots els països en general els agrada, però
0: sí.
1: Potser els països així de l'est, per això, Bulgària, Rússia, Polònia, Ucraïna, tots aquests països ho viuen d'una altra manera, diferent. I ho notem, ho notem tots, o sigui, l'energia... Perquè sí que és veritat que potser vas a tocar... a un altre país, no?
0: Anglaterra, posem per cas.
1: Anglaterra, per exemple, no? I tu surts a l'escenari, la gent te dona la benvinguda, no? Te dona l'aplaudiment, i tu estàs tocant i costa, no? O sigui, és com que tenen que, no aprovar, però tenen com que veure que realment els agrada a ells el flamenc.
0: Ja. Yeah.
1: I a l'altre públic et dic que és totalment diferent. O sigui, surts i ja a la primera nota ja diuen això. O sigui...
0: És com una entrega total, no?
1: Sí.
0: Que podríem dir, és una entrega total.
1: Però bueno, que l'altre públic també està bé perquè també t'exigeix.
0: Clar.
1: T'exigeix una mica més i l'altre no t'exigeix però t'adona aquesta felicitat de que els agrada... Per tant, a la mateixa vegada et fa tocar millor.
0: Clar, et dona energia, no?
1: Et dona energia, et dona aquesta llibertat emocional amb els companys, el que canta, diu, ha cantat algú, l'han aplaudit molt fort, aquest ja, com ho dice, no? Se viene arriba.
0: Se viene arriba.
1: Pues és una mica això. És una mica això, no? Tots els públics són bons.
0: Sí.
1: Tots els públics són bons i a mi m'agrada tot tipus de públic, la veritat.
0: Ja, però no, possiblement pel desconeixement, per això t'ho deia, no? Perquè la rebuda, clar, el flamenc per nosaltres és una cosa coneguda, però a Rússia, clar, és una mica més desconeguda. Penso que hem d'anar un moment a publicitat, parem un moment l'entrevista, anem a publicitat.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
5: No! Primer has de fer la digestió!
4: Ai, coi! Venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar!
5: primer la digestió. Després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
6: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
7: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
0: Bé, anàvem parlant amb el micro tancat amb l'Edu i dèiem que xulo que hi hagi països, és a dir, amb una llengua tan diferent, amb una música tan diferent, amb una manera de viure totalment diferent, que valorin tant el flamenc, que ara dèiem precisament que el flamenc té molta valia i que nosaltres aquí, pues una mica, no és que el menyspreiem, però com que el tenim d'una manera fàcil, pues lo que és fàcil a vegades un no ho valora tant, no? És a dir que...
1: Sí, totalment.
0: Som així. Una cosa que te costa poc, pues ja no tiene el mismo valor, no?
1: És veritat, mica. És veritat.
0: Bé, doncs penso que tu ara deies que no tens ganes de composar, estàs a l'estiu, tens tranquil·litat perquè a més has de fer bolos i els bolos suposa sempre aixecar-se, bueno, treballar al vespre o a la tarda, és a dir, és molt sí. Intens, no? És una feina molt intensa perquè has de donar molt en una estona, no? Uh-huh. I llavors, però tu tens algun projecte que diguis, jo ja estic pensant que m'agradaria fer?
1: Sí, home, clar. El que passa que no ho desvetjaré tot.
0: Ah, bueno.
1: Però no, però jo ja tinc prop de 4 temes per treure.
0: Pensats, ja.
1: No, gravats.
0: Ah, gravats.
1: Sí, o sigui, gravats de manera... de manera... no professional, però com serveix per tenir l'estructura i per poder començar a produir el tema. És a dir, els temes els tinc fets des del principi fins al final. Ara és qüestió de produir-ho bé, fer els arreglos, gravar instruments, tornar a gravar la guitarra... Però, bueno, tinc 4 temes que estan allà que quan vulgui puc treure o puc esperar i treure un altre àlbum. I el de que no tinc ganes de composar, sí, no és que no tingui ganes de composar, és que...
0: No tinc temps, no?
1: Clar, és que no tinc temps. I el rato que em fico amb la guitarra, doncs, òbviament, no tinc el cap per
0: fer això. Vull dir que, a més, totes les coses requereixen el seu temps, no?
1: Sí, i la tranquil·litat que t'adona el estar tranquil, estar descansat... No pots ficar-te a composar quan has arribat a les 4 del matí a casa, t'has aixecat... d'aquí 2 hores està venint a buscar per anar a un altre bolo, o sigui, no és impossible.
0: No és el mateix. No. És a dir, una mica hi ha èpoques diferents durant l'any, no?
1: Correcte.
0: Hi ha èpoques diferents i aquesta època és una època de més de tranquil·litat. Mm. Bé, doncs nosaltres enguany tenim la sort, perquè ja sabeu que la programació del Teatre Clavell ja està en marxa, vull dir, podeu anar a buscar les entrades, ja sabeu que tenim una pàgina web que ara podeu comprar les entrades i triar el lloc, és a dir, no cal anar ja directament.
1: Això va evolucionar,
0: ha evolucionat, ja, sí, ja fa temps, no? Que el tenim.
1: Ah, sí?
0: Sí. Doncs fa mesos.
1: És que abans tenies que anar allà a comprar-la manualment, eh?
0: Sí, sí, no. Doncs
1: i el tiquet,
0: ara, eh? Ara aviat farà un any, més o menys, que ja tenim una pàgina web en la qual tu te pots comprar la teva entrada per internet, amb la qual cosa pots triar el lloc que tu vulguis, uh-huh. I a més és una manera molt més còmoda, perquè de l'altra manera, bueno, t'havies de desplaçar... I ara hi ha molta gent compra les entrades i estàvem una mica... bueno, en l'època del quaternari, no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Tots els teatres pots comprar les entrades per internet. Bé, doncs, parlant de la programació, de propera programació que tenim de la temporada 26-27 de tardor, és a dir, precisament tu encetes...

0: un aprofita el temps en què no hi ha programació, doncs per fer manteniment. Doncs bé, el 25 de setembre, el divendres a les 8 del vespre, tenim un concert, que precisament tenim aquí el protagonista, però diu, protagonista compartido, eh? Vull dir, diu Edu Vico i amics. I la fitxa artística diu Edu Vico, guitarra flamenca, Sergio Di Finicio, baix elèctric, i Dani Cubero, percussió. Per tant, és a dir, nosaltres aquí també trobarem un concert, penso, una mica de fusió, no? Bastant... Sí. Perquè això de que hi hagi un baix elèctric, no?
1: És que justament el d'amics no va pels altres dos, que també, que són amics.
0: Ah, no va pel que és amics?
1: No.
0: Ah, bueno, no. Però explica.
1: O sigui, els tres...
0: Sí.
1: Que ja com a formació, no? Que està indicada com a sí. La formació, que és el Sergio Di Finicio, que és un baixista que per mi és dels millors d'Espanya, i el Dani Cubero, que també és un percussionista, que és tordarenc també.
0: Sí, que ja el coneixem.
1: És un gran,
0: eh?
1: Si ja el coneixes. Doncs els tres som la base.
0: Ah, molt bé.
1: La base per tot el que ve després.
0: Toma.
1: Que ningú sap, ni tampoc està aquí.
0: Bueno,
1: o sigui, el que vulgui descobrir-ho ha de venir.
0: Primícies.
1: Clar, lo d'amics i molts amics, a més.
0: Ja ho diu, eh? Una mica ho explica. Diu, per aquesta ocasió Vico comparteix escenari amb músics convidats de gran trajectòria. Només ens diu això, però ja sabeu, si teniu ganes i voleu veure exactament, doncs haureu de venir al teatre.
1: Exacte.
0: I compreu les entrades. Jo ja tinc les entrades, eh?
1: Ah,
0: sí.
1: La primera.
0: No, la primera
1: jo,
0: no.
1: Jo enceto la temporada i tu encetes la venda d'entrada.
0: Jo ja... No te pensis, eh? Vull dir, jo sí? Vaig voler triar butaques on volia seure, perquè ja sabeu que al Teatre Clavé hi ha una... Bueno, no és gaire ample, les butaques no... A l'espai... No és que sigui estret, eh? Però no és allò... Teatres molt més amples. És l'aprofitament de l'espai. Uh-huh. Llavors, jo normalment vull les entrades de la fila 8, que és aquella fila que hi ha al passadís, i llavors tu pots estirar les cames.
1: Ah, vale. Llavors, la del mig, que...
0: Sí,
1: bueno,
0: la del passadís.
1: Exacte, sí.
0: Llavors, aquella fila... No hi havia totes les entrades, no. Quedaven, però ja n'hi ha entrades que la gent ja les ha comprades.
1: Ah, bueno, pues això és bona senyal.
0: I a més, bueno, no sé si, suposo que ho sabeu, vull dir, els que som d'amics del teatre, vull dir que som de la Associació d'Espectadors, doncs tenim preferència per ser de l'Associació d'Espectadors. I entonces, abans, com a,
1: i teniu un altre preu, no? També?
0: No, un altre preu, i a més, és a dir, nosaltres podíem comprar les entrades ja... fa uns quants dies, i després a partir de...
1: Ah, nosaltres... vale, vau tenir com la
0: La preferència.
1: Sí. la preventa,
0: sí,
1: no?
0: Sí, vam fer la preventa. Nosaltres tenim uns dies per poder comprar-los, i a partir d'aquell moment, que suposo que hi ha gent que ja els ha comprat, després a partir d'aquí ja surten totes les entrades al públic en general, i llavors tu la pots comprar. Bueno, el cert és que nosaltres al ser de la Societat d'Espectadors també paguem una quota, és a dir, aquesta quota també, ja saps, es dona una certa preferència a l'hora de triar les entrades. Per tant, ja les tinc entrades jo.
1: Bueno, pues perfecte. Doncs no t'ho perdràs.
0: No m'ho perdré. A més, no estic a la fila 8,
1: perquè... Bueno, pues, ho veuràs de prop.
0: Sí, bueno, és una fila...
1: Ja veuràs com t'agradarà. No, t'agradarà perquè perquè aquesta és el que et dic. Per dir-ho d'alguna manera, no? Faré el que em doni la gana.
0: Ah, molt bé.
1: No en el moment, sinó que la preparació serà el que em doni la gana. Llavors, bueno, pues passaran coses i intentarem que no sigui el típic concert de guitarra assentat, tocant en el mateix lloc, tot de la mateixa manera, un grup tancat en quant a formació, assentats tots així amb tipus mitja lluna, lo típic, no?
0: Yeah.
1: Intentarem que sigui més dinàmic, que passin coses, els convidats que venen, que no diré qui són, però els convidats que venen són tots molt diferents en quant a gènere musical o vessant artística, o sigui, que passaran coses, serà tot lo contrari a monòtom, i jo espero que a la gent li agradarà, segur.
0: Jo penso que sí.
1: Sí.
0: Bueno, a mi sempre m'agrada, eh? Vull dir, no sé, però a més, amb totes aquestes expectatives que ens estàs creant, doncs, claro, vull dir...
1: Ens hem de passar bé, jo... La gent, hi ha molta gent que em deia, hòstia, ens agradaria que fessis tu el concert tu sol. A mi ja m'agrada fer-ho sol, però és

0: que a mi el que m'agrada, o sigui, jo estic potser a la música, vist de la música, per la, per justament això, per compartir, per lo que jo sento quan estic amb un mestre del piano, amb un mestre del violí, tocant en un escenari, i lo que compartim i lo que vivim, això és lo que realment a mi m'agrada. Si m'atreuen això, sol també disfruto, eh?
1: Ja. Això no vol dir una mica... Jo ara m'acabo d'imaginar, eh? Vull dir, penso que me pots dir... que la Carme està una mica com el jazz. El jazz és una mica la col·laboració entre
0: exacte,
1: diferents músics.
0: Correcte.
1: I que els músics normalment un treballa amb un altre i es complementen,
0: correcte,
1: no? És a dir, que una mica és,
0: sí, sí,
1: que t'agrada el jazz.
0: Exacte. No? A mi... hi ha moltes vegades que he vist artistes, no? No, tampoc vull ni criticar ni molt menys,
1: no.
0: Però sí que és veritat que hi ha artistes de primer nivell que porten músics super top, o sigui, gent de molta qualitat a darrere, i no els fan brillar, perquè el que els interessa és brillar a l'artista principal, no?
1: Ja.
0: Jo sóc justament al revés, o sigui, si jo tinc un bateria darrere que és un supermúsic, un supermúsic, o te dic un baterista, com te dic qualsevol altre instrument, per suposat jo el faré brillar, com, inclús com si té que tocar, més rato que jo, més igual, en el meu concert, més igual. O sigui, jo intento això, no? Projectar tot el meu cercle que tinc d'amistats, de músics, de qualitat de músics, de connexió entre músics, que això també ho veureu en el concert, hi haurà una cosa molt guapa, que és que justament la gent ho detectarà ràpid, no? De que no és tant el que estem tocant, sinó és, el més important és el que està passant entre dos o tres persones.
1: Molt bé, molt
0: aquesta
1: bé.
0: Connexió via Bluetooth, Wi-Fi, que no sabem ni com és, però...
1: Bueno, és lo de la fusió, no? La paraula aquesta fusió de fondre diferents instruments amb una sola peça, mm-hmm, que llavors crea, bueno, algo màgic, no? Algo
0: correcte,
1: meravellós.
0: Lo que intentarem és això, crear un ambient diferent.
1: Ja. Bueno, nois, ja sabeu, heu d'anar a buscar, heu de començar a buscar les entrades, perquè després del que ens ha dit Edu, bueno, l'Edu sempre porta molta gent, vull dir, el Teatre Clavé normalment sempre està ple quan ell ve, perquè tothom tenim ganes d'escoltar-lo, perquè el coneixem, perquè l'hem sentit en diferents concerts, perquè el vam veure aquí a la plaça, us en recordeu?
0: Se'n va quedar curt.
1: Sí, per quan això, va ser
0: ara la gent que em deia, ostres, és que ens hauria agradat que toquessis mitja hora més.
1: Dic,
0: bueno, doncs ara és el moment de que compreu l'entrada.
1: Compreu l'entrada i veniu a veure-la.
0: I veniu.
1: Per sí, tant, és a dir, jo penso que ara millor que continuar xerrant, jo penso que el que millor podem fer és escoltar una mica més de música, una altra peça, no? Et sembla? I jo crec que ja hem tocat bàsicament tot, per tant, podríem donar una mica per acabada amb el final musical aquesta entrevista, i que t'agraeixo moltíssim que hagis vingut, i ja saps, aquí sempre tens els micròfons oberts. Quan tu vulguis, ja saps que tens el meu telèfon,
0: sí,
1: res. Carme, vull venir a presentar una cosa, doncs jo
0: que t'ho agraeixo, donar-te les gràcies per aquest espai, poder promocionar una mica també això del concert, perquè al final a tots ens agrada, no?, que estigui ple el teatre quan vas a fer l'actuació, i més si és el teu poble, no?
1: Exacte.
0: Llavors, doncs, tenir aquest espai i poder aprofitar per promocionar l'espectacle, doncs és per agrair, i res, agrair també a la Ràdio Tordera pel suport. I
1: bueno, ja saps, és a dir, tu ets un tordarenc o un tordarenc barceloní o...
0: Tordarenc, i
1: tordarenc,
0: ja està. Tordarenc que viatja.
1: Tordarenc turista, va viatjant per diferents contrades del món, però que, bueno, que sempre tornes a casa.
0: Totalment.
1: Que aquí estàs, aquí és casa.
0: Mira, justament l'altre dia, és que no paren de preguntar-me, jo et feia que tu vivies a no sé on. Dic, doncs no, dic, jo visc aquí. I no viuré a cap altre lloc. Bueno, en un futur mai es sap.
1: No se sabe,
0: però no tinc, o sigui, no tinc cap mena d'intenció d'anar a cap altre lloc.
1: A...
0: No, com,
1: ja
0: com aquí...
1: Enlloc.
0: Enlloc. És bon, bon nom, per, un, per una cançó.
1: Enlloc? Mira.
0: Com aquí enlloc.
1: Com aquí enlloc, doncs pues ja sabes. És a dir, com d'aquestes que tens aquí sí, sí, en, sí, en el magatzem, és a dir, allí guardades, ja saps. Bé, doncs, escoltem, gràcies una altra vegada, gràcies i escoltem una mica més de música de l'Edu i fins la propera.
0: Merci.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
2: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? Al nostre Instagram som pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Vídeo notícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
3: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. Escolta.
4: Bé, doncs, dintre d'una estona, dintre d'uns minuts, parlarem amb en Joan Serra, de, ja sabeu que de la Copla Berga Jove. Necessitava un moment, per tant, li donem aquest moment i ja parlarem amb ell. Espero que us hagi agradat aquesta entrevista amb l'Edu Vico, que ha sigut una llarga entrevista, que a més ens ha donat moltes pistes, i ja sabeu si us agrada el flamenc, si us agrada el flamenc fusió, només cal que aneu a buscar les entrades, i sobretot ja sabeu que les podeu comprar a través de la pàgina web i triar el seient que més us agradi. No sé si seguiu el Tour de França, jo a vegades me'l miro pels paisatges, eh? No és que me miri el Tour de França senzillament per anar seguint el ciclisme, perquè en realitat no hi entenc gaire, només sento que sempre guanya el mateix senyor i dic, ostres, aquest senyor és com a... Perquè a més, el ciclisme i sobretot el Tour de França demana molt d'esforç, molt... ser una persona molt forta, tenir unes cames molt, molt potents per poder pujar als cols, que diuen en francès, i le col, de no sé què, de l'altre. És a dir, però també no sé si vosaltres heu vist la pel·lícula Les bicicletes són per al verano o heu llegit el llibre. Jo quan era profe de llengua i literatura castellana el vaig fer llegir a classe i vam veure la pel·lícula. La veritat és que als alumnes els hi va encantar, els hi va entusiasmar. I a mi sempre m'ha quedat aquesta idea de que les bicicletes són per l'estiu, no? Jo no vaig tenir mai una bicicleta. De gran vaig voler aprendre, vaig voler intentar-ho, però... Hi havia gent que reia de mi perquè resulta que com que jo no sabia anar en bicicleta, ja tenia una edat, no tenia ganes de caure, perquè quan caus segons a quines edats et fas mal. Em sembla que ja tenim aquí en Joan, per tant anem a parlar amb ell. Joan? Hola? Hola? Doncs Pons no el tenim. Sí? Hola? Jo m'escolto a mi, tu amb ell, no? Bueno, continuo parlant, sí, vale, continuo. Pues com us deia, la meva cunyada reia de mi perquè portava rodetes i finalment, després de que tothom se'n fotés de mi, vaig desistir.
5: Sí, hola.
4: Ah, hola, Joan. Anàvem parlant i no ens escoltaven. Sí. Bona tarda, moltes gràcies per estar aquí.
5: Bona tarda. Gràcies a vosaltres.
4: Bé, per estar aquí dedicant-se una estoneta per parlar una mica de per què vosaltres demà al vespre us podrem escoltar a la plaça i voldríem primer que ens expliquessis una mica més de la vostra copla, la copla Berga Jove, perquè si es diu jove precisament segurament que hi abans hi havia una altra. I vosaltres, el 2024 vau complir 10 anys. Jo he mirat aquesta informació i dic, ah, doncs segurament que abans del 2024 n'hi havia una o senzillament us vau posar jove perquè, no sé, perquè...
5: Sí. Bé, una mica a Berga sempre hi ha hagut bastanta tradició musical, Val? En part segurament pel tema de la festa de la Patum, com que la música és una part molt important i molt predominant, podem dir-ho així, sempre hi ha hagut molta intensitat musical, no? Per exemple, doncs, l'Escola de Música té més de 400 alumnes matriculats, ara més a més també conservatori, i això per una població de 17.000 habitants aproximadament, doncs és una raresa, no?, podríem dir. Sí. Hi ha alguns altres llocs, com Castelló Empúries i altres indrets de Catalunya, que també passa, però no passa ni a cada ciutat ni a cada capital de comarca, no? Llavors, a Berga, en el moment que nosaltres ens vam fundar el 2014, hi havia cobles en funcionament, que era una cobla principal de Berga, hi havia també la cobla Pirineu, i llavors, a nivell així educatiu, hi havia també la cobla de l'Escola de Música de Berga. Llavors, nosaltres vam sorgir una mica d'aquí, no?, justament de l'Escola de Música, doncs vam fer un grup que, a part de tocar instruments de cobla, doncs també havíem tingut molta activitat dintre de l'Escola de Música amb la banda, amb diferents projectes sinfònics i diferents projectes que es van anar fent al llarg dels anys. I bé, doncs va arribar el moment de dir, ostres, doncs ens agradaria fer una cobla nostra per poder exportar, doncs, la música catalana arreu i poder-nos seguir formant amb això. I vam decidir això, no? El 2014 vam formar la formació i vam posar el nom de Cobla Berga Jove, doncs, per el senzill fet de dir, bé, doncs, som joves, no? En aquell moment teníem de mitjana uns 18 anys, ara ja en tenim 10 més, no?
4: Però bé, bueno, som molt joves encara, eh?
5: Sí.
4: Som molt joves.
5: Sí, la mitjana és prou baixa, no? Estem satisfets en aquest sentit i la veritat és que hem mantingut bastant bé la plantilla original, hem tingut pocs canvis.
4: Bé, doncs nosaltres ja saps que tots els divendres tenim aquí audició de sardanes i precisament nosaltres demà us tindrem a vosaltres. Ens agradaria que ens expliquessis una mica què podrem escoltar i què ens recomanes. És a dir, nosaltres estem encantats que hi sigueu.
5: Bé, nosaltres, Tordera és un lloc que ens agrada molt venir, malgrat que sí que això ho he de dir, es fan a les 10 del vespre i nosaltres tenim gairebé 1:40 de viatge des de Berga per venir. Llavors tenim un tros, però ens agrada molt venir, llavors venim amb moltes ganes, no? I bé, demà una mica l'agrupació ens va proposar fer un programa basat en el que serien els estels.
4: Oh, vaja.
5: No? Llavors, ostres, al principi ens va sorprendre, perquè és, home, aviam com ho farem ara amb el repertori que tenim, a veure com ho lliguem amb els estels, no? I quan vaig passar aquesta idea al repertorista em va dir, ostres, no trobarem res. I va anar buscant, i al final, això ja ho valorarà el públic, eh? Però al final crec que més o menys ens n'hem sortit, no? Perquè, per exemple, començarem una sardana del Marcel Artiaga, que es diu Com si el cel hagués florit, que una mica la imatge ens la podem fer, no? Llavors, evidentment, hem hagut d'obrir una mica l'encanteri, no? Però, per exemple, L'home dels mil somnis, de l'Anna Abad, El llac encantat, del Manuel Saderra, L'espreixador dels somnis, del Joan Jordi Baumala, una mica relacionada amb la nit, Nits d'estiu a Sant Llorenç, aquesta potser sí que és més directa, la que hi ha més directa és Nit estelada, del Josep Saderra. Llavors, bé, hi ha tota una sèrie de sardanes que al final jo crec que sí que hem aconseguit una mica l'objectiu, no? I aviam com funciona demà i què té pensat l'agrupació per vestir això.
4: Tu saps el per què t'ho han demanat, això?
5: La veritat és que no, però
4: no
5: tenim
4: saps.
5: Molta curiositat.
4: T'assusta que
5: hi ha
4: una planta de telescopis, és a dir, mentre que vosaltres esteu tocant, hi ha una planta de telescopis que la gent es pot acostar a mirar pel telescopi. Vosaltres tocareu a la plaça de l'Església i després hi ha la plaça de l'1 d'octubre, que estan juntes, eh? No hi ha cap mena de separació ni res. Està una mica més enllà, que és on està l'Ajuntament, i com que hi ha aquesta plantada de telescopis, suposo que van voler que una mica anessin conjuntament amb aquesta idea. I ara ja ho saps, per què.
5: Sí. Doncs mira, estupendo. Sí, sí. Segurament ja ens ho sospitàvem, que hi havia algun motiu, evidentment, perquè a vegades em diuen, feu la proposta de repertori i vinga. I en aquest cas va ser fer una proposta de repertori pensant en estrelles. Ostres, això és una mica més complicat, no? Però bé, ja. Jo em sembla que serà un bon resultat.
4: Sí, perquè suposo que, a més, la gent després d'escoltar també es podrà escoltar. És que aquest any la nostra dansa compleix 50 anys i està fent diferents activitats en diferents altres associacions, i una de les activitats que ha volgut promoure amb el cercle aquí en el cercle astronòmic de Tordera, vull dir, sí, era aquesta activitat. I per tant, suposo que han volgut que vosaltres, a més, forméssiu part i per tant portéssiu sardanes que tinguessin a veure amb el cel i amb les estrelles. És a dir que, bueno...
5: Sí.
4: Bueno, no sé, doncs jo nosaltres ens escoltarem i ens veurem demà. Vull dir, agrair-te que hagis volgut estar... agrair que hagis volgut estar aquí i res més, vull dir, si vols dir alguna cosa més, que tu mateix tens els micròfons oberts.
5: Molt bé, doncs bé, per la nostra part us esperem a tots demà a les 10 a la plaça de l'Església per poder fer aquesta ballada que segurament serà molt especial, per això que comentàvem ara, de ballada amb estrelles i telescopis, sí, i que serà una ballada inoblidable.
4: Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan, per haver volgut compartir amb nosaltres una estoneta en els micròfons de Ràdio Tordera. Moltes gràcies.
5: A vosaltres, bona tarda.
4: Adéu, bona tarda. Bé, i ara després d'això escoltarem una altra cançó que em sembla que és In the Summertime, és a dir, una cançó molt coneguda que podrem escoltar. I amb això penso que arribarem quasi bé al final del programa. Doncs espero que hàgiu gaudit d'aquestes dues entrevistes amb tot el que has dit. Això de les bicicletes jo em sembla que m'ho guardo per la setmana que ve, perquè no sé si el Tour de França haurà acabat, però és igual. A mi això de les bicicletes és un tema que m'agrada. M'agrada precisament perquè m'encantaria anar en bicicleta. Jo m'imagino l'aire, saps? I tota... Bueno, igual jo soc molt... Ho faig molt romàntic, igual no és tan romàntic anar en bicicleta, però sí. Doncs escoltem aquesta cançó i us espero, com sempre, la setmana que ve a l'Ombra dels Telers. Recordeu que aquesta la programació d'estiu porta per títol A l'Ombra dels Telers, senzillament perquè estem a sota de l'Ombra dels Telers que tenim just aquí a davant de la ràdio. Com sempre, agrair en Pont la seva eficàcia aquí en els estudis i rebeu com un petó de la Carme i fins la setmana vinent a 6:15. Recordeu que la programació, el programa de l'estiu comença a 6:15, a les 5:30.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimarts 30 de juny. Les tres paraules del dia són descens, mostra, obertes. Descens. L'Institut Lluís Companys analitza el descens de resultats de la selectivitat 2026 i obert el període per demanar els ajuts al lloguer per a joves de fins a 35 anys. Mostra. La Biblioteca de Tordera acull avui una mostra de cant dedicada als musicals, organitzada per Pere Cot i Set de Dansa. I tornen les nits d'estiu del Casal de Joves amb concerts i monòlegs. Portes. L'Atlètic Club Tordera aposta per l'esport femení amb jornada de portes obertes aquest estiu. I Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància a la costa. Balanç negatiu des de l'Institut Lluís Companys de les notes de la selectivitat. El director del centre, Carles Carré, ha assenyalat que en línies generals les notes mitjanes han estat força més baixes. La direcció del centre assenyala els canvis en el currículum i la manca de comunicació amb les universitats com a factor clau en la baixada generalitzada de les notes.
2: Decebuts pels resultats, també és que estan fent molts canvis en el batxillerat i crec que aquests canvis no ens estan arribant a nosaltres els docents de manera que podem aplicar-ho amb l'alumnat.
1: Avui, 30 de juny, és el Dia Internacional dels Asteroides, també és el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Avui és Sant Ladislau. Fa anys, el conegut boxejador Mike Tyson fa 60 anys o el nedador olímpic Michael Phelps que en fa 41. Falten 19 dies per la gran final del Mundial de Futbol i 55 dies per Sant Bartomeu. Esperem avui un cel pràcticament clar durant tot el dia, amb màximes superiors als 30 graus. Demà pujaran encara una mica més les temperatures. Farmàcia de Guàrdia, la Vendrell, situada al Camí Ral. La notícia curiosa del dia ens explica que s'ha fet viral la història d'un veí de Sabadell que conserva un rosari molt antic i ha sortit a la llum la increïble crònica familiar de com el mateix Papa Lleó XIII va acabar utilitzant-lo i resant amb ell en una audiència privada fa més d'un segle. Acabem una frase cèlebre: la joventut no és un temps de la vida, és un estat de l'esperit, de Mateo Alemán.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Yeah. va ser compositor de sardanes i músic. És el doctor de l'una de les sardanes més conegudes de totes les èpoques, com per exemple la Matesta o Parícia. L'any 1920 es traslladà a viure amb la seva família amb el Cap de Mar, on contribuí a la creació de les coples, la principal de Calella i també la principal de Torrer. Aquesta sardana, cantant per les muntanyes de Miquel Vicenç i Lluís, la de Xaxa, té un viatge de 27 dels curts, 73 llars i així el 150 i 40, com vulgueu, endavant.

Yeah.

Facilitas y Novillos.

0: cominciare gli autobus. Ah, allora, secondo me.
1: Thank you.

Radio Tordera. La emisora que t'escolta.

Por favor, cuando lo vean,

아, 이거 봐.

Grazie a tutti.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Radio Tordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM.

107.1 FM. Radio Tordera.

en 7.1 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

emisora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

107.1 FM. Radio Tordera.

0: Bon dia, a les 9 en punt del matí avancem alguns dels titulars destacats aquesta jornada ja de divendres. Com avançàvem ahir des d'aquesta emissora, Tordera registra una tendència a la baixa en els nivells de PFAS a l'aigua. El consistori avança en les solucions per garantir el subministrament. Explicava aquests resultats de les darreres analítiques l'alcaldessa Elisabet Mejías.
1: Les dues properes setmanes que venen, és a dir, la setmana vinent tindrem els resultats de la mostra aquesta setmana, el dilluns vinent en prendrem una altra i hauríem d'anar-nos-en d'aquí 15 dies per saber si efectivament, tal com ens demana Salut Pública, és que es demostri la tendència a la baixa per declarar de nou l'aigua apta. Tordera. Sembla que anem en el bon camí.
0: Obert el termini per demanar la subvenció del programa Tu Més U per incentivar la contractació, es tracta d'una ajuda que atorga 1.200 euros durant un any als autònoms que no tinguin treballadors i vulguin contractar per primera vegada. Explicava aquest programa el regidor de la promoció de l'activitat econòmica, Rafa Delgado.
2: Aquest ajut, com he dit, de 1.200 euros mensuals durant un any implica el compromís de fer un contracte indefinit i mantenir-lo durant 18 mesos.
0: L'Hospital de Calella estrena dos nous espais per a les famílies amb una inversió de 97.000 euros. Les sales situades a les plantes de medicina interna ofereix descans, intimitat i un entorn càlid per millorar l'experiència assistencial de pacients i acompanyants. Cap de setmana ple d'activitats a Tordera, la Cobla Berga Jove actua avui a la plaça. Dissabte tindrem Ball Folk amb Joan Pol Duet. Destacar també que demà es celebra la pleca a l'ermita de Sant Jaume. La missa serà a les 10 i al finalitzar hi haurà un aperitiu. I dissabte tenim la festa major de Niagara Park, amb activitats infantils, un sopar temàtic i també disco mòbil. Us avancem també que l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la Generalitat, s'instal·larà a Tordera el proper dilluns. Serà de 9 del matí a 11 del migdia, on els ciutadans podran realitzar tràmits administratius a través de l'ITCAT mòbil i el títol de família nombrosa, entre d'altres. En esports, últimes hores també per inscriure's a la tercera edició del FUTMAS de Futbol 7. Tot plegat us ho ampliem d'aquí una hora, a les 10 del matí, a l'informatiu de Ràdio Tordera. Fins llavors, que passin bon dia.

Tota una festa d'emocions, David Bowie en directe. Així hem recuperat aquest tema, Heroes, que és dels més celebrats del cantant britànic. De fet, Heroes, la cançó, du el mateix nom que el 12è àlbum de David Bowie. El treia l'any 1977 i, de fet, és el segon llançament d'una trilogia, la trilogia de Berlín. El va produir junt amb Brian Eno. Aquesta cançó és una de les més conegudes. Té a veure o explica la història d'amor entre dues persones que es coneixen al mur de Berlín, separat en aquell moment, no? Per aquesta barrera física.

0: No, cal que us digui que és una de les cançons que estan incloses, o tot l'àlbum, de fet està inclòs en aquell llibre dels 1001 àlbums que has d'escoltar abans de morir. De tot l'àlbum ens quedem amb aquesta cançó homònima, Heroes. Per què hem començat escoltant aquest tema de David Bowie? Primera, perquè ens agrada moltíssim, perquè guanya molt en directe, per això hem triat aquesta versió, potser no tan radiofònica, però molt xula en directe, i tot plegat per parlar-vos d'una sèrie. I és que avui la pregunta del dia, el tema del dia, va sobre sèries que heu de veure a l'estiu. I nosaltres, bé, jo, n'he repescat una que ja havia vist en el seu dia quan la van emetre per TV3. Us explico. Es diu Herois, Heroes, tal qual, sí? És una sèrie de 4 temporades creada per Tim Krink. Fins aquí tot bé, tot normal, eh? De fet, la començaven a emetre, a emetre a la televisió nord-americana l'any 2006. Sembla que TV3 la va començar a emetre un any després, el 2007. Van ser pioners, de seguida la van doblar al català i la van emetre al 2007. Ara l'hem repescat i us la vull re-recomanar perquè està a Netflix. 4 temporades, passen ràpid, i també us aviso que, atenció, perquè és una sèrie molt bona, però que a finals de la segona temporada la van deixar com a penjada perquè va coincidir, no sé si recordareu, amb aquella vaga de guionistes. Hi va haver una vaga de guionistes a Hollywood per protestar per les condicions laborals, i com que van quedar paralitzades totes les sèries a què estàvem enganxats i va haver com una baixada d'argument, no? Va costar de tornar a agafar ritme, però fins a finals de segona temporada és una sèrie més que acceptable. Què ens explica Heroes, Herois? Doncs ens explica, sense fer massa spoiler, com gent arreu del món va descobrint que tenen poders sobrehumans, poders sobrenaturals. Lluís, el nostre tècnic, tu l'has vist, Heroes, Herois? Sí, l'has vist. T'agrada? Diu que sí, que sí que mola. I tothom mola molt, i tothom té un personatge preferit, perquè, clar, els poders canvien depèn del personatge, i normalment van associats a personatges que no t'ho pensaries mai, no? Per exemple, hi ha una animadora d'institut que té el superpoder de que és indestructible, estira de dalt baix d'una torre, d'un edifici, sí, passa a través de crema, passava a través de les flames enceses, no, d'un incendi, i res, es torna a recomposar els ossos, fa clic, clic, es torna a posar a lloc i se li curen les ferides, és indestructible. Clar, és una animadora d'institut, allò tota fineta, tota cookie, no? I això fa molta gràcia. Després també hi ha un personatge asiàtic que pot parar el temps i l'espai i viatjar en el temps i l'espai, però n'hi ha que preveuen el futur, i això és com una maledicció perquè preveuen normalment les coses dolentes que han de passar en el futur, totes aquelles catàstrofes i desgràcies. N'hi ha d'altres que, sense saber-ho, tenen una força extrema producte de la seva mala llet quan s'enfaden. Alguns que poden, vaja, un que pot llegir la ment, uns que poden volar, i en fi. I ara aquí ve la pregunta. A part de que us recomano la sèrie, que val molt la pena, i té personatges que t'encarinyes moltíssim amb ells, i té molta intriga, perquè clar, que al darrere hi ha una possibilitat de destruir el món, eh? Si no hi hagués una catàstrofe a punt de venir, no seria tan interessant. Però a part d'això, jo us pregunto, quin superpoder us agradaria tenir si poguéssiu triar? Per ser herois, que després també hi ha els dolents, els villans, també. Sí. Doncs amb aquesta pregunta, i parlant de sèries, parlant d'herois, li traslladem a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Bé, et pregunto, quin superpoder voldries tenir si poguessis triar un superpoder? Dels que he dit o algun altre?
1: Ostres, doncs no sabia dir-te. M'has enxampat, Mira, jo potser, hòstia, viure molts anys, perquè sóc un fanàtic de plantar arbres i sé que mai arribaré a veure els grans, saps? Llavors, hòstia, poder envellir al costat d'un roure que hagi plantat, això seria ben parit.
0: Mira, no està mal. Bé. Seríem, sí, però amb condicions, eh? Envellir amb condicions.
1: Sí, home, i tant. Sí. Com a mínim com el roure.
0: Molt bé. No va de superpoders, però sí que va de sèries avui, la pregunta que us fem, la sèrie de l'estiu.
1: Doncs sí, avui estic segur que us pensareu, amb aquest tema del dia l'Enric no podrà tirar gaire enrere la història, oi? Doncs tururut.
0: Clar, sí? Ai.
1: Clar, sí, perquè ens plantem fa gairebé 80 anys, just a l'equador del segle XX, quan als Estats Units van inventar les sèries d'estiu. De fet, van inventar-ho com un espai per emetre episodis inèdits o inclús pilots que no havien vist mai la llum. Així va ser el cas de GA Summer Originals o Sneak Preview del 1956, o 4 anys més tard, el 1960, la New Comedy Showcase, que va ser tot un clàssic de reciclar pilots de comèdia i va ser un grandíssim èxit. Però alerta, perquè aquí a casa nostra, Núria, Catalunya, ho hem patat pel que fa a sèries, que ja tots plegats, com bé has comentat, ho ubiquem al llarg d'aquests mesos, tot i que originàriament s'emetien durant l'any. una de les primeres, i estic segur que recordaràs, jo les vaig revisionar fa 2 anys, van ser les sempre fantàstiques Teresines.
0: Oi.
1: Les tietes catalanes de referència, que tot i fer-ne només, alerta, que això molta gent no ho sap, 13 capítols i una sola temporada. Sí, sí, va ser molt poc i van passar a ser tota una icona catalana.
0: Perquè llavors també, Enric, no estàvem acostumats a sèries d'aquestes de 1000 temporades i 13 capítols ja ens sonava, ja ens semblava molt. Clar,
1: sí.
0: Clar.
1: Allò que diuen, lo bo breu, 2 vegades bo, no?
0: Sí, sí.
1: I així és, i va revisionant. També Poblenou va tornar a metres a l'estiu, tot i que per serials d'estiu, que tots coneixereu i encara tots veiem any rere any, o molta gent, tenim del 1999 l'imitable i sempre venerada Plats Bruts i un capítol, de fet, dedicat a la platja brutal, que sonava així. Escolteu, a veure si us sona. Tu te'n recordaves d'aquest capítol?
0: És que és un capítol molt divertit, en què surten amb tanga, en fi, fan les mil i una,
1: tanga,
0: és tremendo.
1: Dic, va, deixa'm posar aquesta, sí, sí, espectacular, en López i en Ramon, amb, bueno, un tanga, un fil de pescar, sí, sí. Crec que les seves 6 temporades i 73 capítols són els més ben aprofitats de la història. Però a Catalunya, on fem viva a nivell cinematogràfic aquella frase de Lluís Llach que diu "no oblidem cap nom, caldrà fer memòria per no repetir el pas d'una història", també vam poder gaudir del primer gran serial d'època aquí a Catalunya, estrenat el 2001 i remès en més d'una ocasió a partir de llavors. Sonava així. T'aboca records? Et sona, Núria?
0: Saps que ara en tens en quadro, no?
1: Temps de silenci, temps de silenci.
0: Oh, temps de silenci,
1: sí. Sí. Déu-n'hi-do, fa anys, sí, sí, 2001, però enguany, i degut a les noves corrents, un videopodcast està acaparant tota o molta atenció i està fent les delícies de, com deien, d'oients i telespectadors, ja que s'emet per ràdio i també per televisió. A veure si em saps dit on és aquesta sintonia. Aquesta jo crec que sí, avui vaig agafant,
0: no.
1: A veure,
0: Crec que
1: ja us ho diré jo. La Renaixença, i com dirien ara, visca el batlle d'en Peyu. Per tant, estem tenint noves corrents i ara
0: gràcies
1: és una sèrie...
0: Gràcies és el que
1: sí,
0: dius
1: sí,
0: tu.
1: Sí, sí, sí. Ho emeten pel 33, ja et dic, ara no recordo si es diu 33, però el T33 de tota la vida per tots, també es pot trobar per internet i sona per la ràdio també sovint a diari. Per tant, doncs, és un videopodcast que televisiu que hi ha molta gent ara que està enganxat, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, no m'has tret de Nissaga de Poder, que és una de les bèsties d'aquest d'estiu.
1: Va, Poli, estació d'enllaç, de pas.
0: Ai, vinga, va. Vegim. Sí. Déu-n'hi-do. Tu ets més d'humor o més de sèries dramàtiques, però?
1: A l'estiu, més d'humor.
0: Val.
1: Sí.
0: Val. Val, doncs ja està.
1: Bueno, és que l'estem revisionant ara amb la meva parella, estem revisionant sí. Jetlag, per exemple, que jo no l'havia vist sencera, i és fantàstica, Jetlag, increïble. Ara sí, haig de dir que crec que mai cap sèrie ha destrossat tant l'idioma com aquesta, Increïble, si ho revisioneu, o sigui, flipareu en colors, i flipareu no està ben dit, però vaja, em sagnen les orelles, però bé, m'ho passo molt bé veient-ho.
0: Ja forma part de l'humor també, que
1: sí,
0: feien servir.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, la sèrie de teatre. Que xulo, molt bé. Doncs vinga, avui preguntem això, que ens recomaneu sèries per veure a l'estiu, però que poden ser de tota les èpoques, d'aquí i d'allà i de tot arreu. Ja està, és una bona opció, molt bé. A part d'això farem altres coses. Com podem participar, Enric? Com sempre, recorda'ns-ho.
1: Doncs vinga, tothom cap a Instagram, seguiu-nos, que nosaltres us estimeu molt, vosaltres us sabem que també, així que Obert Vacances, busqueu Obert Vacances sense el par al mig, i allà doncs comenteu el reel que pengem sempre sobre el tema del dia, participeu a l'enquesta, envieu-nos comentaris, i també teniu un número de WhatsApp on ens podeu enviar àudios, que ens encanta passar-ho just a la mitja part del programa.
0: Doncs avui va de sèries, recomanació de sèries. Enric, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies.
1: Salut, bon programa.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Parlant de destrossar la llengua, que ara ens deia l'Enric amb aquesta sèrie Jet Lag, doncs avui tindrem, ens redemirem una miqueta, perquè ens espera l'espai sobre la llengua catalana, que fem el català dormit, així l'anomenem, que ens porten des de la nova ràdio de Reus, parlant sobre això, aquells anglicismes moltes vegades que podem substituir per paraules plenament catalanes. Parlarem d'un acte solidari a Rosselló, perquè allà organitzen un trofeu de natació a favor de les cardiopaties congènites. Després anirem de excursió al Castell de Tamarit, que és obligatori si visiteu la Costa Daurada. Farem una excursioneta a la muntanya, tot just al voltant de Montblanc, per anar cap a l'ermita de Sant Joan. Dins les recomanacions no només us recomanarem sèries, que també, sinó també jocs de taula, molt interessant. Jocs de taula o jocs de cotxe, jocs en definitiva per jugar a l'estiu. I atenció, perquè començarem amb una primera entrevista de luxe. La cantant Luz Casal ve a demà a Tarragona, la tenim aquí en concert a Tarragona, està fent de gira per tota Espanya i ens ha concedit uns minutets d'entrevista. Per tant, avui, per ser divendres, comencem la primera entrevista amb A Punt d'Agenda amb Luz Casal als micròfons de l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances.

0: Abans d'entrar en matèria, però, entrem en matèria amb el que fa, pel que fa a la informació destacada de tota Catalunya. La primera parada d'aquesta ronda informativa la fem a Girona. Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: A punt pel cap de setmana, ja.
1: Quin remei.
0: Oi.
1: Ja toca, no?
0: Ja toca. Doncs mira, si heu d'agafar transport públic, a veure què us passa, perquè la primera notícia que ens portes és dels usuaris gironins de la R11, no?, que es queixen de poca informació, tot plegat per als retards que provoca l'esvoranc de Montcada.
1: Doncs mira, de fet ens ha passat ara mentre arribàvem aquí a Girona, que ho dèiem amb un company, dèiem, sabem com arribem però no quan tornarem.
0: Yeah.
1: De fet, si ens ubiquem ahir, doncs la majoria no estaven al cas que hi havia la incidència i se sorprenien de fet de saber que no podien arribar amb tren a Barcelona. Els qui anaven cap al nord també estaven sorpresos i resignats en veure que els combois arribaven tard o que alguns fins i tot s'havien suprimit. Escoltem a dues de les persones afectades.
2: No ens estem al cas, però no ens estranya perquè, bueno, la informació que t'arriba aquí, uita, jo acabo d'arribar fa 5 minuts, miro't aquí, em diu, uita, tren a les 8:58 o 53, anul·lat. Al cap de 5 minuts diu, uita, ara és estimat, i anul·len el posterior. Vull dir que, bueno, que tot plegat, lo raro és que vinguin puntuals.
3: I us han explicat que era per el que havia passat.
4: No expliquen mai res. És molt raro que te diguin alguna cosa, eh? Sempre a veure què ha passat.
3: I sempre estem al cas del que ha passat a Barcelona o...
2: No.
4: Ja ens ho
2: explicaràs. Exacte.
4: Qui
2: ens ho ha d'explicar, això?
1: De fet, l'alternativa de l'AVE s'ha notat especialment al matí, si bé han estat pocs els usuaris de Rodalies que l'han pogut agafar, perquè habitualment solen anar bastant plens.
0: Doncs sí. Sens dubte, el tema ferroviari s'ocuparà un altre estiu. Jo crec que més d'una portada de l'Obert per Vacances. Va, però parlem de coses més agradables, de festivals, Sons del Món.
1: Doncs arriba la seva 19a edició amb un concert de Pablo Alborán a la Ciutadella de Roses i, de moment, més de 22.000 entrades venudes. De fet, la cita s'allargarà fins al dia 10 d'agost amb una quinzena de propostes, entre les quals la de Rosana, que celebrarà 30 anys de carrera, Niña Pastori, Joan Dausà, Sergio Dalma, o també un concert conjunt amb Lax en Busto i Gossos. També s'han programat 5 concerts en cellers de l'Alt Empordà.
0: Música, però també poesia.
1: Home, i és que s'ha presentat la 33a edició de Nit de Poetes, que en aquest cas farà un homenatge a Quima Jaume. De fet, serà el divendres 18 de setembre, a les 9 del vespre, se celebrarà aquesta 33a edició de la ja tradicional Nit de Poetes al Pati de les Magnòlies de l'edifici de la Generalitat, aquí a Girona.
0: Ens ho aportem, 18 de setembre, ja haurà passat l'Obert per Vacances, aneu fent agenda per la tardor, que també ve de gust, clar que sí.
1: Només faltaria.
0: Saïd Esbai, des de Girona, moltes, moltes gràcies, bon cap de setmana.
1: Igualment, Núria.
0: La propera parada la fem a Rubí. Paula Iglesias, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. També preparada pel cap de setmana?
5: Aquí tenim més ganes a cap de setmana, crec que a Girona, eh?
0: Segueix en peu, el tema de la flama de la fuita de gas. En aquest cas, per dir-nos que a la plaça de Sants de Barcelona ja s'ha pogut apagar, però va estar més de 12 hores cremant, veritat?
5: Doncs sí, recordem que la deflagració va tenir lloc dimecres a la nit i la flama ha estat visible fins ahir al migdia. Els bombers han treballat amb l'objectiu de refrigerar la flama, però no d'extingir-la directament, ja que això hagués incrementat el risc de dispersió de gas. A mig matí la flama es va apagar i ja s'ha donat l'emergència per controlada. Segons ha explicat Albert González, cap d'intervenció dels bombers de Barcelona, la fuita ja està totalment neutralitzada i no hi ha risc d'explosivitat del gas.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública. Però diguem, ja s'han iniciat els treballs, diguem, perquè vingui aquesta grua de gran tonatge per extreure-la.
5: Ara el que cal és moure la màquina perforadora de les obres que ha provocat l'incident, ja que està en situació inestable i cal retirar-la. Com explica González, el carrer de Sant Antoni ja queda restablert i les altres comunicacions quedarien preventivament tallades fins que no es faci l'extracció de la màquina. Pel que fa a l'accés de comerços i vianants o cases que estan just a la vora, com que ja no hi ha aquest risc de gas, també es donarà accés lliure.
0: I anem també fent agenda amb un futur més immediat. Del 15 al 21 d'agost, festes, la Festa Major de Gràcia.
5: Doncs sí, Núria, se celebrarà, com bé has dit, del 15 al 21 d'agost, amb més de 900 activitats gratuïtes repartides al llarg dels 7 dies, amb una programació que aposta per una oferta inclusiva, amb activitats sobre feminisme i ecologia. Entre les principals novetats s'estrenarà un espai específic amb programació per a infants, adolescents i famílies, i a més 5 carrers compartiran una mateixa temàtica decorativa per primer cop en 10 anys. Segons la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Lina López, aquesta iniciativa demostra el treball conjunt entre les diferents comissions. Enguany, la festivitat donarà suport a l'Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil amb la venda de marxandatge solidari.
0: I encara una darrera notícia que ens ho parlava, que la Generalitat va confirmar ahir 4 nous casos positius de pesta porcina africana.
5: Doncs sí, tots estan dins la zona del risc, dels quals 2 a Barcelona, 1 a Castellbisbal i 1 a Molins de Rei. El total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 372 senglars. Des del primer cas detectat a finals de novembre s'han analitzat 9.837 senglars, dels quals 9.465 han estat negatius. Segons el balanç setmanal del Departament d'Agricultura, en els últims 7 dies s'han capturat 325 senglars dins la zona infectada.
0: Moltíssimes gràcies, Paula Iglesias, des de Rubí. Una abraçada i bon cap de setmana, companya.
5: Bon cap de setmana, Núria.
0: La propera connexió ens du cap a Terres de Lleidatanes o a Ulleida. Quim Gasó, bon dia.
7: Bon dia.
0: I seguim ampliant la notícia que ja veníem donant des de fa uns quants dies, en aquest cas per dir-vos que han decretat presó provisional sense fiança per al jove acusat de matar una dona de 75 anys a Soses.
7: Sí, la jutgessa investiga el detingut de 18 anys per un delicte d'homicidi. El jutjat d'instrucció número 3 del Tribunal d'Instància de Lleida va enviar aquest dijous a presó provisional comunicada i sense fiança al jove de 18 anys detingut amb la relació de la mort violenta d'una dona de 75 anys a Soses. La magistrada va acordar aquesta mesura després de la declaració de l'acusat, a qui han obert una causa per un presumpte delicte d'homicidi. El procés havia passat els últims 3 dies a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida, on també va ser sotmès a diversos interrogatoris. La investigació, recordem, es va iniciar el dissabte al vespre, quan la víctima no va tornar a casa després de sortir a passejar amb el seu gos, i la preocupació va créixer al poble quan l'animal va tornar sol i sense corretja al municipi. Poc després de les 9 de la nit, els equips de recerca van trobar el cos de la dona en un camp de panís a la sortida de Soses en direcció cap a Aitona. La víctima presentava ferides al coll compatibles amb una mort violenta i la investigació dels Mossos va culminar dilluns a la tarda amb la detenció del presumpte autor, un jove que es trobava establert al municipi de forma temporal i treballava al camp.
0: Per altra banda, us direm que Lleida tanca el primer semestre amb menys delictes, però amb més denúncies per incivisme.
7: I la principal conclusió és que els robatoris a l'interior de vehicles, entre d'altres, cauen a la meitat mentre creixen els delictes contra la seguretat viària. Aquest és el balanç que van presentar aquest dijous els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana durant la reunió de comandaments celebrada a la Paeria. Les dades policials corresponent als 6 primers mesos de l'any indiquen que entre gener i juny s'han registrat 5.269 fets delictius, el que representa un 4,6% menys que en el mateix període del 2025. La reducció es concentra principalment en els delictes contra el patrimoni, que baixen un 9,6%, i el descens més destacat és el dels robatoris, que cau a la meitat, passant de 800 i escaig a uns 400. En canvi, els delictes contra la seguretat viària augmenten un 20%, sobretot per conducció sobre els efectes de l'alcohol i per persones que circulaven sense permís o amb documentació falsa.
0: I com a darrera notícia, us expliquem que la Paeria, el Ajuntament de Lleida, ha ordenat el tancament temporal i preventiu del camp d'esport. Sembla que han trobat presència de legionel·la.
7: Correcte, la decisió es va prendre arran de les analítiques realitzades durant les auditories que l'Ajuntament impulsa després d'assumir-ne la gestió directa d'aquest mateix equipament. El consistori ha explicat que la instal·lació romandrà tancada mentre es donen a terme els tractaments, les reparacions del sistema d'aigua i els controls tècnics necessaris per garantir que les instal·lacions compleixen totes les condicions sanitàries.
0: Moltíssimes gràcies, Quim Gasó, des de Lleida. Uau. Una abraçada.
7: Adeu.
0: I bon cap de setmana.
7: Adeu. Bon cap de setmana.
0: Marina Pérez Got, tu no marxes encara, bon dia.
8: Encara no, però marxaré, t'abandonaré, eh?
0: Aniràs a la platja de la Rabassada, possiblement, no?
8: Hi he anat aquest matí, ja hi he anat. Avui, abans que posin els carrers, jo ja sóc
0: la Marina ja ve banyadeta de mar, ja ve saladeta a la ràdio. Doncs hauràs vist aquest nou dispositiu que ha estrenat la platja de la Rabassada, un dispositiu acústic per ajudar al bany a les persones invidents.
8: Sí, de fet ja és bastant visible, els usuaris podran entrar a l'aigua de manera autònoma i segur a través d'un sistema de balises que donaran informació sonora. Abans d'entrar a l'aigua, els usuaris rebran una pulsera. Aquesta tindrà 3 botons que els orientaran a través d'àudios mentre es banyen. Fins i tot podran contactar amb el servei de socorrisme. Rocío Calcerrada, tècnica de l'ONCE, diu que els usuaris hauran de fer un entrenament previ per reconèixer els sons.
9: tendrán que hacer un entrenamiento, sobre todo también auditivo, para saber identificar los diferentes tonos que puedan tener cada baliza, para que estén orientados en todo momento y sepan en qué punto están del mar, digamos. Entonces, previamente habrá que hacer un entrenamiento con las pulseras y reconocer muy bien los sonidos.
8: Aquest servei és gratuït, no cal reserva prèvia i està disponible cada dia de 10 del matí a 8 del vespre fins al 15 de setembre. A més, de Tarragona, també a Cunit s'ha posat en marxa.
0: Molt bé.
8: Et sembla bé?
0: Em sembla bé. I ja?
8: No, tio.
0: Parlem de l'eclipsi, vinga,
8: va. Sí, vinc a parlar molt de l'eclipsi avui, perquè així com indica la portada del diari de Tarragona, Prades restringirà els accessos al municipi el mateix dia 12 d'agost. Només podran entrar unes 6.000 persones i tancaran carreteres i camins per evitar aglomeracions. En aquest mateix sentit, l'Ajuntament de Cambrils disposarà de 2 aparells LangSound cedits pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, que acostaran l'eclipsi total de sol a les persones cegues o amb discapacitat visual. Els dispositius tradueixen la intensitat de la llum solar en freqüències de so, convertint el fenomen astronòmic en una experiència auditiva. I un últim apunt, Núria, una recerca de la Universitat Rovira i Virgili indica que els pòsits de cafè poden convertir-se en matèria primera per produir biocombustibles.
0: És que només surten coses positives del cafè.
8: Si tu dius...
0: Ja ho dic.
8: Endavant.
0: Marina Pérez Gon, moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
8: Bon cap de setmana.
10: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

I arriba ara la primera entrevista de la jornada, que per ser divendres ve en forma de punt cultural. I de fet és una entrevista que té sintonia o música pròpia.

0: citado para expresar cosas distintas, sensaciones distintas, sentimientos distintos, estilos distintos. Y desde el principio así lo demostré, con lo cual ahora pues tengo como una cierta gratificación, ¿no? De darme cuenta, ¿no? De manera cierta que lo que hice desde el principio hasta el día de hoy ha merecido la pena, a pesar de algunos sinsabores y algunos, ¿sabes? Como necesidades de explicarme todo el tiempo por qué haces una balada y luego haces un rock and roll, por qué no en este álbum hay menos rock y hay más no sé qué, ¿sabes? Entonces, bueno, pues tengo esa satisfacción, por un lado, de haber hecho hasta el día de hoy lo que me ha dado la gana, lo que necesitaba, por otro lado, y dentro de esa amplitud de registro, pues ser aceptada, ¿no?
1: Bueno, a raíz de esto que estás contando, viene muy muy a cuento con el título del álbum y de la gira, Me voy a permitir, ¿no? Es porque yo lo valgo y porque yo lo
0: quiero. Sí, no, pero que puede parecer una arrogancia, pero no. Básicamente yo lo interpreto, y así era el propósito, de una cierta ironía o un cierto sarcasmo en el título, para mostrar sobre todo en la letra que de la canción que da título, Me voy a permitir, que hay aspectos míos que no necesariamente son los más bonitos, y que mostrarlos no me da ningún tipo de pudor. O sea, si soy macarra, en fin, puedo dejar pasar el tiempo a la Bartola y pintarme los labios y no hacer nada más, ¿no? O sea, muestro de manera muy, a mi modo de ver, muy inequívoca que se puede tener cierto, ¿sabes? Tener la cabeza alta ante ciertos defectos que, por más que intentas arreglarlos, no lo consigues.
1: Te sale el punto punky, ¿eh, Luz?
0: Sí.
1: Bueno, sí. El punt punky de la Luz Casal i també el Delicat, que segur que els veurem en directe als concerts Ben Cuidats en directe. La música per davant de tot, ens explicava en els seus concerts, en la seva posada en escena. Luz Casal, que és una boníssima excusa per viatjar cap a Tarragona, per venir demà a veure-la en concert aquí a les 10 a l'Auditori del Camp de Mart. Me voy a permitir, aquest és l'àlbum que presenta, però ens ha xivat que evidentment hi ha cançons que les ha d'incloure, cançons clàssics, clàssiques i conegudíssimes de tota la seva carrera. I com passa en aquests casos, si visiteu Spotify, per exemple, trobareu la llista de les cançons del repertori que acostuma a presentar en els seus concerts, i veureu quines són aquests grans hits que també podreu cantar. Tot i que l'àlbum darrer és molt, molt, molt recomanable, eh? També és per incorporar en el vostre repertori. Amb Luz Casal hem començat avui aquests primers minuts de l'Obert per Vacances, però ara seguim amb més qüestions i parlem sobre llengua. Parlem sobre llengua en el sentit d'un podcast que ens arriba des de la Nova Ràdio, El Català Adormit, i és que sovint no ens n'adonem, però moltes vegades quan parlem, i jo ho faig molt, utilitzem paraules manllevades d'altres llengües, sovint de l'anglès, i no cal. De fet, ens ho demostren a la David Fernández i la seva col·laboradora filòloga, l'Agnès. Amb ells recordarem que és més senzill del que sembla parlar bé el català.
2: Espera, Agnès, no menges encara. Vull penjar un post abans que ens arribin les braves. Segur que interessa als meus followers, això.
3: Veig que avui vens molt connectat, David.
2: És que si no ho penjo ara, després ja no ho veurà ningú.
3: Doncs mira, si vols fer-ho en català, pots penjar una publicació, que encara que no sigui un post, també la veuran els teus seguidors.
2: Veus? Seguidors sí que la dic de tant en tant, aquesta.
3: És que funciona molt bé. A vegades ens ho compliquem nosaltres mateixos tot.
2: Doncs avui la publicació arribarà als seguidors.
3: Penja el que vulguis, però mengem-nos les braves abans que no es refredin.
2: Escolta, Agnès, com ho tens aquest cap de setmana? Quedem per fer un brunch?
3: Podem fer un esmorzar de forquilla o un esmorzar dinar, si és molt tard, en tot cas.
2: Ja, però és que això de brunch queda molt més modern, no?
3: Potser sí, però en català també sabem esmorzar tard.
2: Doncs va, dissabte, què et sembla si quedem per fer un esmorzar de forquilla?
3: I portem la gana, que això no ho ha traduït ningú.
2: Agnès, ja has vist l'història que acabo de penjar?
3: No.
2: Doncs l'he penjada ara, fa 5 minuts.
3: Jo en diria, David, una història.
2: Agnès, història, tothom en diu story.
3: Sí, però història tothom l'entén i no costa gens de dir.
2: És veritat. I si et dic la veritat, mai m'ho havia plantejat.
3: A vegades les paraules més senzilles són les que passen més desapercebudes.
2: Escolta, Agnès, no sé pas què passa avui. Acabo d'obrir el correu i ja m'han arribat 4 missatges dient que he guanyat un telèfon d'última generació. I això que ni tan sols hi havia participat. Tot això fa pinta d'espam, eh?
3: Doncs ja pots anar en compte, perquè, a més, en català tenim una forma més nostrada per referir-nos-hi.
2: És veritat, ho diem tan sovint que ni m'havia plantejat que també deveu una manera de dir-ho en català, no?
3: I tant, en diem correu brossa.
2: Correu brossa, aquesta sí que està ben trobada, eh?
3: Perquè al capdavall és això, missatges que no has demanat, que t'omplen la bústia i que moltes vegades només busquen enganyar-te.
2: Ara què penso? El meu gestor de correu té una carpeta que es diu precisament així, correu brossa, clar.
3: Veus? La paraula ja hi és, només cal acostumar-nos a fer-la servir quan en parlem.
2: Doncs aquests 4 correus aniran directament al correu brossa.
3: I sense cap remordiment, tu.
2: Ni un, que per una vegada la brossa ja sap on ha d'anar. Mira, mira, ja has vist aquest vídeo? S'està fent viral, té milers de likes.
3: A qui en canviaria una de paraula?
2: Ja hi som. Quina paraula canviaries?
3: Els m'agrada. És una traducció que ha arrelat molt bé, no ho trobes?
2: És veritat. Jo ja gairebé sempre ho dic així, però mira, ara m'ha sortit like.
3: Bé, no costa massa pensar-hi. En canvi, això de viral sí que és correcte, esclar.
2: M'agrada. Mira, una vegada que dic les coses ben dites, ja toca.
3: Bé, la llengua també sap relaxar-se, David.
2: Mira aquest influencer. Recomana aquesta gelateria i hi ha cua fins al carrer.
3: Escolta, David, que no costa pas gaire dir-ne influenciador.
2: Ah, mira, influenciador, no sona malament.
3: I explica perfectament què fa.
2: Doncs mira, avui el que farem serà seguir el consell de l'influenciador.
3: Però si el gelat no és bo...
2: La culpa serà meva, llavors.
3: Exacte. Les paraules poden influir en els comportaments, però els gustos ja són una altra història.
2: Has vist aquesta samarreta? Fa molt vintage.
3: David, també pots dir que és d'estil retro.
2: Ah, retro és correcte, en català?
3: Sí, o antiga, si realment ho és.
2: No, antiga no, que el dependent encara s'enfadarà si dius que és antiga.
3: Doncs retro fa el fet i continua sonant bé.
2: Doncs va, em provo aquesta, va, que és de tipus retro.
3: David, avui no hi ha manera de decidir-nos. Què et ve de gust, una pel·lícula o una sèrie?
2: Ai, m'és igual, proposa alguna cosa. Agafa la plataforma aquella de streaming que sempre mires.
3: Sí, mira, en català està ben dit així. Només que s'ha adaptat i ho hem d'escriure a streaming amb la E al principi i un accent a la primera I tancat, evidentment, que la I sempre porta accent tancat.
2: Mira, una que encerto, que bé. Mentre vaig buscant, vaig fent scroll, és que hi ha tantes opcions que no s'acaben mai, eh?
3: Doncs pots dir que vas fent lliscar la pantalla o que et vas desplaçant pel catàleg, què et sembla?
2: És ben bé això, fa estona que em desplaço i encara no he triat res.
3: Potser perquè tens la llista al núvol i no pas al cloud, eh? I et surten totes les recomanacions de sempre.
2: Doncs sí, ho tinc tot desat al núvol, les fotos, els documents i ara també els dubtes.
3: Però aquests no ocupen gaire espai.
2: No, però fan perdre molt de temps a l'hora de triar una pel·lícula.
1: L'Agnès i el David amb aquestes converses tan divertides amb un espai, un podcast que ens arriba cada divendres per despertar el nostre català, despertar el català, així es diu, aquesta peça, aquests molts apunts informatius i útils sobre la llengua catalana per utilitzar-la correctament. Divendres vinent, més. I ara passem a altres qüestions de la nova ràdio. Marxem cap a Ràdio Rosselló. A Ràdio Rosselló tindrem un altre exemple de com l'esport pot ser solidari, i és que Rosselló acull demà dissabte a partir de 3:45 de la tarda el trofeu Cor Petit. Es tracta d'un trofeu de natació en què hi participen nedadors de tot Catalunya i que s'organitza per recaptar fons per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Una cita superestablerta al calendari de l'estiu en aquest municipi, a Rosselló. Marxem cap allà, cap a la Segrià, amb Ràdio Rosselló, i allà saludem la companya Laura Alcalde. Laura, bon dia.
4: Hola, bon dia, Núria.
1: Tot a punt? Ja estàs preparada per competir?
4: Tu no.
5: Jo crec que jo millor que m'ho miri, eh? I faci alguna fotografia, perquè lo de
4: passa, passa igual que a mi, sí, sí, sí.
5: És molt exigent, realment.
4: És que realment és un trofeu, eh? És que, sí, és solidari, però hi ha exigència al darrere, és una competició, com deies.
5: Jo crec que la natació és un dels esports que potser, clar, no estan en el nostre dia a dia, potser tant com d'altres, però és un esport molt exigent i que requereix de, escolta, molta preparació i sobretot molta resistència, que a mi em manca, Núria.
4: Molt bé. A veure, amb què ens expliques això? Com anirà el de demà?
5: Mira, estic molt ben acompanyada perquè avui és el dia previ a aquest trofeu, com molt bé explicaves, el trofeu Cor Petit. Avui m'acompanyen, diguéssim que l'ànima mater d'aquest trofeu és el Fidel Florença. Hola, Fidel, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Tot a punt per demà?
6: Tot a punt.
5: Tot preparat, eh? Ens acompanyen també el Macià, que el tenim aquí, el protagonista. Hola, Macià. És que el Macià està jugant per aquí fa una estoneta. Hola, Macià, què vols dir, bon dia o no? O prefereixes parlar després? Ara està una mica cansat, perquè ens han xivat que aquesta nit ha fet una mica d'acampada i la ressaquilla és el que té, eh? Tinc el seu germà gran aquí a la vora, també el Magí.
7: Hola. Hola.
5: Què tal, Magí?
7: Bé.
5: Preparat, perquè tu sí que n'hi ha des demà, eh?
7: Sí.
5: Sí, i ja fa uns quants anys, no?, que hi participes d'aquest trofeu?
7: Sí.
5: I què fas? Va, explica'ns-ho. Fas aletes, no?
7: Sí, faig aletes.
5: Que es diu així ràpid i fàcil, però no és fàcil nedar amb aletes, no?
7: Ja.
5: Com ho fas tu?
7: Bueno.
5: Primer te les col·loques, això per començar.
7: Les col·loco.
5: I després què? Quina diferència hi ha? Ja vas molt més ràpid, no? Entenc?
7: Sí.
5: Sí, eh? I aquí és on t'agrada, eh? Lo de la competició. A veure, anem a pams, Fidel, perquè explica'ns una mica com neix la idea d'organitzar aquest trofeu Cor Petit. Hem de recordar que en aquest cas el teu fill petit, que és el Macià, pateix d'una cardiopatia congènita, no? I a partir d'aquí una mica, doncs, us hi fiqueu dins aquest món i una mica des de, en primer lloc entenc que des de la diagnosi amb el patiment i a partir d'aquí anar convivint amb la història, no?
6: Sí, a veure, neix perquè com a club natació mena feia anys que ja fèiem un trofeu de natació clàssica, i arran de la cardiopatia del Macià, del diagnòstic i tot plegat, doncs convertim aquest trofeu en un trofeu solidari per recaptar fons, com bé s'ha explicat a la introducció, i es feia almenar aquest trofeu en els seus inicis, però el Macià viu a Rosselló i per tant és el seu poble i és on té els amics, on té la gent i doncs cap aquí baix, cap a Rosselló.
5: Cap a nedar a la piscina de Rosselló, que ara fa 5 edicions que es fa.
6: Cinquena edició, sí, la cinquena edició, no com a Cor Petit, un trofeu de natació amb aletes, però, ostres, quin nom més bonic i més tenint i fer-ho cap a pensant amb el Macià, doncs ficar-li el Cor Petit.
5: Què li passa exactament perquè ho poguéssim entendre?
6: Té una tetralogia de Fallot, són tres diagnòstics en un, i llavors, doncs, això, se li va tindre que reconstruir el cor només als pocs mesos de néixer, i tenim sort de que tot ha anat molt bé, tenia un bon pronòstic i, doncs, bueno, no vam tindre que córrer al naixement a fer l'operació, i doncs això, i ara doncs, ja ho veus, no pare, no està quiet.
5: No està quiet, no pare, baixa i puja, i fa una vida relativament pròpia a la seva edat, no? Que té 3 anys, 4, perdó.
6: 4, sí, sí, sí, sí, fa vida normal, o sigui, no, fa les seves revisions, evidentment, perquè és un procés que doncs, durant tota la seva vida el tindrà, i haurà de tindre diferents intervencions dins la seva vida, tot, però en aquests moments està com una màquina.
5: El veiem, el veiem. Escolta'm una cosa, clar, més enllà del diagnòstic, el que dèiem, no?, que és dur i difícil, conviviu amb aquesta història i a partir d'aquí arriba el moment en què dius, escolta'm, anem a organitzar, anem a posar-li el nom a aquest trofeu Cor Petit i anem a fer-lo solidari per l'Associació de Cardiopaties Congènites. Hem de dir que la gent que s'ha inscrit per nedar, la inscripció ja és solidària 100%, els 5 euros que han pagat són tots per aquesta causa.
6: Normalment és un trofeu que sempre el fem gratuït, però a partir d'això i de tindre la idea de recaptar un fons, doncs vam ficar 5 euros de doncs, la inscripció i tot el 100% dels diners recaptats van cap a l'associació. És igual que el club pròpiament també fa un donatiu i si algú vol fer un donatiu durant el dia o dies previs, doncs benvinguts seran.
5: Com es prepara el trofeu per demà? Perquè demà això arrenca a partir de les 15:30 de la tarda a la piscina de Rosselló, no?
6: Sí, arrenca doncs, amb unes setmanes d'antelació fent la proposta als clubs, invitant a clubs que vinguin, a participants, a fer publicitat i doncs a partir d'aquí doncs això és una cosa que els que estem al club, com jo, doncs ho portem de la mà, no ens costa res organitzar un trofeu, perquè ja ho tenim per fa molts anys i l'experiència ens porta, i és més doncs, la publicitat i donar peu a que la gent doncs, vingui cap aquí i participi, i sigui, sí que és un trofeu, sí que hi ha participació, sabe, i tothom va a guanyar, no? Però és obert a tothom, tothom pot participar de, i està pensat perquè com a mínim els que participin i no guanyen el trofeu no pugin al pòdium, s'emporta una medalla commemorativa, i fem un esport que és diferent, que és la natació amb aletes, per la qual cosa hi ha velocitat, hi ha, és molt més bonic de veure, un més espectacle, perquè a part hi ha una prova que no dins el trofeu, però sí que vindran els companys del Club d'Això Hospitalet, que són semiprofessionals, com aquell que diu, i ells nadaran també amb monoaleta. Llavors això és molt més espectacle,
5: que és, és a dir, com una sirena, una monoaleta.
6: Sí, és una monoaleta, és com una sirena i és volar.
5: Volar, pràcticament. El Macià vol dir coses. Què passa, Macià? A veure. Ah, espera, que li diu un secret a l'orella. Clar, és que les coses de... Ah, bueno. Ara tindrem una indisposició, però no passa res, cap problema. Escolta, Magí, tu nedaràs. Estàs preparat o no? T'has entrenat molt o no?
7: Sí.
5: Sí? Pues escolta'm una cosa. Explica'm ben bé què faràs demà a partir de les 3:30 de la tarda. El primer que farà serà ficar-te crema, no? Això per començar.
7: Sí.
5: I després què?
7: Aniré a córrer.
5: Perquè clar, hi ha moltes categories demà, no?
7: Sí.
5: Sí. I per tant, a tu et tocarà nedar en algun moment. I què faràs? Què fas abans de llançar-te a la piscina, vull saber? Oh. Respires fons i tires o com?
7: Nosaltres primer nos esperem perquè nos diguin coses que nos tenen de dir preparats. I quan nos fiquem preparats, nos preparem tot, sí. I després, quan diuen ja, nos tirem i nadem.
5: I nadeu tot seguit? És a dir, feu més d'una piscina o hi ha algun límit o no? Com no, ho fas tu?
7: Encara no ho sabem, no nos ho han dit, no ho diran demà.
5: En aquell moment, clar. I hi ha més nens de la teva edat o més o menys de la teva edat o nenes que també neden demà?
7: Hi haurà... No, hi haurà molta gent i tot. Hi haurà nens que nedaran de la meva edat,
5: sí?
7: De no la meva edat, de...
5: Grans, petits, és una mica de tot, eh?
7: De tot, sí.
5: Tu com ho portes amb el teu germà? Tu n'ets bastant conscient de que ell té aquest problema i per tant l'acompanyes i molt, i ja estàs molt pendent, entenc, no?
7: Sí.
5: Sí, eh? Ara em deia el Fidel que, fora d'antena, no? Que quan veuen algú, hi ha moltes més persones, de fet hem recollit algunes dades, Núria, que és que sí. Precisament que pateixin cardiopaties sí. congènites a Catalunya entre infants i adolescents, hi ha 20.000 infants i adolescents que pateixen una cardiopatia congènita, i de fet la xifra global són més de 60.000 persones afectades per aquesta patologia. Per tant, em deien que quan veuen algú que té com una mena de cicatriu a la part del pit, el mateix Magí li diu, papa, mira, igual que el Macià, no? O d'alguna manera identifiqueu aquest tret característic del cos d'algú, no?
6: Sí, és un tret que té això, doncs, que es veu, no? I sobretot ara a l'estiu, que tothom està a la piscina, a la platja, doncs encara es veu més, no? I doncs això, i els nens doncs, ho tenen familiaritzat de casa, i quan ho veuen, te criden, te diuen ell, també.
5: També, eh? Ara m'ho ha explicat molt bé el Magí, hi ha diferents categories, ells esperaran l'ordre per llançar-se a nedar, però hi ha una gran participació. De quantes persones estem parlant? Ho esperem?
6: La veritat és que no ho sé, perquè fins l'últim moment es pot inscriure. Llavors, sé que aquí hi ha gent de Rosselló que m'ha dit, nosaltres vindrem, d'Almenar, nosaltres vindrem, però no s'han inscrit. Els que sí que s'han inscrit és un club, el Club Natació Hospitalet, que cada any ha vingut, és dels clubs que, pues, bueno, que ens apoyen, ens ajuden i formen també de la festa, no? Perquè ells ho consideren una festa, poden vindre fins aquí, les Terres de Lleida, participar. I llavors ells venen a 25 persones, 25 esportistes d'aquest club, i després esperem que se n'arribi als 75, 80 participants.
5: Doncs una gran festa que comença cap a les 15:30 aproximadament de la tarda. Sí. I allarguem fins a què?
6: No, és una prova ràpida. El que busquem és que sigui espectacle. Natació amb aletes, l'espectacle és la velocitat.
5: Per tant, llavors, hi haurà públic allà veient,
6: Hi haurà gent, perquè s'ha fet publicitat i sempre les familiars,
5: etcètera. I perquè no ens enganyem, el dissabte a la tarda nosaltres què fem? Anar a la piscina? No,
6: sí,
5: ens queda una altra.
6: I és això, la gent que està aquí, que no se'n va a fora, a la platja, doncs se queda aquí i és un espectacle, no? I llavors això, són proves curtes, per tant, són proves molt ràpides i que el que busquem és això, no? Que busquem espectacle, a part perquè la gent que estigui a la piscina pues, gaudeixi d'aquest moment.
5: Doncs espectacle i solidaritat, escolta'm. Rodó, Núria, crec que és una cita imperdible demà aquí a Rosselló a partir de les 15:30 a la piscina.
4: Doncs vinga, us deixo que us aneu a remullar una miqueta més. Fidel Macià, Magí Florença, moltes gràcies, que vagi molt bé demà.
6: Gràcies a vosaltres.
4: I a Laura, moltíssimes gràcies també, companya.
5: Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
4: La Laura, alcalde de Ràdio Rosselló, que ens ha proposat, ens ha portat aquesta segona entrevista tan fresqueta i, a més, tan solidària. I és una de les moltíssimes mostres que tenim arreu de Catalunya de com l'esport s'uneix amb la solidaritat i, a més, esport molt vinculat a l'estiu. Falta mig minutet per arribar, no, 3 minuts i mig, ara si ho hem dit bé, per arribar a les 10 del matí. Així que fem una petita parada a l'obert per vacances, però quan tornem, us proposem totes rutes. De moment, la primera, cap al Castell de Tamarit, i recordeu que us preguntem també quina és la vostra sèrie ideal per veure aquest estiu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Mentre venia cap aquí, el vent m'ha pres el barret, m'ha girat el paraigües, m'ha omplert de fulles i m'ha despentinat. És ben clar que avui el vent tenia moltes ganes de jugar. Ens trobem a la biblioteca de l'Escola Doctor Samar Anquifina de Santa Margarida i els Monjos, convidats per l'Ada Martín.
5: Hola, Ada.
6: Hola.
5: Per què has escollit aquest poema? Que t'agrada el vent?
6: Sí.
5: I què és el que més t'agrada que et faci el vent? Que t'arrenqui el barret?
6: Sí.
4: Avui, l'Ada Martín ens porta un poema molt entremaliat, el que li agrada bufar, bufar i bufar.
6: On és el vent? Que el sento i no el veig.
5: Xiula dalt dels arbres, xiula pels carrers.
6: Em xiula a l'orella, cançons i secrets. Em fa pessigolles, m'estira els cabells. Però quan em giro, el sento i no el veig.
5: Ens hem divertit moltíssim amb el vent. Gràcies, Ada. Fins al proper Embaladits. Adeu.
6: Adeu.
3: Embaladits és una idea de Montse Balada, produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera aquesta jornada de divendres 24 de juliol. Tordera registra una tendència a la baixa en els nivells de PFAS a l'aigua.
2: El consistori avança en les solucions per garantir el subministrament, ens ho detalla Elisabet Mejías.
3: Les dues properes setmanes que venen, és a dir, la setmana vinent tindrem els resultats de la mostra aquesta setmana, el dilluns vinent en prendrem una altra i hauríem d'anar-nos-en d'aquí 15 dies per saber si efectivament, tal com ens demana Salut Pública, és que es demostri la tendència a la baixa per declarar de nou l'aigua apta a Tordera. Sembla que anem en el bon camí.
1: Obert el termini per demanar la subvenció del programa Tu més 1 per incentivar la contractació.
2: Es tracta d'una ajuda que atorga 1.200 euros durant un any als autònoms que no tinguin treballadors i vulguin contractar per primera vegada. Rafael Gado, regidor de promoció.
4: Aquest ajut, com he dit, de 1.200 euros mensuals durant un any implica el compromís de fer un contracte indefinit i mantenir-lo durant 18 mesos.
1: La Cobla Berga Jove actua avui a la plaça.
2: Dissabte tindrem Ball Folk amb Joan Pol Duet.
1: Demà celebra la plec a l'ermita de Sant Jaume.
2: La missa serà demà a les 10 del matí i al finalitzar hi haurà un aperitiu.
1: I demà també arriba la Festa Major de Niagara Park amb una programació dedicada al cinema.
2: El veïnat s'omplirà de festa aquest dissabte 25 de juliol amb activitats infantils, un sopar temàtic i disco mòbil.
1: L'Hospital de Calella estrena dos nous espais per a les famílies amb una inversió de 97.000 euros.
2: Les sales situades a les plantes de medicina interna ofereixen descans, intimitat i un entorn càlid per millorar l'experiència assistencial de pacients i acompanyants.
1: I l'OH mòbil de la Generalitat s'instal·larà a Tordera el proper dilluns 27 de juliol.
2: Els ciutadans podran realitzar tràmits administratius com l'ITCAT mòbil o el títol de família nombrosa i monoparental a la plaça de la Concòrdia fins a les 11.
1: En esports, últimes hores per inscriure's a la tercera edició del FUTMAS Futbol 7.
2: Avui es tanca el termini per participar en el torneig estiuenc i l'organització alerta dels possibles canvis o suspensions per falta d'equips.
1: Molt pendents també de la previsió del temps per aquest divendres, però al cap de setmana els detalls amb en Joaquim Serra.
5: De moment, situació meteorològica que continua marcada pel temps estable i per la calor aquí a la costa, però amb les hores comptades, perquè aquest cap de setmana, ja fa dies ho anem dient, tindrem un canvi de temps que es concretarà a partir de demà dissabte a últimes hores, ja amb un descens de les temperatures que notarem i que ens portarà un diumenge amb ambient més fresquet i amb un temps insegur, inestable. De moment avui, domini del sol, aquesta tarda alguns núvols poc importants. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual al matí, però amb més núvols de cara a la tarda i ja amb un descens de les temperatures màximes. Les mínimes encara no. Els vents bufaran fluixos tant avui com demà, una mica més reforçats, la mar també s'alterarà una miqueta més, amb algunes àrees de maró demà a la tarda, i com dèiem, del que seria la matinada del diumenge, sembla que tindrem precipitacions en forma de tempesta, sobretot a la meitat sud del Maresme, que després s'anirien estenent en forma de ruixats més irregulars i també menys destacables cap a la resta de la comarca durant el matí del diumenge. Fins al migdia, primeres hores de la tarda, encara pot anar plovent de forma irregular. Després ja les precipitacions desapareixerien i donarien pas a un dilluns força més assolellat, tot i que amb unes temperatures que diumenge i dilluns de moment es mantindran força agradables.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha anunciat en una entrevista a Ràdio Tordera que les darreres analítiques realitzades mostren una tendència a la baixa en els nivells de substàncies de PFAS, aquests microplàstics detectades als aqüífers del municipi. Concretament, l'última mostra presa la setmana passada es troba en un valor de 0,08, situant-se per sota dels paràmetres de risc establerts i oferint un missatge de tranquil·litat provisional a la ciutadania. Així ho explicava ahir l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Aquest dilluns s'ha pres una altra mostra que sabrem la setmana vinent, perquè totes les mostres necessiten el seu temps perquè els laboratoris puguin treballar i d'entrada anem a la baixa. Una tendència que hauria de quedar demostrat durant les dues properes setmanes que venen. És a dir, la setmana vinent tindrem els resultats de la mostra aquesta setmana, el dilluns vinent en prendrem una altra i hauríem d'anar-nos-en d'aquí 15 dies per saber si efectivament, tal com ens demana Salut Pública, és que es demostri la tendència a la baixa per declarar de nou l'aigua apta a Tordera. Sembla que anem en el bon camí. Les informacions així d'avui mateix, perquè ens ha arribat avui dimecres, ara no fa gaire el resultat, estem a 0,08 a la zona de Tordera. Abastaments també, l'última de les mostres que agafaven a dipòsit també era per sota de valor de paràmetre. Per tant, estem en disposició de, com a mínim, poder afirmar que avui hi ha una tendència a la baixa. No sabem què pot passar la setmana vinent, però en tot cas, avui podem allò respirar una miqueta més tranquils, perquè estem dintre els valors de paràmetres permesos. Val a dir també que el nivell d'incertesa d'aquestes analítiques ho portem repetint des de l'inici, és d'un 50%, eh? Vull dir que tot plegat és com un gran despropòsit.
0: Malgrat aquests indicis positius, l'Ajuntament insisteix que cal la confirmació continuada de Salut Pública i complir amb el criteri de demostrar una línia descendent constant abans de poder aixecar definitivament la restricció d'aigua no apta. Respecte a la pregunta de quantes analítiques a la baixa fan falta per aixecar la restricció, Salut Pública no ho detalla.
1: Aquesta és la pregunta que porto fent a Salut Pública des del dia 9 de juliol i no m'han contestat, simplement que s'ha de demostrar una tendència a la baixa. A mi m'agradaria pensar que amb 3-4 analítiques s'haurà demostrat aquesta tendència, però és la pregunta que he fet a totes les reunions i no m'han contestat.
0: Mentre persisteixin les restriccions en determinades zones, l'Ajuntament manté actiu el servei de subministrament alternatiu d'aigua potable mitjançant cisternes i cubes. Com a novetat, s'ha endarrerit una hora el servei de dispensació a partir de les 8 de la tarda per evitar les hores de màxim sol a la zona del centre, concretament les distribucions que es fan a la zona de l'Avinguda Països Catalans.
2: Aquesta setmana ha obert el termini per demanar la subvenció del programa Tu Més U, un programa que té l'objectiu d'incentivar les persones autònomes sense treballadors o treballadores a càrrec seu a contractar persones de manera indefinida durant un període mínim de 18 mesos. Les persones contractades han d'estar en situació d'atur i inscrites com a demanants d'ocupació no ocupada, DONO, o el Servei Públic d'Ocupació a Catalunya, SOC. Explica les condicions per demanar l'ajuda al regidor de promoció de l'activitat econòmica, Rafa Delgado.
3: És una subvenció que atorga 1.200 euros mensuals durant un any als autònoms que no tinguin treballadors i vulguin contractar el seu primer treballador. Aquest ajut, com he dit, de 1.200 euros mensuals durant un any implica el compromís de fer un contracte indefinit i mantenir-lo durant 18 mesos. Aquestes són les condicions bàsiques i essencials que permeten doncs, aquesta ampliació de negoci, aquesta ajuda que molts autònoms tant necessiten. És una tramitació que és general, perquè és de generalitat, el que nosaltres sí que els autònoms de Tordera, des d'aquí, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, doncs les nostres tècniques els ajudaran a fer tota la tramitació i assessorar-los en totes les consultes o gestions que ens vulguin plantejar.
2: La subvenció va dirigida a persones treballadores autònomes sense persones treballadores assalariades a càrrec seu, a les societats limitades unipersonals sense assalariats a càrrec i a les persones treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores a càrrec seu, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquesta persona o aquestes persones treballadores autònomes col·laboradores. Amb aquesta subvenció es fomenta el contracte, la contractació indefinida, es crea ocupació i s'afavoreix el creixement de negocis de les persones autònomes. Delgado explica que hi ha al voltant d'uns 1.000 autònoms a Tordera.
3: El que treballem sobretot és una realitat, i és que els autònoms a Tordera, hi ha aproximadament 1.000 autònoms, doncs són professionals que han d'atendre moltes gestions diferents, no només la pròpia del seu ofici o de la seva activitat, sinó també gestió empresarial, molts elements que quan és una empresa més personal doncs queda repartit. I el que es tracta precisament és donar aquesta empenta, aquest ajut, perquè puguin ampliar plantilla, que contractin el seu primer treballador, puguin créixer i puguin fer créixer el seu negoci d'una manera més sostenible i més forta.
2: En cas de tenir algun dubte i o consulta, podeu contractar al Departament de Promoció Econòmica al correu electrònic promocioeconomica@tordera.cat o bé al telèfon 937 764 3717.

0: L'associació La Nostra Dansa impulsa les audicions de sardanes les nits de divendres. Avui actuarà la cobla principal de Banyoles, que oferirà les següents sardanes: Com si el cel hagués florit, de Marcel Artiaga; Llac encantat, de Manuel Saderra; L'home dels mil somnis, d'Anna Abad; Nits d'estiu a Sant Llorenç, d'Alfred Abad; L'esperxador de somnis, de Joan Jordi Baumala; Mas Lloreda, de Ricard Viladesau; Nit estelada, de Josep Saderra; Sardanes a la vila de Boló, de Carles Santiago; i Sardanes a la lluna, de Josep Capell. Demà dissabte serà el torn dels balls folk, amb l'actuació del grup Joan Pol Duets. Les dues propostes seran a la plaça de l'Església a partir de les 10 del vespre.
1: I un any més, el veïnat de Sant Jaume de Tordera celebra el seu tradicional aplec popular. La capella té una història significativa. De fet, la seva existència s'extén des del segle XVI-XVII en un edifici situat davant la masia homònima. És una capella senzilla, de planta regular i teulada a dues aigües, amb campanaret d'espadanya. La celebració de l'aplec s'ha celebrat de forma interrompuda durant, sobretot, els anys en què la guerra afectava a la convivència del poble. Com és habitual, l'aplec consisteix en una missa d'honor al sant que dona nom al veïnat. De fet, l'organització ja té a punt els preparatius per la missa de la capella de Sant Jaume, que se celebrarà demà dissabte 25 de juliol. L'acte es durà a terme a les 10 de la nit, al matí, amb una missa oficiada per mossèn Edwin. La celebració de Sant Jaume finalitzarà amb un aperitiu obert a tots els assistents.
0: L'associació de veïns de Niagara Park ja ho té tot a punt per celebrar la seva festa major. A diferència d'altres edicions, enguany les activitats es celebraran en una única jornada, aquest dissabte. L'esdeveniment, que repetirà la seva ubicació habitual a l'avinguda Diagonal 74B de Tordera, estarà ambientada en el món de Hollywood i del cinema. La celebració arrencarà al matí amb els més petits, amb diversió, amb festa de l'escuma, espectacle de bombolles. El plat fort serà ja de cara a les 9 del vespre amb el sopar de cinema. En aquesta ocasió, l'organització ha habilitat un codi QR a les seves xarxes socials. A través dels assistents podran triar entre 5 menús diferents. La temàtica cinematogràfica es farà notar especialment a partir de les 10 de la nit, amb el gran joc de cinema que promet repartir diversos premis entre els guanyadors. Des de l'associació es fa una recomanació molt especial per la vetllada. Es convida tothom a assistir-hi vestit com el seu actor o actriu preferit de Hollywood. Finalment, a partir de les 11 de la nit, la pista es transformarà en una pista de ball gràcies a una gran disco mòbil, com dèiem, en el marc d'aquestes festes de Niagara Park.
1: L'Hospital de Calella...
2: Doncs amb el turisme...
1: L'Hospital de Calella ha obert aquest mes de juny dos nous espais destinats a les famílies dels pacients ingressats a les plantes de medicina interna, una actuació que ha suposat una inversió de 97.289 euros i que compta amb la col·laboració de la Fundació Nou Cims, encarregada del disseny interior i del mobiliari. Els nous espais habilitats a l'entrada de la primera i segona planta permetran que els familiars puguin descansar, menjar o desconnectar durant les hores d'acompanyament. Cada sala disposa d'un sofà, una taula, un microones i un punt de reciclatge. A més, s'ha habilitat una sala independent perquè els professionals puguin mantenir converses amb les famílies en un entorn més íntim, tranquil i acollidor, afavorint així una comunicació més propera. El projecte desenvolupat pel mateix equip d'interioristes que va dissenyar l'espai Domum aposta per una estètica càlida i domèstica, inspirades en una sala d'estar. Les noves estances compten amb un llum natural, mobiliari confortable i una ambientació pensada per transmetre calma i benestar, basada en materials, colors i textures càlides que contribueixen a crear entorns més humans. Paral·lelament, a la unitat geriàtrica d'ajuts també s'ha condicionat un espai per a les famílies al final del passadís. En aquest cas, l'actuació ha estat més senzilla, amb la incorporació d'un sofà i microones sense necessitat d'obra, però que ja suposa una millora significativa per als acompanyants. Aquesta actuació s'emmarca dins la línia de millores dels espais assistencials que impulsa la corporació per avançar cap a una atenció cada cop més centrada en les persones, humanitzant l'estada hospitalària tant per als pacients com per als seus estimats.
0: I de cara al proper dilluns 27 de juliol trobareu a Tordera l'oficina d'atenció mòbil de la Generalitat de Catalunya. Fins a les 11 de la nit, 11 del matí, volem dir, podreu fer gestions directes en temes administratius amb l'oficina que estarà situada a la plaça Concòrdia, en concret de 9 del matí a 11. Entre d'altres tràmits es pot realitzar l'ITCAT mòbil, el títol de família nombrosa i monoparental, o rebre suport per fer gestions en línia de forma totalment gratuïta.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Avui és el dia clau per al futur del tercer Futmàs Tornaments F7, que ja que finalitza oficialment el termini per inscriure els equips que vulguin participar a l'esdeveniment esportiu que acollirà el camp municipal de Tordera els propers 1 i 2 d'agost. Tot i l'expectativa generada inicialment impulsada pel suculent premi dels 1.000 euros per als campions de la categoria reina i l'estrena d'una divisió exclusiva per a noies, el ritme i inscripcions ha estat molt desigual i posa en risc el format original i complet de la competició. A hores de tancar l'admissió dels participants, l'estat de categories reflecteix dues realitats oposades. La nota positiva de la jornada la posa la categoria C mixta, que ja ha fet ple amb 4 equips inscrits i ha tancat el seu contingent de places. En la mateixa situació favorable i en un pas de confirmar la viabilitat del grup es troben l'A masculí i el B mixta, amb dos equips confirmats a l'espera només de 2 conjunts més per cadascun per completar les seves llistes. No obstant això, la preocupació de l'organització se centra en les divisions que encara estan molt lluny del mínim necessari. La categoria A més, la majoria de 16 anys. El principal reclam d'aquesta tercera edició, gràcies a la seva dotació econòmica, a hores d'ara faltarien més de 10 equips per arribar a la xifra òptima projectada. La situació és encara més crítica a la nova categoria A femení i a la D mixta, que a hores d'ara es troben buides, amb 0 equips inscrits i necessiten anar 4 cadascuna per poder arrencar. L'organització ha subratllat que, en cas de no aconseguir-ne, l'organització podrà modificar el format, les categories o eliminar-la. Amb el rellotge en contra i els grups de l'edició encara per quadrar, els organitzadors fan una última crida d'urgència als més indecisos. Aquells jugadors i jugadores que vulguin gaudir d'aquest torneig per temporada tenen les seves últimes hores per formalitzar la seva inscripció a través dels enllaços habilitats dels perfils socials de Futmàs. A partir de demà, l'organització haurà de prendre decisions sobre l'estructura final d'aquesta tercera edició.

0: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous de Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Provinents de la 33a promoció de l'Escola de Policia, aquests nous efectius en pràctiques reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Elois, el cos policial també reforçarà amb 82 efectius als municipis de Costa i nous comandaments. També hi haurà un reforç als agents Arro. Així, els Mossos comptaran amb 21.000 efectius en total, 1.625 més que el maig ara fa dos mesos. Gràcies a aquest desplegament, els Mossos d'Esquadra comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven aquesta especialitat al maig d'aquest mateix any. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals del pla.
1: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
0: I ha apuntat on es posarà l'accent durant aquests mesos d'estiu.
1: La multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
0: Trapero també ha dibuixat els quatre eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç a les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
2: I David Bote tanca amb el Corte Inglés la compra del solar de Can Fàbregas amb 11,7 milions d'euros. L'alcalde de Mataró signa un preacord que posa punt final a un afer obert a més de 20 anys i aparca la via judicial. Ens ho explica Laia Sant Miquel.
3: Mataró tanca per fi un dels afers més llargs i complexes de la seva història recent. L'alcalde David Bote ha signat un preacord amb el Corte Inglés per comprar el solar de Can Fàbregas per un import d'11,7 milions d'euros, la meitat del que va pagar l'empresa l'any 2012. Aquesta entesa resol un conflicte que es remunta a més de 20 anys enrere. L'alcalde ha explicat els termes de l'operació en una junta de portaveus extraordinària que ha tingut lloc aquest dijous. El següent pas serà la ratificació del preacord al ple del proper setembre. Si es compleix el calendari previst, la signatura de la compra-venda per recuperar la propietat de la finca es farà efectiva abans del Nadal. Un cop firmat el document oficial, les parts renunciaran recíprocament i irrevocablement a les accions, reclamacions i pretensions relacionades amb el contracte, la finca i el procediment judicial. Posteriorment, l'acord es presentarà al jutjat de Mataró perquè el beneeixi i tanqui definitivament el cas. El Corte Inglés, per la seva banda, ha explicat a TV Mataró que està satisfet amb el preacord assolit amb l'Ajuntament i l'empresa municipal PUMSA per resoldre definitivament el conflicte vinculat a Can Fàbregas. L'adquisició d'aquests terrenys es podrà tirar endavant sense necessitat que el consistori s'endeuti i hagi de demanar cap préstec. Un cop recuperat el control d'aquest sector estratègic de la ciutat, el govern municipal defensa que facilitarà la definició del seu futur d'acord amb l'interès general i les necessitats actuals de Mataró. El cost d'aquesta operació cal tenir en compte que també se li ha d'afegir l'import per refer l'antiga fàbrica de Can Fàbregas. L'obra disposa d'una partida pressupostària reservada d'uns 2 milions d'euros, tot i que es calcula que la xifra definitiva pugui situar-se entre els 4 i els 6 milions.
0: I anem a conèixer quin és el temps que ens depara aquest divendres, també de cara al cap de setmana. Tots els detalls ens els amplia en Joaquim Serra.
4: Avui jornada que, de moment, tornarà a estar marcada pel sol i per les temperatures càlides, amb algunes màximes cap als 34, fins i tot fregant els 35 graus a l'interior de la comarca i prop de la costa, entre els 32 i els 33. Una calor, però, que té les hores comptades almenys momentàniament. I és que, de cara a aquest cap de setmana, esperem un canvi de temps que, si alguna cosa ens portarà, serà un descens de les temperatures que notarem. Continuarà fent calor, estem a l'estiu i és el que toca, però almenys no serà una calor tan exagerada com aquests últims dies i molt probablement de cara a diumenge les màximes, totes elles, quedaran per sota dels 30 graus, la qual cosa no passava des del 20 de juny. Per tant, situació que ve marcada per aquest descens de temperatura i, en conseqüència, també per un increment de la inestabilitat. Mentre això no arriba, avui, de moment, s'espera una jornada en la qual el sol tornarà a ser el protagonista. Aquesta tarda amb núvols, núvols prims en general, com a molt mitjans, especialment cap a l'interior i al nord del Maresme, núvols poc importants i que no deixaran precipitacions. Els vents bufaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la. De cara a demà dissabte ja entrarà vent més humit de llevant, una mica més reforçat també, la mar amb marejol i algunes petites àrees de maró, i pel que fa a l'estat del cel, augment de la nuvolositat, sobretot de cara a la tarda. La nit de demà passat, a partir sobretot de la matinada del que serien la, a partir de la mitjanit de demà passat, probablement tindrem xàfecs de caire tempestuós que afectarien de forma més important a la meitat sud del Maresme, mentre que al nord de la comarca també arribarien alguns xàfecs, però més diluïts. En canvi, diumenge, durant el matí, migdia, primeres hores de la tarda, encara es poden escapar alguns xàfecs més irregulars, però no es poden descartar a qualsevol punt de la comarca. Tot això amb unes temperatures que demà, com dèiem, van a la baixa i que de cara a diumenge baixaran encara més, amb vents que diumenge continuarien fluixos força més variables i la situació marítima, marejol i mar de fons a tota la costa de la comarca. Com hem dit també, amb temperatures molt més agradables de cara a diumenge. Pel que fa al dilluns, comencem la nova setmana sense precipitacions. Hi haurà algunes nuvolades a primeres hores enfront de la costa. No descartem algun xàfec puntual a la primera línia costa. Després marxaran i el sol s'imposarà a tota la comarca amb unes temperatures encara força frenades. De cara a dimarts tornarien a pujar.

0: Després dels xismes del rus, nosaltres que arribem pràcticament a les 11 del matí, ens falten 7 minuts, tindrem temps encara per, amb aquests 7 minuts mal comptats, repassar la premsa del dia, repassar també la informació de servei d'aquesta jornada d'avui divendres. Ho farem, com sempre, a les vies de so, amb l'Aleix Cavaller, a la locució, en Damià Julià, la Tanit Sabatí, que us parla Albert Sabater. Comencem amb les portades dels diaris.
1: Comencem amb l'Ara, diu Zapatero, qualifica les joies de regal de cortesia i nega haver mediat per Plus Ultra. Sense trens a la R2. A la imatge podem veure l'esvoranc per les obres a la R2, entre Barcelona i Montcada i Reixac, que han engolit una grua de grans dimensions. Zapatero exculpa el govern central de les acusacions de Plus Ultra. Tenim la mateixa imatge que l'Ara, diu 3 incidents greus seguits en obres públiques. La calor extrema nocturna causa més morts que la diurna a Barcelona. Seguim amb el periòdico, diu les altes laborals progressives es limitaran als casos de càncer. Aliança històrica entre Ford i Geely. L'empresa nord-americana i la xinesa compartiran la propietat de la factoria del Musafas, València, i produiran 5 models el 2028. Zapatero nega haver exercit influència per al rescat de Plus Ultra. No sóc un corrupte. El forat de les obres de Montcada es va fer gran amb l'aigua del rec Comtal. Seguim amb el punt, diu Miles Davis, sempre endavant. El músic que va canviar la història 5 o 6 vegades, ara ha fet 100 anys. Acabada la premsa generalista catalana, seguim amb l'Espanyola, diu ABC, les explicacions de Zapatero només convencen una part del PSOE. Continuem amb el País, diu Zapatero defensa la seva innocència per revelar l'origen de les joies. Acabem amb el Mundo, diu Anticorrupció demana investigar l'antiguitat de les joies de Zapatero.
0: I de la premsa generalista saltem a la premsa esportiva i econòmica. Anem a conèixer els titulars del dia, Damià.
2: A veure, comencem amb el diari Sport, que la portada anuncia el fitxatge de Karim Adeyemi pel Barça fins al 2030. El davanter alemany assegura que ha fitxat per jugar a les ordres de Hansi Flick, mentre el diari també informa de la greu lesió de Frenkie de Jong, que pateix un trencament del lligament del genoll. Mundo Deportivo també destaca l'arribada de Karim Adeyemi al Barça amb el titular «Soc aquí per Flick». El diari remarca la confiança del jugador en el projecte del tècnic alemany i assenyala la preocupació per la lesió de Jong, tot i que de moment no hi haurà de passar per quiròfan. Seguim amb l'As i el Marca, que els dos destacant una entrevista amb Luis de la Fuente. El diari és el diari que entrevista a Luis de la Fuente després de guanyar el Mundial. El seleccionador explica que ja li demanen repetir l'èxit el 2030, es mostra orgullós del treball de la selecció i afirma que aixecar la Copa del Món ha estat un dels moments més especials de la seva carrera. I acabem amb el diari Marca, on la portada també està dedicada, com hem dit, a Luis de la Fuente, a qui defineix com un gran orgull després de conquerir el Mundial. El diari posa en valor la feina del seleccionador i el paper clau que ha tingut en la construcció d'una selecció campiona del món.
0: 2 minuts i arribarem a les 11 del matí, encara tenim temps de repassar la premsa econòmica.
2: Comencem a 5 dies, que el diari destaca que el preu del petroli supera els 100 dòlars pel barril a causa de la tensió del Mar Roig, fet que beneficia empreses energètiques com Repsol, però també encareix els combustibles i el transport. També informa que la situació de Ford a Almafusses i altres notícies relacionades amb l'economia espanyola. El Economista, a la portada, explica que el BCE manté el tipus d'interès, però els mercats reaccionen amb optimisme perquè esperen una baixada al setembre. També posa focus a la dificultat de les comunitats autònomes per reduir el dèficit i l'augment del preu del petroli que pot afectar la inflació. I acabem amb Expansió. El principal titular és la recompra d'accions de Repsol, impulsada pels bons resultats de l'empresa. A més, destaca les aliances d'Indra amb companyies europees del sector de la defensa i l'impacte que l'augment del petroli pot tenir sobre l'economia i els mercats financers.
0: Doncs pràcticament acabem. Ho fem amb les darreres dades del dia d'avui. Pràcticament encara 9 minuts i arribarem a les 11 del matí d'aquest divendres 24 de juliol del 2026. Ara mateix la temperatura a l'exterior dels estudis és de 27 graus centígrads, l'humitat relativa del 51% i el vent de 8 km per hora. Anem a repassar més informacions del dia d'avui. Concretament anem a conèixer quin és el Dia Mundial avui.
2: Avui és el Dia Mundial de l'Autocura. La data es va fer expressament perquè el 24 de juliol, per recordar-nos la importància de cuidar la nostra salut física i mental les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
0: Ens hem quedat sense temps. Avui és Santa Cristina i recordem també com a dada destacada que avui hi ha repartiment d'aigua potable al pavelló dels Països Catalans entre 5 i 7 de la tarda. Acabem amb el desig d'un bon cap de setmana. Nosaltres tornem dilluns. Adéu-siau.
3: Tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat a la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquests deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre que Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Villanueva de la Serena, a Badajoz, un fugitiu d'una presó de Tarragona amb més de 150 antecedents. L'home acumulava 12 ordres judicials per delictes com agressió sexual, robatoris, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu a Munta i a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys a la fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi en la gestió de les zones cepa que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb talls a la C12 a Maials, al Segrià. I un ramader de Lladorre, al Pallars Sobirà, ha denunciat un nou atac d'ós al seu ramat amb una vaca morta i dues més desaparegudes. És el tercer atac que denuncia el sector en menys d'una setmana a la zona del nord de la comarca. Finalment, perquè fa els esports, el Barça ha informat que Frenkie de Jong pateix una ruptura del lligament lateral intern del genoll dret. El club explica, en un comunicat mèdic que ho ha fet públic a la seva xarxa social, que el migcampista neerlandès continuarà sota tractament i seguiment mèdic pendent de l'evolució durant les pròximes setmanes. Ahir, De Jong va rebre en un comunicat a Instagram que es va lesionar durant la Copa del Món, però que els serveis mèdics de la selecció dels Països Baixos li van assegurar que podia continuar jugant. En tornar a Barcelona, es va confirmar que la lesió era més greu del que inicialment s'havia detectat.
4: Notícies en xarxa. 107.1 FM. Ràdio Tordera.

Bon dia, bona hora. Són pràcticament minutets de més que ens passen del punt horari de les 11. Però aquí estem preparats per exaurir aquest divendres, cap de setmana, i que en aquest cas amb aquest 24 de juliol. Molt bon divendres a tothom. Sigueu molt benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició del Magazine, aquest programa que intentem acompanyar-vos cada matí en tota l'actualitat, la música, les entrevistes, les curiositats i, sobretot, amb moltes ganes de compartir una bona estona plegats. Avui, 24 de juliol, a les portes del cap de setmana, és un dia perfecte per fer valar de tot el que ha passat aquests últims dies. Descobrir noves històries, somriure una mica i començar a preparar un cap de setmana que esperem que sigui ple de bons moments. Durant les properes hores ens acostarem a les notícies més destacades de casa nostra, d'Espanya i del món. També tindrem les seccions habituals, la nostra tertúlia, la música que ens farà recordar grans moments i també curiositats i també, com no, si cau i toca, alguna sorpresa. Com sempre, la vostra companyia és el més important. Posar-vos, doncs, còmodes, encara que estigueu, doncs, arreglant algun armari, també podem fer una mica més tranquil·litat, però pujant el ràdio receptor, el mòbil, i bé, deixeu-nos entrar una estona més a casa vostra, a la feina, o allà on ens estigueu escoltant. Comencem aquest divendres amb energia, bon humor i moltes ganes de fer ràdio. Ai, aquestes ganes de fer ràdio. Benvinguts, comença el Magazine.

11 minuts amb 11, i sí que anem a fer un repàs de les notícies que ens acaparen, en aquest cas, les portades de diferents rotatius. Aquest divendres, la caldera ha seguit engegada i amb força, especialment a Ponent, amb més de 42 graus de màxima cap a l'interior de l'Ebre i el Pla de Lleida, i menys intensa, però encara càlida la resta. L'aixafagor s'ha deixat notar a la costa, especialment de nit amb mínimes de 26 graus. A Barcelona, Tarragona, capital, i tot el que ha disminuït el nombre de registres de nits tropicals a l'interior. El vent de Ponent, rescalfat, ha bufat amb moderada intensitat, mantenint l'ambient ben càlid. Doncs bé, sí que anem, en aquest cas, a escoltar un tall de veu que ens porta, doncs, la persona que també està, doncs, endinsada dintre el que és el món de la meteorologia.

0: Parlar de que arriba la llum al final del túnel. Podem parlar de normalització de les temperatures. Abans, però, anem a veure algunes imatges que denoten com no només les dades asseguren que aquest estiu ha estat molt càlid, sinó també, ja ho veieu, algunes fotografies que indiquen com, atenció, ha estat la verema més primerenca de la història aquí, al Penedès, degut doncs, a aquestes altes temperatures. Unes altes temperatures que s'han tornat a repetir avui, i és que així sortia el sol a Barcelona, fixeu-vos, amb aquest sol que semblava un ou ferrat amb tota aquesta pols en suspensió en el cel i unes temperatures que han tornat a ser molt i molt altes. De fet, anem a veure com evolucionarà el temps els propers dies perquè ens hem de fixar en aquesta boleta blava, que és l'esperança, és aquesta petita bossa freda que sembla que en retirarà la bossa més càlida per aquest cap de setmana i ens portarà una normalització de les temperatures i un augment també de la inestabilitat. Però ja ho veieu, darrere seu tornen els colors vermells, per tant, sembla que aquesta calma pel que fa a la calor durarà ben poquet. De moment, però hem de parlar d'un nou dia de calor pel que fa aquest divendres, anem a veure-ho, perquè, fixeu-vos, parlem d'un canvi de temps, sobretot pel que fa a l'estat del cel. En primer lloc, unes temperatures que, tot i que seran altes, sembla que no pujaran tant, tot i així parlem de 40 graus a Lleida o gairebé més de 35 a moltes capitals catalanes. I fixeu-vos, novament, una nit tòrrida o tropical a molts punts de l'interior, de Ponent i també del prelitoral i, sobretot, de la costa. Per trobar fresca, novament, hem de viatjar cap al Pirineu. Pel que fa doncs, a l'estat del cel, hem de parlar d'aquesta marinada i aquest vent del sud que bufaran força, sobretot a punts de la depressió central, del Prepirineu i també al voltant de les muntanyes del sud, que podrien portar un augment de la nuvolositat i fins i tot alguns xàfecs inconexos i minsos en general, sobretot doncs, a punts del Pirineu Oriental, també punts del prelitoral o fins i tot arribant a última hora a punts dels ports. Pel que fa a les temperatures, com comentàvem, una petita davallada, però no ens enganyem, segueixen avisos activats encara per calor intensa. Per tant, això ja obrirà les portes al que sembla que sí que serà un descens de les temperatures i un augment de la inestabilitat de cara al cap de setmana. Anem a veure-ho.
1: Després de fer aquesta repassada i en aquest cas doncs, l'explicació que ens ha fet en Salvador Mateu, nosaltres que ens en anem ja directament al Parlament de Catalunya i tenim la nostra ciutadana, la Judit Orofo, que parla sobre la situació actual de l'autopista A7.
2: No podem normalitzar ni aquestes cues quilomètriques, ni aquestes cues permanents, ni aquesta manca de seguretat que ens porta a aquest índex d'accidentalitat i de mortalitat tan creixent en el nostre país. Els catalans no són ximples, no ens vam equivocar. El que ens vam és cansar de pagar peatges durant 30 anys, mentre la resta de l'Estat, amb els nostres impostos, es construïen autovies gratuïtes. Per tant, no ens vam equivocar reclamant la fi d'un greuge històric, i el problema no va ser aixecar els peatges, sinó el problema va ser aixecar les barreres sense que la ministra socialista acceptés alternatives. I abans de demanar un nou esforç als ciutadans, hi ha una condició que és imprescindible, i és que els diners que paguem els catalans reverteixin en les nostres infraestructures. I aquí ens sorprèn avui el debat perquè s'entra en contradiccions. De fet, el Partit Socialista, amb els Comuns i Esquerra Republicana acaben de pactar uns pressupostos que no se'n parla d'aquestes vies col·lapsades. De fet, l'any 2021 els comuns rebutjaven aquest model i avui porten aquesta qüestió a debat. Però res menys important que els diputats socialistes, els 19 diputats socialistes a Madrid, voten també sistemàticament allà, al Congrés, en contra d'aquestes propostes i d'aquesta alternativa d'un pagament per ús. Per tant, el que falta no són més estudis, el que falta és la voluntat política per acomplir, i per això avui no només estem parlant de l'AP7, no només estem parlant de la mobilitat del país, sinó que estem parlant de dos models, el de les engrunes, el que deixa Catalunya amb només 162 milions d'euros d'inversió executada envers els 452 milions de Madrid, o l'alternativa que defensa Junts amb els recursos que generem, amb els recursos invertits amb les infraestructures catalanes, amb menys espoli, amb més inversió, amb menys dependència i amb més Catalunya.
1: La Comissió Europea de la Justícia Espanyola ha recordat el dia d'ahir que correspon al Tribunal de Comptes de l'Audiència Nacional aplicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va avalar la setmana passada la llei d'amnistia. La periodista, escriptora i col·laboradora Pilar Rahola, protagonista amb l'espai de la rèplica, que ha denunciat que tots els tribunals polítics d'Espanya, sens dubte el més polític, és el Tribunal de Comptes. Escoltem què ens diu.

0: De tots els tribunals polítics que hi ha a Espanya, sens dubte el Tribunal de Comptes ha estat el més polític de tots. Va intentar una situació terrorífica per tots els líders independentistes que tenia a veure amb la destrucció del seu patrimoni personal. Era un atac directe a la família, a la persona, directe al patrimoni. I finalment han perdut en el darrer dels tribunals, que és el Tribunal de Justícia de la Unió. I tot i així, segueixen i segueixen intentant mantenir una posició que ja és insostenible. Què no han entès? Què no ha entès el Tribunal de Comptes? Que no tenen raó? Que els hi acaben de dir des d'Europa que no tenen raó? I que a més han d'assumir la sentència? Que poden guanyar temps? Marejar encara una miqueta més a la gent? Jugar amb els patrimonis? És política, política bruta, lletja, és persecució, és venjança. Però aquesta vegada han perdut. No se'n sortiran.
1: Doncs bé, les declaracions, l'opinió que ens posa la Pilar Rahola, i que en aquest cas ens anem directament ja a parlar de futbol i la violència de gènere. Les trucades del 016 es van disparar un 120% durant la final del Mundial. Déu-n'hi-do el que hi ha amb el Mundial, també, que és allò que és com un gat que es mossega la cua. L'endemà de la final del Mundial, tres dones van morir a Espanya assassinades per les seves parelles. El nombre de trucades va augmentar un 120%, més respecte a les xifres de la setmana anterior. Si es compara amb un dilluns, 13 amb un dilluns 20, l'increment va ser d'un 21,9%. Companys de la tertúlia, de moment, Meli, Montse, Conxita, gràcies per estar aquí, benvingudes. Què us sembla? Això va ser motiu del futbol?
2: Pues no. Sembla ser que sí, perquè...
3: Bueno, jo no crec que sigui motiu de la violència de gènere.
2: Es va superar, es va superar
3: és un
2: moltíssim.
3: Del qual... És un problema, bueno, de tot el que porta,
2: la mateixa conseqüència del
3: porta.
2: Futbol.
3: I que hi ha gent que celebrarà les coses bé, sense problemes.
2: Perquè no saben veure, i hi ha gent que passa el que passa.
4: O casualitat que en aquell moment hi hagués violència de gènere, perquè no té res a veure.
1: Però n'hi havia molt més, hi va haver molt més.
3: És més fàcil que estigui associada. Que estigui associada.
4: I les pintades que hi ha hagut en contra l'Argentina.
2: Bueno, això ja és un altre tema que també m'agradaria tocar-lo, si pot ser. Perquè té la marinera.
4: Em sembla d'un país tercermundista, això.
1: Sí, el creixement a les trucades és elevat, encara més acusat en els altres sistemes d'atenció a les víctimes. Per exemple, el correu electrònic, el 017, onlineigualdad.gob.es, va rebre un 1000% de missatges més que la setmana anterior. El chat en línia va créixer un 60% i el WhatsApp un 8,75%. A més, en les zones posteriors del triomf de la Roja, més dones han estat assassinades arreu de la geografia. Vinga, ens
4: sempre
1: anem...
4: hem de rebre les dones per
1: sí,
4: això,
1: eh? Sí, sembla mentida, eh? Mare meva.
5: Bueno, quan passen aquestes coses és quan surt a la superfície quelcom que hi és sempre,
4: que no.
5: Però que no sempre som capaços de donar-se en compte. Per això quan hi han declaracions com que no hi ha violència de gènere o... t'indigna, perquè realment penses
2: comencem a gratar una mica sota i ja comencen a sortir els...
5: I el masclisme continua
2: a flor de pell,
5: plenament vigent.
1: Vinga, no saben què fer, però ho faran. Beethoven i Cervantes, ocells i rius, aquestes són les propostes pels nous bitllets d'euro. Els bitllets d'euro són més que un mitjà de pagament, són una de les expressions més tangibles d'Europa. Han assenyalat la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, després que aquesta entitat decidís mantenir el tipus d'interès. Lagarde assegura que els nous dissenys de bitllets, que combinen la bellesa i significat, reforçaran la nostra identitat compartida. Això vol dir, senyors i senyores, que gastarem menys, que baixaran els preus, perquè si veiem ocellets i veiem en Cervantes i Beethoven, es posarem mentrestant a escoltar música, es posarem a mirar el paisatge...
2: Els guardarem a la billetera per no gastar-los, vols dir, no?
1: Mare meva.
2: Perquè són tan macos que no els voldrem gastar.
1: Ens anem ara ja a escoltar l'infermera de Tordera, la Sílvia Pérez, que ens parla ja directament sobre el tema de la vacunació, que segurament dintre poc ens haurà de començar a avisar les persones més grans de 60 anys. No me recordo, 60 anys, eh?
6: 65
1: anys. Vinga, escoltem que ens diu la
6: Sílvia.
1: Bueno,
6: no sé segur, tampoc, eh?
7: Vacuna és mentida. Els grans ens vacunem menys que els petits, però ens hem de vacunar. Perquè les vacunes salven vides. Perquè els efectes secundaris són mínims comparables amb les vides que salvem, perquè desapareixen malalties greus gràcies a les vacunes. I si no, veiem els casos que hem tingut darrerament de xarampió, de tètanus, que són vacunes que en algunes zones s'han deixat de posar.
1: Falta... Doncs bé, sí que en aquest cas la Sílvia, infermera del Cap de Tordera, ens comença a donar doncs, aquest toc que segurament després de l'estiu, com ja comencem tots a relaxar-nos una mica més de la calor, esperem, doncs ens tocarà anar-nos a fer la vacunació com realment doncs ens recomana. La vacuna de la pneumònia continua ara ja sent molt vigent, donat que hi ha hagut moltes persones que la pneumònia ha sigut present i els ha portat a terme la mort. Jo, com me la van oferir, vaig pensar, oh, no, i vaig, després vaig agafar la pneumònia.
8: Suficiència respiratòria, sí, el cor, sí. Moltes coses.
2: Uh-huh. A partir d'una edat ja comencem a tindre de fer-lo, sí.
1: Bé, anem a escoltar una altra senyora i ja hi posem punt i final en aquest espai de les notícies. Escoltarem a la Sílvia Oriols, que ens parla també de la manera que estem aquí a Catalunya. Aquí diríem les nostres contertulianes que... Bé, sí que els suposo bastantes vegades, però és que a vegades diu les coses tan així que a mi m'agraden. Vinga, per què li agradi, per què no li agradi, escoltem un moment.
9: 75 anys. Et penses que ja ho has vist tot i esperes que a les acaballes la vida et sigui plàcida i tranquil·la. Però surts a passejar el gos i no tornes a casa. Perquè mentre caminaves i prenies la fresca, et topes amb un marroquí de 18 anys que et degolla amb una ampolla de vidre trencada i que t'arrossega camp de blat de moro endins per abandonar-te moribunda. Es deia Dolors Agustí, per si els interessa. A ella no la nombrarà el president d'aquesta cambra a l'inici de la sessió, com sí que fa amb els immigrants il·legals que moren a la mar per culpa de l'efecte crida de l'extrema esquerra. A ella no li dedicaran cap minut de silenci aquí de fora, no. Procuraran que el seu nom resti en l'oblit i si algú fa preguntes, miraran de treure-li importància, cosa dels fets aïllats o brots psicòtics.
2: Sí, però clar, clar.
1: Bé, estem ja pràcticament en directe, ja tots anem dient la nostra... Bé, sembla ser que la Sílvia Oriols ha acabat així, pim-pam, no? Pim-pam. Doncs bé, anem a escoltar la Bamba per posar una mica de frescor, ni més ni menys a tot aquest punt de les notícies que, bueno, em va bé escoltar-los i cada un, doncs, que decideixi o que faci el que vulgui amb la seva vida. La Bamba, vinga, va, posem-la.

0: I bé, nosaltres sí que entrem ja directament en aquest repàs de temperatura. Sí que no podem tenir la connexió amb la nostra col·laboradora, la Paquita Albertí, però sí que tenim a punt el nostre company, en Joan González. Bon dia, Joan, i ens explica des de Marrejac. Endavant. Doncs bé, ens anem directament cap a les temperatures de Fibracolor, màxima d'ahir 34 en 3, mínima de 8, 18 en 6, i ara 31 en 1, una humitat d'un 39%. Ens emplem ja cap a la pregunta del concurs, molt senzilleta, ja veuen vostès que fem un respir molt interessant amb el que és la seva participació, el 93-764-28-93, o bé al Facebook i WhatsApp de Ràdio Tordera. Pregunta, xancletes o espardenyes? Espardenyes o xancletes? Xancletes, espardenyes, espardenyes, xancletes. Conxita, què te sembla? Què t'agrada més posar-te?
1: Espardenyes, que en tens?
0: Espardenyes d'aquelles de...
2: D'espart.
0: O
2: per estar a casa o per sortir.
3: O sandàlies.
0: Sandàlies.
2: A veure, especifiquem, per estar a casa, xancletes.
0: Per l'estiu, sí, bueno, per l'estiu sí, ja ho entenem, Martí, però, esclar, potser espardenyes és allò que...
1: Perquè jo... les espardenyes és una cosa i
3: les espardenyes d'espart...
0: Sí,
3: les espardenyes... Maques, vull dir
2: per sortir, dir... espardenyes queden bé,
0: clar. Jo les espardenyes, de veritat, però, a mi m'apassiga molt sota el pèl.
2: Però per estar a casa, jo xancleta tot el rato, vull dir, és que és el que més... Sí. Crec que tothom...
3: No, xancletes a casa, i les sandàlies també, i les espardenyes
1: d'espart... Jo sandàlies, per sortir, m'agrada més sandàlies. Sandàlies, inclús més que espardenyes, tot i que siguin sandàlies que tinguin un...
2: Però n'hi ha algunes d'espart que són molt mones,
1: sí.
2: I tothom...
3: Ara les espardenyes d'espart han fet uns models maquíssims. Sí, sí,
0: sí. Però fan mal la planta del peu, no?
3: No, perquè ja la forren amb una mica de pell.
2: I a més el peu s'adapta a la mar de bé, a més si és espart, no,
3: també hi ha unes espardenyes bones que
1: més és que vull dir xancletes per casa, vale, però quan has de conduir, per exemple, no pots conduir les xancletes, que les has de treure.
2: Hi ha gent, el meu jove, per exemple, porta sabata per conduir i després quan arriba a casa...
3: Sí, hi ha molta gent que ho fa.
1: Jo també, jo vaig a la platja, vaig amb sandàlies i quan arribo a la platja me trec les sandàlies i me poso un...
3: La xancleta. Sí,
0: la xancleta, com la definiríeu, aquesta del dit que et passa...
3: La del dit, jo la que deixa destapada de darrere, que no té res a darrere. Sí, jo per mi allò és una xancleta de plàstic d'algun material que es pot mullar. Sí, per mi és això, la xancleta.
2: I tant, que a més puguis mullar-te si estàs regalat amb els peus.
0: Ara, per anar a la platja, per això segon quin lloc decidim anar, ens hem de posar aquell tipus d'espardenyes perquè hi ha molta pedra, eh?
2: Això també.
0: I fan un...

0: Simplement diré el que és. Vacances low cost. Tothom entendrà què vol dir això.
1: Low cost.
2: No, jo no ho entenc.
0: No, vale, no. Pues, vacances que són preus econòmics, ja. Perquè tu t'has estat mirant
2: que no
0: t'hi entra web,
2: tot, diguéssim.
0: Amb la web, tu has estat mirant quina és la que me surt més econòmica, pues vale. És el low cost.
1: És aquestes que diuen també d'última hora, eh?
0: Bueno, última hora queden... o prèviament, també te la pots fer abans.
2: Bueno,
0: també,
2: hi ha
0: també.
2: Molts matisos a
0: sí,
2: fer,
0: hi ha molts matisos.
1: Vinga, te'n parlarem, anem a la petita pausa, tornem de seguida.
3: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
6: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
7: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
6: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
8: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: Ens anem cap a la pregunta 30 de la Marisa, i en aquest cas és una pregunta que, bé, dona una miqueta que pensar, eh? Diu així, quina paraula o expressió de poble no deixaries perdre mai? O que t'ha creat curiositat, no sé, que digui, comença la primera, Melis, va.
1: A veure, jo que comentàvem ara fa un moment és que a mi el que m'assobta moltíssim és que suposo que en segons quins pobles hi ha expressions d'una manera i altres. Mm-hmm. I a mi la que me va sobtar és que dic canalleta o canalla, aquí és normal, però si vas a un altre puesto, no. A un altre puesto me refereixo a Catalunya, inclús,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, sí.
1: Que no ho entenen, no saben què vol dir canalleta.
0: Ah, no, doncs no. Què diuen? Ninos?
1: Pues deuen dir un altre nom, però ells, canalla, no ho entenen. Mm. Esclar, llavors aquesta sí que em va sobtar i vas pensar, mira, doncs nosaltres la diem amb molt de carinyo,
0: sí,
1: perquè ens agrada.
0: Sí, sí.
1: Ai, quina canalla més bonica. Doncs mm-hmm. Pues sí.
2: Pues sí. A mi la que m'agrada, és una expressió que m'agrada, que no és que es digui molt, però que és...

0: És una paraula que m'agrada, és la xavalla. La xavalla és la calderilla, no?
1: Ah, sí.
0: La calderilla en diem la calderilla, no? I en canvi és més maco dir la xavalla, el que no s'estila. I aquesta no voldria perdre-la, no m'agrada, no voldria aquesta, perdre-la.
1: Jo no l'havia sentit mai,
2: però està perduda, Montse, sí? Perquè jo, com
0: sí,
2: tu dius...
0: Sí, no, encara hi ha zones a Girona sí, que ho diuen, eh?
2: Sí?
0: A Girona que ho diuen, sí.
2: Jo no la coneixia.
1: Jo d'aquí Tordera, amb una meva jove, que és de Palafrugell, tenim moltes paraules diferents, eh?
0: Sí, a la banda de Girona
1: ui.
0: Hi ha moltes coses que nosaltres les diem diferents.
1: Sí, molt diferents. Sí. Bueno, esclar,
0: a la banda de Barcelona les diem
2: diferents.
0: Una
2: que diuen molt a Girona és goita.
1: Goita.
2: A mi aquesta...
1: Jo també la dic, aquesta paraula.
2: No gaire, no. Però goita és molt de Girona. Goita. Perquè dintre no, goita...
3: I inclús anomenes, per exemple, la Bastina... O Bastina.
1: Bastina és un peix, no?
3: És un peix,
2: sí.
3: Però
2: sí.
3: No es diu pas a tot arreu igual. Segons on te vagis, demanes això i no saben què els hi estàs demanant.
1: Han dit un altre nom.
3: Tenen un altre nom.
2: Ah. Sí, això passa sovint, inclús en castellà.
3: Però
2: inclús els peixos en castellà també.
3: Jo penso que, a veure, que el que hauríem d'intentar sempre fer és conservar totes aquelles expressions. I hi ha pobles en els quals hi ha una persona o persones que es dediquen, inclús vaig sentir una vegada per la ràdio que estaven fent un diccionari d'expressions que no constaven exactament ni al Pompeu o Fabra, ni que no hi eren, però que eren expressions que calia conservar i que no es perdessin.
2: Sí, jo vaig
3: anar. I llavors això penso que s'hauria de fer, perquè segurament que cada poble tenim...
2: Conxita, sé que es fa, perquè jo vaig estar a la biblioteca de Tordera, això va ser l'any passat, que va haver-hi un senyor que va vindre a Tordera precisament perquè...
3: Buscant aquest
2: buscant
3: tipus d'expressions.
2: Que hi havia anat en altres pobles, no? Buscant noms antics. I va haver-hi molta gent de Tordera
1: que van estar
2: dient-li noms que jo també en aquell moment quedava. Mm. Sí. I molta gent de Tordera coneixia moltíssim. Pues aquest senyor està fent un bon resumen.
3: És que jo crec que això és important.
1: Sí. Molt.
3: Quan preguntaves, jo els deia que a mi, per exemple, una paraula que a vegades he dit en una conversa i que m'han dit que estàs dient és conco.
1: Sí. És que ara com ho has comentat, sí. Què dius ara, no?
3: És un senyor gran solter.
2: Sí.
0: Que com Llorca, aquella dona és Llorca. Això tampoc se diu
1: Llorca,
0: gaire.
1: Llorca què vol dir?
0: Que no pot tenir fills.
1: Ah, coi. Llavors tampoc és una...
3: Jo aquesta no l'havia sentida.
2: No, és que si ens posem a pensar...
0: No pot tenir fills, vull dir, i és una cosa que no es diu gaire, tampoc.
1: Però esclar, encara menys aquesta, eh?
0: Clar, perquè sí. A part de que és un tema que millor no parlar-ne...
2: Era molt tabú, era en aquell moment que es deia aquesta frase. A més, era tabú.
1: Vinga, són ja minuts que ha passat de 11:45. L'Amèlia ens acaba d'apostar per el tema d'avui, i a veure si segura de nosaltres hi hem anat, de Love Calls, que dius, o no?
2: Bueno, és una gran oportunitat o una moda amb conseqüències, que cada estiu milions de persones busquen de manera de viatjar gastant el mínim possible. Vols barats, apartaments econòmics, ofertes d'última hora, les anomenades vacances low cost, han revolucionat la manera de descobrir el món. Però realment són tan barats? Quins avantatges, inconvenients tenen? Ara en parlem. Què entenem per el low cost? No significa necessàriament unes vacances de baixa qualitat. Vol dir intentar reduir al màxim les despeses. Vols en companyies de baix cost, allotjaments senzills o apartaments, viatjar fora de temporada, menjar en restaurants econòmics o cuinar-te tu amb el mateix apartament, buscar activitats gratuïtes. Avantatges: permeten viatjar a molta més gent. Es poden fer diverses escapades durant l'any. Es descobreixen llocs que abans semblaven inabastables. Internet facilita comparar preus i trobar ofertes. Moltes famílies poden continuar fent vacances malgrat tenir el pressupost ajustat. Inconvenients: sovint hi ha costos amagats, maletes, seients a la finestra...
1: Propines, també.
2: Assegurances, alguns allotjaments que són com aparentment molt bonics, llavors quan arribes, pues no. L'excés de turisme afecta molt a les ciutadans, algunes determinacions perden autenticitat i el preu molt baix per anar lligant condicions laborals a la gent que treballa. És a dir, perquè és clar, llavors treballen moltíssimes hores en precarietat total, uh-huh. aquesta gent.
0: Però és el que passa en el
2: doncs temps. Llavors les experiències curioses, que sí que n'hi ha, que són pues, com encara, vull dir, anar a un hostal i conèixer gent, pues, com anar a fer una excursió i trobar gent de la mateixa ciutat, per exemple, això són pues, curiositats que poden arribar a passar, però és clar, sí. això és un possible.
0: Bueno, sí.
2: Pot, i llavors podem passar. Preguntar què considereu unes vacances ideal. Heu fet alguna vegada un viatge low cost?
0: No, jo no.
3: Jo crec que no es pot simplificar i que depèn molt de l'edat. Mm-hmm. És a dir, no es fan el mateix plantejament de vacances uns joves que tindran 18, 20, 21 anys que uns pares que vagin amb fills petits, que una persona de la tercera edat. Vull dir, uh-huh. són situacions diferents.
2: De la tercera
3: per tant...
2: edat ja van amb l'inserso, ja descomptat. Ja no,
0: no, no necessàriament, no,
2: que ja és un low
0: però
2: cost
0: ja busques una altra comoditat. No?
2: Ja és sí. un low cost també, perquè l'inserso també ho és.
0: Sí, però saps què passa? Que quan tu fas unes vacances... Tot depèn de les persones que ho busquen. Hi ha gent experta en buscar
3: sí, també
0: per
3: veritat,
0: internet.
3: Sí.
2: Perquè el que deia ella, depenent l'edat que tens...
0: Busques... I pensis gent gran que també és experta buscant els hotels, els viatges, sí. els avions, tot no. són, en saben.
2: Sobretot gent que li agrada molt viatjar.
0: Veure, Conxita, en saben no, moltíssim.
1: No has acabat de dir el que comentàvem.
3: No, deia això, que clar, si tu tens 20 i pocs anys, te poses una motxilla a l'esquerra, que anar i fas un viatge normalment amb un preu molt reduït.
1: L'idioma és molt important, també.
3: També és, és evident. També bueno, la gent jove ara té més, saben més que nosaltres, o sí. és diferent. I llavors, per altra banda, clar, hi ha una franja quan tens nens petits que busques, però no només inclús per al cos, sinó perquè els nens millor un apartament que un hotel, perquè sempre. L'apartament pots sempre. Anar a l'hora que tu vols i el pots fer el menjar quan necessiten... És diferent, o sigui, és una situació molt diferent. I quan ets més gran, doncs llavors busques també una certa comoditat. És a dir, si has de fer un viatge de 10 hores d'avió, doncs un low cost t'aniria molt bé, però no podries estirar la cama.
2: Exacte.
3: Amb la qual pot ser que després, quan arribessis a casa, necessitessis... per tant... Jo crec que no és fàcil, però sí que té raó la Montse de que hi ha gent que són experts en buscar sí, sí. i en temps i en dir, bueno, i en programar.
0: I també hi ha...
3: Però que també cal dir que hi ha molta cosa amagada darrere, tal com deia la Mèlia.
0: Després també hi ha molt, aquí hi ha molt que parlar, hi ha gent que li agrada fer les vacances i anar de càmping.
2: També és una altra opció, que abans...
1: Això són vacances?
2: Que abans es feia molt, però és que no són vacances, per mi tampoc, el que ha fet la Rosa Maria era l'expressió. És que no són vacances. Jo l'he viscut molt, perquè la meva germana tenia un càmping...
0: Tu vacances vols dir viatjar a països diferents, no?
2: Sí, bueno,
0: no estar-te
2: aquesta...
0: una estada com en un càmping que t'hi pots estar un mes en allà...
2: Però aquesta gent de càmping també venia abans aquí a fer vacances de càmping. Sí. Però jo em refereixo que fer vacances de càmping no és que vols desconnectar totalment del que és el món sí. globalitzat i vols estar en un puesto que n'hi ha molt de macos per aquí, però és un altre tipus de vacances.
0: Ja, però després, vacances low cost, tu pots ser un expert o no, però per exemple et pots buscar l'avió, et pots buscar un avió, una oferta d'avió que n'hi ha, mira, tal dia, tal hora hi ha un
2: sí,
0: paquet d'avió
2: que val si
0: res. Vale, molt bé. Llavors has de buscar-te per dormir,
2: a l'hotel, o el que
0: has de buscar-te per dinar, has de buscar-te si vols viatjar i vols veure
2: excursions
0: monuments, excursions a molts llocs hauràs de pagar perquè te faran pagar per entrar.
3: Uh-huh.
0: Vull dir, al final poder si sumes. No sé si és millor de vegades buscar una agència que t'ho tramiti i pagar una mica més.
2: No, sobretot si fas aquest viatge que tu dius d'agència, és molt més car, t'ho dic, perquè havia treballat amb una agència.
0: Sí, tant.
2: No és el mateix. Perquè si tu ets una persona espavilada, que ho parlaves, de que te saps mirar l'horari d'aquest avió, me va bé, mira, 3 euros. En aquesta ciutat que vaig, hi ha apartaments, hi ha estàncies d'aquestes per gent jove...
0: Sí, però és molt difícil que ell coincideixi els mateixos dies...
2: Sí.
0: Els
2: mateixes... hi ha gent experta que ho
1: bueno,
2: fa.
1: Però també hi ha gent que potser, a veure, si estan jubilats, si parla d'una edat, doncs poden anar-hi com
2: tenen
1: volen,
2: temps,
1: no?
2: Tenen temps.
3: No, i inclús també, per exemple, els que són més baratos són, per exemple, sortir a les 3 de la matinada.
2: Això també, de nit.
3: O a les 4 de la matinada. Sí. Llavors, clar, bueno, sí, si tens aquesta disponibilitat, que dius, bueno, mira, doncs me'n vaig a aquesta hora i arribo a París a la primera hora del matí.
2: A la matinada, prendre el cafè.
3: Sí. També és, o sigui, però són situacions com diferents, o sigui, jo sempre penso que jo me'n recordo amb el meu home quan no teníem un duro, llavors
2: un duro. Aquestes joves,
3: ens agafàvem la motxilla i ens anàvem aquí a una cala de la Costa Brava plantàvem la nostra motxilla i la nostra cabanyita que va ser, dèiem, mira, la nostra primera casa i t'hi passaves 4 o 5 dies que havies d'anar a buscar l'aigua, que havies d'anar a buscar, però disfrutaves, absolutament.
0: Però això és el que tu dius, és l'edat, també. L'edat.
3: Quan vam poder sortir, doncs intentàvem sortir amb el cotxe, però portàvem la tenda, perquè si no trobaves un hotel, trobaves un càmping.
1: I podies estar tranquil·lament,
3: Conxita, eh? Una
2: canadiense teníem nosaltres.
0: Que havies tu i ell i prou,
2: eh? No, era llargueta i que havíem...
3: Jo recordo, per exemple, a Florència... un càmping a dalt de la muntanya que estava plovent, veient tota la ciutat a sota, que va ser
2: un
3: fantàstic, un privilegi.
2: Sí,
3: i era una tenda de campanya que la portàvem per si no trobàvem hotel.
2: I a Florència suposo que segurament que passava això.
1: Conec amb unes persones que han fet quasi pràcticament la volta al món amb allò, amb el tema que fan, que diuen a última hora, agafen, queden 2 seients de qualsevol viatge del lloc a on se'ls hi presentés, i l'agafaven i se n'anaven, i han fet la volta a tot arreu, a meitat de preu del que costaria una agència. Ara, lo important és l'idioma, en aquest cas. Jo, a banda de mirar les ofertes, allò, que estaven tot el dia, és clar, vigilant, no? Perquè s'estava vigilant a veure quin lloc. L'idioma és molt important.
2: L'anglès, que és el que és el món, vull dir, si saps anglès...
0: El món et mous amb anglès.
1: Sí. Ara amb el mòbil diu, ui, no hi ha problema, però mira que amb el mòbil, a veure, abans no has...
0: Bueno, perquè té el traductor.
1: Sí.
2: Té el traductor automàtic
0: i ja
2: està.
3: I el mòbil i el llenguatge de los signos.
1: Exactament.
2: Aquest és directe, eh? I t'enteres de tot.
0: Aquest no falla.
2: Bueno, jo el que sí remarcaria és això, que el tema del low cost és també sempre l'edat. L'edat és la que mou cada bitllet i cada estància de les persones que decideixin fer un viatge. Perquè, és clar, si tens una edat, fas un viatge. Si tens una altra, t'has de fer una altra. I el que tu deies, Conxi, el que hi ha a la nit, doncs mira, per la jubilació...
0: No et ve d'aquí.
2: La maleta, com diu la Rosa Maria, preparada.
1: Sí.
2: Escolta, que surt un vol d'ara cap a no sé on. Que, de fet, jo havia escoltat aquesta notícia que dius tu, de gent de Barcelona, que estan predisposats sempre, tenint la maleta preparada a la porta. A la porta, i li surt el viatge, i surten corrents cap a l'aeroport, i ja està.
0: Són viatgers d'aquests...
2: Sí, impedernits.
3: Jo, de totes maneres... El problema després també té que ser que vagis... Vale, te'n vas a Sant Petersburgo. Un viatge de low cost que t'ha costat res, i quan arribes allà, d'on te'n vas a dormir?
2: Sí, en seguida trobes. Si ets
1: no
2: una persona...
1: sé, no ho sé.
2: No. Si són gent...
1: Ara,
2: estiu, potser no. Gent experta en viatjar, troben viatges, ja t'ho dic jo, perquè d'antemano ja han mirat la possibilitat que tenen en cada posto que van. A veure, no van així...
0: Sí, ja es preparen el viatge,
2: clar,
0: ja se'l preparen,
2: ja està programat,
0: i saben on van ja, també.
2: Es programen ben bé la... Vull dir, on
0: el que passa que segur que s'estalvien molts diners en comptes d'anar amb una agència.
2: Que, de fet, és que aquesta gent que té aquesta opció és perquè, si no ho fan així, potser
0: no poden viatjar.
2: No ho farien
0: mai. No podrien.
1: A veure, la tranquil·litat que te dona anar amb una agència és que si et passa algun tipus de problema de la salut, bueno, estàs salvaguardat,
2: Sí, perquè prèviament has tingut de fer tu el teu...
1: Home, has tingut que pagar bastant, eh?
2: Clar. I la teva assegurança, perquè si no tens assegurança pots anar amb una agència, però si no l'has fet... que jo sé que en molts casos se li oferia la possibilitat del seguro a alguns clients, no cal.
0: I després
2: calia.
0: Nosaltres,
2: quan calia,
0: França,
2: pues, llavors tocava pagar.
0: A França ens vam trobar amb un cas amb en Martí, no podia ser un altre, amb unes cames elàstiques, que en un parc d'un poble de Lille o un poble que anàvem amunt cap a la Bretanya. i hi havia unes cames elàstiques i va saltar malament i es va obrir la cella. Va obrir la cella. Ens en vam anar al cap de...
2: del poble.
0: Escolta, oli amb un llum, eh?
1: Mira.
0: I com que érem a la comunitat europea, no ens va costar ni 5. No ens va costar ni 5. En un altre poble, més amunt, que no sé també què va passar, allà ens ho van fer pagar, però després aquí ens ho van abonar, quan vam tornar aquí. Mm-hmm. Però allà a l'Ill no ens ho van ni cobrar, i el van cosir amb una espècie de quiròfan, amb uns llums, vull dir, amb un cap, que era un poble que podia vivir en 4.000 habitants.
1: A on té?
2: A l'Ill. El poble francès.
0: A l'Ill. I allà, doncs, vull dir, vam estar la mar de bé. Per això et dic que també depèn...
2: El que sí que és cert és que ara se recomana, i jo crec que majoritàriament...
0: Tinguis una assegurança.
2: No, a part d'això és que t'has de tindre la targeta blava aquella.
0: Sí.
2: Que amb això ja tens seguretat de que si te passa algun en algun puesto, pues, puguis anar...
0: Clar, a la comunitat europea no tens... Poder hauràs de pagar-ho d'entrada i després t'ho tornen, bueno, no ho sé, però que per l'assistència no tens problema.
2: No, perquè jo, a més, vull dir, el sistema d'això és diferent allà, però jo sé que quan jo hi era, el metge t'ho pagaves tu.
0: Sí.
2: Però després t'ho tornaven.
0: Sí. Ja t'ho dic, més endavant vam trobar un poble que, si va ser en Martí o què, que es va fer un gran d'això en el genoll. I en allà sí que ho vam haver de pagar. En canvi, a l'Ill, no. No, ens van dir que no, que ja amb la targeta aquella ja ells ja s'ho arreglaven.
3: Sí. Bueno, això posa de manifest quan ens venen que un país com Nord-Amèrica i que si et passa alguna cosa...
0: Allà sí que ho tens que pagar i allà no tornen res.
3: No, i que Déu-n'hi-do, vull dir, que una persona normal, que no li vingui una malaltia greu, perquè no queden arruïnats.
2: Sí, no?
3: I tenen que embargar-ho tot per poder pagar.
1: Sí.
3: Llavors, no, a vegades, quan critiquem determinades coses, no som conscients de lo que realment tenim. Que realment una sanitat pública com la que tenim aquí, amb totes les mancances, i que ens agradaria que fos millor, i que ens agradaria...
0: Ah, sí.
3: Però
2: la tenim.
3: Si fas una comparació amb altres indrets, descobreixes que realment tenim un estat del benestar que s'ha anat consolidant al llarg dels anys, que...
1: En aquest cas també...
0: L'Obama, quan va ser president, ho va intentar.
2: Sí.
0: Ho va intentar i, bueno, però les asseguradores... Perquè, és clar, hi ha molta gent que sí que té assegurances privades. Llavors, si posaven assegurances públiques, o sigui, si ho feien d'una manera pública, ui, no vegis les assegurades.
2: No els interessa en absolut.
1: Un dels temes que sorgeix és que, per exemple, ja parlem d'aquí a Espanya, i segurament deu ser molts altres països, que agafen aquests viatges que els ofereixen de tot, els ofereixen l'hotel, els ofereixen el viatge, i aquestes persones que agafen aquest tipus de viatges no gasten res, eh?
0: No.
1: Això és un problema que aquí ha sortit, que aquí a Catalunya se n'ha parlat, i segurament que deu ser qualsevol punt d'Espanya i de lloc. És a dir, això porta a terme persones que realment, molt just, que em sembla que ho has dit, que no poden... Però, esclar, a veure, aquí mateix a Lloret fan uns packs que te quedes parat, eh?
0: Fa poder 5 o 6 anys feien uns packs d'una setmana a 100 euros.
1: Ah, veus.
2: I sobretot el turisme...
0: Com és possible, això?
2: I sobretot el turisme de beguda per la gent jove.
0: La borratxera.
2: Això era totalment fora de lloc, perquè és que, a més, si venia gent jove en un apartament, jo en aquell moment, quan estava treballant a turisme, que t'entraven quatre joves. D'inici entraven tots amb molta educació i tot molt bé. A la tarda ja vam començar.
0: Era una altra cosa.
2: Ja estaven. A l'endemà ja l'apartament ja ho teníem mig desmuntat.
1: Clar.
2: I ja quan marxaven ja és que l'havien destrossat per complet. Vull dir, tu les... te tenien de deixar un dipòsit,
3: una fiança,
2: i aquest dipòsit, esclar, llavors no li volies tornar perquè no podies,
1: clar,
2: perquè evidentment tenies de gastar aquell dipòsit en reparar tot allò, bueno, les bulles, les baralles,
1: i parles
2: la policia,
1: de temps, eh?
2: Evidentment quan jo treballava, i policia, i problemes amb les agències també, perquè les agències li venien amb ells com que tot estava inclòs. A veure, tot inclòs, menys destrossar un apartament, evidentment. Mm-hmm. Doncs aquestes coses, avui dia ja està tot això bastant més controlat. Sí. Però així i tot jo crec que...
0: Hi ha packs d'aquests que no pagues ni 5 cèntims, que te va tot incluït, i depèn del nivell d'adquisitiu que hi va la gent, no? Però perquè hem fet viatges d'aquests que ho tens tot pagat i després tothom compra el record, el famós record, o dos o tres o quatre records, i la gent ho compra i gasten allà on va. Ara, en aquest tipus dels packs de borratxera, o digo com vulguis, sí, aquests no gasten,
1: paraula.
0: Només gasten per beure i prou.
2: I prou, sí.
0: I una cervesa els hi val molt poc.
1: A altres països, jo no sé vosaltres, si veieu que fan aquest tipus de packs, a mi em sembla que això només es dona per aquí a Espanya.
2: No, a mi ara m'està vinguent al cap un altre tipus de vacances que fan.
3: A Sud-amèrica, a Centroamèrica, a Santo Domingo i aquests puestos també fan packs de tot incluido. A l'hotel, i després pots menjar i veure el que vulguis. I...
2: Bueno, sí, però no s'arriba a l'extrem de
3: no,
2: fer això.
3: No, és diferent. No.
2: Però a mi ara m'ha venit al cap una altra cosa. Que és el turisme, que la gent ha anat a Turquia i a aquests països a trasplantar el pèl, a trasplantar el cabell. Turisme, això també és turisme.
1: Sí, bueno, sí, però sí,
2: no és turisme cultural.
1: Els fan el pack aquest, vine a Turquia i t'arreglem els cabells.
2: Sí, tant. Sí.
3: O t'arreglem altres coses.
2: també poden altres. Sí.
3: Però jo vaig escoltar no fa gaire una noia que l'havien destrossat la vida. Havia anat per un tema de pits, no sé què havia de fer, però bueno, ja portava com 7 o 8 operacions posteriors i...
1: Mora meva!
2: A part d'aquest que tu expliques, Conxita, hi ha altres que sí, aquest sobretot jo sé que és bastant, que hi ha moltíssima gent d'aquí que hi va a trasplantar el cabell.
1: Molta gent. I això anar a Turquia per trasplantar el cabell.
0: Clar, perquè és un més barat.
2: Sí. I a més es veu que estan molt especialitzats en aquest tema. Sí. I és
0: que
2: llavors...
0: Però es veu que és en cooperació fer-ho a Barcelona. A Barcelona també ho fan.
2: Ho fan, sí,
0: però és molt més barat.
1: Ara has de
0: viatjar a Turquia i no sé els dies que t'hi has d'estar.
2: Sí, mínim crec que és una setmana.
1: Però els efectes secundaris, com deia la Conxita, també, a veure, tu estàs aquí i passa alguna cosa, i què?
2: Això que deies tu també passa aquí, amb aquesta gent que ho fa a porta tancada, que tampoc no tenen una garantia com té de ser
3: professional, és intrusisme professional.
2: Exacte, i llavors aquesta gent que ho fa perquè es vol estalviar tants diners, llavors acaba...
3: Poden sortir perjudicats.
1: Bé, hem arribat al punt final, ja, doncs ens hem posat a la taula moltes coses, hem fet aquest recordatori d'aquestes paraules, doncs que no se senten gaire, no els sabem, i que sí que seria molt bo que doncs agafar aquest tipus de diccionari i anar-los recuperant, perquè no es perdessin, i també doncs aquest tema, mira, Loft Cost, vull dir, si a vosaltres us va bé,
0: tornant amb el tema del català, de les expressions catalanes, aquí al Fira del Ram, aquesta última, no l'altra, que es va dedicar en el tema lingüístic, i va venir Òmnium, i va venir la Plataforma per la Llengua, van venir totes les entitats que es dediquen exclusivament a la llengua, i va estar molt bé perquè van posar tot un seguit de paraules.
1: Molt bé.
0: I la gent les havia de votar, no? A veure quin era, xerit, coses d'aquestes que no es diuen gaire, però que estan dintre del català, no?
2: Sí, és el que parlàvem d'aquest senyor que va vindre a la biblioteca.
0: I em sembla que va guanyar xerit.
2: Aquesta és bonica.
0: Hi havia moltes, la gent les votava, és una manera de que la gent...
3: Que també l'aprèn i es queda amb la paraula.
2: De donar-li vida al català.
1: Sí. Molt bé, gràcies a totes. Avui som tertúlia de dones.
0: Millor de lo millor.
1: Molt bé, Conxita, gràcies per estar aquí.
3: Bon cap de
1: Montse,
3: setmana per
1: gràcies,
3: tots.
1: Meli, gràcies
0: bon cap
1: pel
0: de
1: tema.
0: Setmana.
1: Adéu-siau, bon dia.
4: Infopodcast Tordera.
5: Hola, som divendres 24 de juliol. Les quatre paraules del dia són baixa, jove, cinema, mòbil. Baixa, Tordera registra una tendència a la baixa en els nivells de PFAS a l'aigua. El consistori avança en les solucions per garantir el subministrament i obert el termini per demanar la subvenció del programa Tu Més U per incentivar la contractació. Es tracta d'una ajuda que atorga 1.200 euros durant un any als autònoms que no tinguin treballadors i vulguin contractar per primera vegada. Jove, la Copla Berga Jove actua avui a la plaça. Dissabte tindrem Ball Folk en Joan Pol Duet. I demà es celebra la plec a l'Ermita de Sant Jaume. La missa serà a les 10. Al finalitzar hi haurà un aperitiu. Cinema. Dissabte arriba la Festa Major de Niagara Park amb una programació dedicada al cinema. I l'Hospital de Calella estrena 2 nous espais per a les famílies amb una inversió de 97.000 euros. Mòbil. L'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà Mòbil de la Generalitat, s'instal·larà a Tordera el proper dilluns 27 de juliol. Serà de 9 a 11 del matí a la plaça Concòrdia per poder realitzar diverses gestions. I últimes hores per inscriure's a la tercera edició del FUTMAS Futbol 7. Avui es tanca el termini per participar al torneig. L'organització alerta de possibles canvis o suspensions per falta d'equips. Tordera registra una tendència a la baixa en els nivells de PFAS a l'aigua. El consistori avança en les solucions per garantir el subministrament. Escoltem el que explicava ahir l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
6: Les dues properes setmanes que venen, és a dir, la setmana vinent tindrem els resultats de la mostra aquesta setmana, el dilluns vinent en prendrem una altra i hauríem d'anar-nos-en d'aquí 15 dies per saber si efectivament, tal com ens demana Salut Pública, és que es demostri la tendència a la baixa per declarar de nou l'aigua apta a Tordera. Sembla que anem en el bon camí.
5: Avui és el Dia Mundial de l'Autocura, és Santa Cristina i Sant Cugat. Avui fa anys l'actriu i cantant Jennifer López, que fa 57 anys. Falten 19 dies per l'eclipsi solar, 31 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem un temps marcadament d'estiu, amb sol radiant, temperatures màximes entre els 33-34 graus. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, al veïnat de Sant Pere. Informada la mort del senyor Andreu Abat Vall-Llobera, als 72 anys. La cerimònia serà avui a les 11 del matí a l'església i de la senyora Rosa Formiga Marquès, als 85 anys, cerimònia que serà avui a les 4 de la tarda al tanatori de Tordera. Fa un any explicàvem que les autoescoles tordarenques arribaven a una situació límit per la manca d'examinadors. Fa 5 anys, el nou bar de l'Esplai de la Gent Gran avançava a bon ritme i fa 10 anys explicàvem que totes les persones evacuades preventivament de l'incendi forestal de Blanes ja havien pogut tornar a les seves llars. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és la darrera hora, la darrera entrevista sobre l'estat de l'aigua a Tordera amb l'alcaldessa Elisabet Mejías.
4: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
7: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Tordera.cat i xarxes socials.
10: Ara i aquí, d'estiu, el magazín amb informació, opinió, entrevistes, seccions i música de selecció. De dilluns a divendres, d'11 a 1, ara i aquí, d'estiu, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Sí, mi noche. Ay, Joan, bon dia. Què tal? Com anem?
1: Si estem en directe.
0: Com anem, Joan?
1: Hola, Rosa Maria.
0: Assumpció, què tal?
2: Bon dia, Tordera.
0: Bon dia, audiència.
1: Audiència, què feu?
0: Postdata, tu. Allà on t'estiguis, allà on t'escoltis, sigui la feina, sigui casa teu, sigui, bueno, és igual, allà on t'estiguin, no? Prepareu-vos perquè tenim un programa realment excepcional. Va, vinga, explica'm una mica entre tots.
1: Va, nosaltres ara, jo i l'Assumpció, i l'Assumpció i jo, preparem una lectura d'aquestes històries que, verdaderament, no, ningú els sap, però si els hi contes, diuen, bueno, pues mira, això m'agrada aquesta història avui, el que conteu, el que expliqueu, m'agrada molt perquè avui parlarem de Manresa. És així,
0: Ai, de Manresa, ni més ni menys, que bé, no? Són llegendes, això, no? És a dir, són coses que Manresa ja es deuen explicar de boca a boca i ara aquí els han passat al llibre, no, Assumpció?
2: Sí, sí, sí.
0: I que el títol que és Manresa.
1: Bueno, nosaltres el titularem a Manresa, recordem coses del passat de Manresa fins on aquells dies.
0: Molt bé, Joan, i després amb tu que acabarem de
1: jo posar. Acabarem amb una poesia d'en Josep Sabater, Massa, que era de Pineda, no era família teva.
0: No.
1: I que aquest senyor pues, té un llibre, com veieu, que me'l van fer arribar ja fa, poder l'any 70.
0: Que maco,
1: 70.
0: No? Aquesta portada, molt maca.
1: L'any 70, has de pensar que aquesta portada està molt usada.
0: Bueno, però és maca.
1: I té unes poesies molt maques, molt boniques, i n'hi ha una poesia que és la que llegiré, si després em puc llegir nosaltres ho farem, però el títol és, ja és bonic, eh? Avui, per primer cop, m'has dit t'estimo.
0: Oh, que maca, per favor, no? Ui.
1: Avui jo porto les coses més ben preparades que el primer dia em vau agafar.
0: Però tu, Joan, sempre te'n surts i t'ho agraïm moltíssim de tenir-te a prop nostra. Tenim cançons també i potser podem dir els títols i la gent, si vol, pot trucar i pot dir quina vol escoltar, no, Joan?
1: Bueno, jo només he portat dues cançons perquè tampoc no tinc gaire temps de posar-nes més. Tenim la cançó que cantarà l'Andrea Bocelli, La vida és bella.
0: Que maca.
1: És molt maca, La vida és bella. I si és el que fem així nosaltres també estarem més bé.
0: I tant.
1: I Vestida de nit, de la Sílvia Pérez Cruz.
0: Molt maques totes dues. Molt bé. Recordeu que també podeu sol·licitar-ho via WhatsApp, no? Assumpció?
2: Sí.
0: Vinga, diem
2: sí,
0: el número i te feu llapis de paper. L'Assumpció ho dirà un parell de vegades perquè tingueu temps d'apuntar-ho.
2: Sí. El 6-1-1-4-8-1-3-8-1. En total queda així. 611, 48, 13, 81. El WhatsApp de Ràdio Tordera.
0: Molt bé, i si no podeu fer-ho trucant, tenim a la Tanit de Control, que us atendrà i escoltarà quina és la cançó que voleu escoltar. 93 764 28 93. Vinga, amb aquesta sintonia música de fons, anem a escoltar-vos amb aquesta llegenda.
1: Entrem, doncs mira, entraré primer jo, pel que veig. Doncs anem per aquesta llegenda que és de Manresa, però verdaderament és veritable, no és una llegenda, eh?
0: Ah, val, molt bé.
1: Qui diu llibres i les llegendes, però només, va. Al principi del segle XIV, Catalunya va passar per una època de fortes sequeres. Hi va haver, com és natural, zones en les que es va patir més i zones en les que es va patir menys. Entre les zones que més van patir la sequera per la manca d'aigua hi havia la ciutat de Manresa. En aquella època, Manresa ja era una ciutat important, de prop de 20.000 habitants, i no tenia cap vegueria. La vila, els seus horts i els seus camps s'abastien de l'aigua del riu Cardener. Però en aquells anys de sequera, el corrent baixava gairebé sec i la situació començava a ser greu. De debò, la set i la gana amenaçaven els manresans. El Consell de la Ciutat va debatre llargament quina podia ser la millor manera de solucionar el problema, no tan sols per sortir d'aquella situació, sinó per prevenir-la amb vistes al futur. La idea que va triomfar en els debats va ser potser la més agosarada, la construcció d'una sequia, una sèquia que portés fins a Manresa l'aigua del riu Llobregat. L'obra, no cal dir-ho, era molt ambiciosa, ja que suposava construir una sèquia de més de 25 quilòmetres de llargada des del terme de Balsareny fins a Manresa, cobrint, a més, diversos desnivells, i tot plegat amb els mitjans i les tècniques d'aquella època, que eren ben minces.
2: Els manresans, però, no es van deixar espantar pels possibles problemes i van contractar un enginyer de Barcelona perquè fes un estudi. L'opinió de l'enginyer va ser clara. La sèquia es podia construir. El Consell de Manresa es va afanyar, doncs, a demanar permís al rei, que els va donar de seguida. Recordem que en aquells moments el rei era Pere III, el cerimoniós, ja que coneixia de sobres la delicada situació que vivia la ciutat. El rei coneixia de sobres aquesta delicada, doncs, situació. Les obres van començar de seguida i ho van fer de la mateixa manera que comencen les obres públiques. Sí, sí, tal com avui dia ho fan. Demanant permís als propietaris dels terrenys pels quals havia de discórrer la sèquia. El primer terreny on s'havien de fer les obres, a la vora de Llobregat, eren propietat del baró de Balsareny. Aquest no hi va posar cap mena d'inconvenient. Ben al contrari, es va oferir per vigilar amb els seus homes la resclosa del riu, per tal que mai ningú no la fes malbé. A canvi d'aquesta bona disposició, el rei va atorgar al baró un permís especial perquè pogués restaurar i engrandir el seu castell.
1: Bé, doncs això, però tot no va anar tan planer com havien pensat ells, i és que les següents terres, al terme de Sallent, eren propietat del bisbe de Vic. Caldrà obrir aquí un parèntesi perquè hem d'aclarir que des de temps immemorials les relacions de la ciutat de Manresa amb el bisbat de Vic havien estat molt i molt dolentes. De fet, hi ha una llegenda, això sí que és una llegenda, que assegura que antigament el bisbat no era a Vic, sinó que era a Manresa. Però es veu que els manresans no estaven gens d'acord amb les coses que feien i deia el seu bisbe. I un dia aquest tornava d'un viatge que havia fet a Vic i no tan sols el van deixar entrar a la ciutat, sinó que el van foragitar. El van empaitar a cops de ceba, que és un projectil que segurament no fa gaire mal, però que resulta d'allò més humillant i pudent. Pudent de rebre, esclar. El resultat, el bisbe se'n va tornar a Vic, va establir allí el seu bisbat i els manresans es van quedar per sempre amb el sobrenom d'empaita bisbes.
2: Fos aquesta llegenda veritable o falsa, el cas és que quan el bisbe de Vic va rebre la petició que li feia el Consell de Manresa, va dir que no, que de cap de les maneres, que per les seves terres no hi passaria cap mena de sèquia. Els consellers van insistir, li van parlar de la necessitat que passava la ciutat, de la bona disposició del seu veí, el baró de Balsareny, i del permís que els havia donat el rei. Però el bisbe, que no i que no, que per allà no passava la sèquia i que el baró de Balsareny podia fer el que volgués, que el rei no tenia per què ficar-li cullerada i que no li fessin pujar més la mosca al nas o els excomunicaria a tots. L'amenaça era molt greu. L'excomunió era un càstig terrible. Era com excloure per sempre més de l'Església les persones que la patien i negar-los la possibilitat de rebre, doncs, cap sagrament. I fins i tot de ser enterrades en un cementiri quan morissin. Era tan condemnar-les a anar a l'infern. Però la situació de Manresa era molt greu i els consellers van insistir. Aleshores, el bisbe va complir la seva amenaça i els va excomunicar a tots i a castigar, i a més a la ciutat. El rei no es va atrevir a excomunicar-lo, però sí els consellers i les autoritats de la ciutat. I com que, per més bisbes que fos, no podia excomunicar a tots els habitants de Manresa, va aplicar a la ciutat el que en aquell temps s'anomenava un interdicte.
1: I la cosa va anar així. L'interdicte no era tan gros com l'excomunió, però sí semblava molt. Volia dir que tots els eclesiàstics tenien prohibit oficiar qualsevol mena de ritu religiós adreçat al poble. No s'administraven els sacraments i els capellans complien la seva obligació de celebrar la missa, però amb les portes de les esglésies tancades i barrades. És a dir, que si els manresans volien anar a missa, o casar-se, o batejar els seus nadons, o enterrar els seus morts, se n'havien d'anar un bon tros lluny. Bé, fins a Santpedor, un poble que està a prop d'allà, de Manresa. Amb la sequera, amb les collites que es perdien, i damunt seu poder recórrer el consol de la religió, tothom va recórrer la religió, i la situació de la ciutat de Manresa era ben trista. El bisbe no estava disposat a desdir-se, el rei no tenia autoritat sobre l'església. Les lleis no podien defensar. I la situació es va allargar anys, tants anys que el bisbe va morir i el seu successor, tot i que va accedir a obrir unes negociacions amb la ciutat i amb el rei, tampoc no semblava disposat a aixecar l'excomunió i l'interdicte, i encara menys a permetre que la sequia passés per les seves terres. Estava vist que aquella situació només la podia solucionar el cel.
2: I finalment el cel sí que ho va solucionar. I això va ser precisament el que va passar la nit del 21 de febrer de l'any 1346. Un globus de llum sobrenatural va sortir del capdamunt de la muntanya de Montserrat i va volar pel cel en direcció a Manresa. Allà va entrar per les finestres del campanar de l'església del Carme i va il·luminar en gran força tot l'interior del temple, on els capellans estaven celebrant missa, amb les portes tancades. Tothom ho va interpretar com una senyal del cel i els mateixos capellans es van afanyar a comunicar-ho al fet al senyor bisbe. En conèixer el prodigi, el bisbe es va afanyar a perdonar la ciutat i els consellers i va donar permís per reprendre immediatament les obres que havien de dur l'aigua a Manresa. La canalització d'aigua existeix encara avui dia i també encara avui, cada 21 de febrer, els manresans celebren la seva festa major, la festa de la misteriosa llum. El cel va donar la raó a la ciutat en un conflicte amb el seu bisbe.
0: Molt bé, doncs... Molt bé, doncs aquí ha acabat aquesta llegenda de Manresa. I bé, com que encara ningú ens ha dit doncs, quina cançó voldria, quin tema doncs, tenen ganes d'escoltar d'aquells que ens has comentat, Joan, deixem anar doncs, un petit flash d'aquesta primera cançó.
1: Molt bé, doncs escoltarem La vida és bella, no? De fons.

0: Es bé, quina cançó més maca, no, Joana?
1: La vida és bella, fantàstica. Home, heu de gaudir de la vida, mentre es puguem.
0: Molt bé, oh, i tant que sí.
1: Que sí.
0: Escolta'm, aquesta cançó que has estriat, ens estrien les cançons de Joana, eh? Vull que ho sapigueu.
1: Oh,
0: perquè,
1: gràcies.
0: Bueno, ai, sí, ja la portes avui, eh? No és una medalla d'esmorzar, eh?
1: No.
0: És una bona imatge.
1: Home, ja és tard, eh?
0: Vinga, va. Anem cap a aquesta poesia, que
1: anem
0: també, Déu-n'hi-do, eh?
1: Del gran Josep Sabater Massa, que va néixer a Vidreres, però se'n va anar a viure a Pineda. I hi va conèixer la seva senyora en allà, i va criar la seva família, va ser molt, una persona molt activa, va aconseguir que obrissin un centre social per fer teatre, i ell va escriure moltes poesies i va fer actuacions a Pineda de Mar, que és allà on va continuar visquent i va morir. Doncs la poesia que jo tinc aquí ara per recitar és una poesia que porta per títol, ja ho he dit abans, però us la recordaré. Avui, per primer cop, t'he dit t'estimo.
0: Oh, que maca, per favor, no? Tens alguna música de fons estriada?
1: Sí, sí, és la música de Ben-Hur o una de Històries d'Àfrica.
0: Oh, que bé, mare meva.
1: Hi hauria d'haver alguna música d'aquestes.
0: A veure, no la nostra control. Vinga.

0: que jo canto per ti.
1: Bé, que Joan, ja...
2: Bueno, si no, la cantarem a la dica capella.
1: Vinga,
2: no,
1: va.
2: Cantala, no.
1: Va, Joan, comença amb aquesta poesia.
2: Va, vinga. Avui, per primer cop, m'has dit t'estimo. I la paraula t'ha costat de dir. Tu sabràs els motius. No et recrimino. Més quan es diu, no es pot dir perquè sí. Una paraula que sempre l'esperava, com un miracle, que un dia es fes present. T'han d'insistir, per fi l'has pronunciada, més el retard avui no em fa content. Quantes vegades t'he endolcit l'orella, ben tendrament, per fer-te dir aquest mot. Però escoltaves la meva cantarella, però després seguies fent el sord. Digue-m'ho clar. Què és el que t'atormenta? Quin dubte tens? Mai no sabràs el molt que jo he sofert de veure't insegura en la conducta, sempre pensant si és cert o si no és cert. Febroses nits de ple desvetllament, de plorar, d'amagat, per no ser vist, de fugir de les coses i de la gent i sentir-me incomprès i cor ferit. Ara, de cop i volta, em dius t'estimo? Amb la veu tendra i el llavi sucrat. Més em costa de creure-ho i endevino que l'has dita una mica massa tard. Tanta lluita m'ha tret a l'assossec, la teva indiferència m'ha ferit. T'he estimat i t'estimo. Jo bé ho crec, però ja no és igual, ni té sentit. Perquè l'amor no pot viure d'amagat. I ha de sortir a prendre el sol i a l'aire com una rosa que pel matí ha esclatat i escampa per l'entorn la seva flaire. M'ha fet esclau, m'has pres la voluntat i ara no puc ni dir ni sentir cap nosa. Seguiré sempre esclau i enamorat. Ja veus si m'acontento amb poca cosa. Sempre fidel acceptaré la sort amb la il·lusió de juna de besades. Però ara que ja has après a dir aquest mot, vull que me'l repeteixis moltes vegades. He viscut el silenci i hores mortes, i avui amb un nou delit desperta. Aquest t'estimo m'ha obert totes les portes, si bé que el cor meu segueix encara alerta. Digue'm que és cert, una vegada més, jura'm que et surt del cor i que no és mentida. Que l'esperança em fa sentir cor pres i la impaciència renova la ferida. Per fi m'has dit t'estimo. Qui ho diria? És la paraula que et feia el cor tan dur. Si et sents capaç de dir-m'ho cada dia, no tindré més remei que creure en tu.
1: Oh, per favor. Oh, per favor, oh, per favor. Quina poesia més bonica. Per favor. Digue'ns un palet de res de la biografia de...
2: Bé, doncs ja vaig dir que havia nascut a Vidreres, però es va a situar a Pineda, que va conèixer la seva senyora.
1: Ben a prop, eh? Sí, sí.
2: I es va fer molt amic del capellà de Pineda i va aconseguir fer un centre parroquial en el qual pues, tothom podia anar a aprendre teatre, a recitar, i va arrencar pues, allà pues, un grup d'artistes que encara hi és, a Pineda, que ara...
1: Ah, molt
2: fan
1: bé,
2: una,
1: molt bé.
2: Unes obres de teatre molt boniques,
1: uh-huh.
2: I val la pena anar-hi. Doncs amb ell ja li hem fet diversos homenatges, i el 1982 li van fer una dedicació i van posar el seu nom en el centre que va inaugurar.
1: Ah, molt bé, molt bé.
2: Els
1: reconeixements sempre són bons de persones, doncs... Bé, bueno, aquesta poesia, a veure, és molt directa i molt... Bueno,
2: en
1: sí, però escolta'm, punxant, perquè vol dir, escolta'm, ja tocava, no? Dic que m'hi estimes.
2: Sí, és que a vegades, com dèiem, ja ho havíem comentat altres vegades, els catalans s'està molt dit, estimo...
1: Sí.
2: Més en carícies,
1: sí.
2: I en carinyo ens mirem,
1: sí,
2: amb els ulls,
1: sí, sí,
2: però
1: sí,
2: la paraula se'ns costa molt de dir,
1: sí, sí.
2: T'estimo,
1: sí. Són complicades,
2: sí.
1: Els ho pots escriure,
2: o m'he enamorat, sí, de tu, sí. No ho diem,
1: Ho,
2: fem, ho expressem d'altres maneres,
1: Molt bé, el temps sempre el tenim a sobre, el temps sempre ens atrepitja encara, doncs, en moments, les senyals horàries, posarem la cançó aquesta que ens has preparat, Joan.
2: Aquesta és molt bonica, la vida, no, la vida no. Vestida de nit de la Sílvia Pérez Cruz.
1: Molt bé.
2: Que la va escriure als seus pares. Ai, els seus pares la van escriure i és un tipus de manera.
1: Molt bé. Joan, moltes gràcies per estar aquí. T'esperem la propera setmana, més poesies, més música, que estaries amb molt de bon cor.
2: Gràcies.
1: Per tota l'audiència, que l'estimem. Va, vinga, diem-ho, us estimem,
2: no, sí, estimem. Si no ens escoltessin, no podríem estimar-los, però com que sabeu que estem aquí escoltant pendents del 107.1 Ràdio Tordera, nosaltres venim amb molt de gust, l'Assumpció, en jo i la Rosa Maria, ja ho veieu aquí al peu del canó, per fer-vos de companyia.
1: Vinga.
2: I això és el que volem.
1: Gràcies, Joan. Gràcies, Assumpció. Fins la setmana que ve. Bona setmana.
0: Igualment.
1: Gràcies. Adéu.

0: aquí d'estiu.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camiral 50.
3: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Hi ha plat...

0: Vents d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses i l'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35 o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
3: Ràdio Tordera.
4: D'11 a 1, a Ràdio Tordera, ara i aquí, d'estiu, amb Rosa Maria Ruscalleda.

0: Doncs bé, arriba aquest moment doncs, del final de setmana, final de magazín, i doncs amb ganes de desitjar-los a tots i també com no vosaltres un bon cap de setmana, però tenim aquest espai que tanquem el magazín el divendres amb museus i llegendes que ens el porta la Meli Banyes. Bon dia, Meli.
1: Bon dia, bona hora a tothom, bona tarda, ah, ja bon tot, bon vermut.
0: Ah, exactament, un bon vermut, fantàstic. Vinga, Meli, anem a veure avui què ens aportes.
1: Doncs mira, avui et porto al Museu del Louvre, que va quedar pendent la setmana passada. Sí. Vam fer una mica de pinzellada per posar una mica al corrent a la gent, però ara ja avui comencem pues, amb el que seria el Museu del Louvre, que val la pena poder visitar, si és que es pot. I es poden tindre dies, perquè en un dia...
0: Mare meva, molts dies.
1: Bé, és el museu d'art més visitat del món, que ja partint d'aquí, que ja, ja vol dir que algo, i un dels més importants de la història. Abans de ser un museu, era una fortalesa construïda a l'any 1190 per al rei Felip II de França, per protegir París dels atacs enemics. Clar, abans es tenia de protegir tothom, i ara també, però d'una altra manera.
0: Sí, evidentment. Oi,
1: amb els segles es va convertir en un palau real, el rei Francesc I de França va ser qui va començar a reunir una gran col·lecció d'obres d'art i va convidar a Leonardo da Vinci a viure a França.
0: Ah, és un dels meus on estava que no, que tothom se sap?
1: A Itàlia.
0: Itàlia.
1: Ja he nascut a Itàlia. Després de la Revolució Francesa, el 10 d'agost del 1793, el Palau es va obrir al públic com Museu Nacional. Avui conserva de 37.000 obres d'art exposades, procedents de totes les èpoques i civilitzacions. Ara arriba Leonardo da Vinci, va ser un dels grans genis del Renaixement italià. A més de pintor, també va ser inventor, enginyer, científic, arquitecte i anatomista. Va ser un crac de personatge.
0: Quina intel·ligència tan àmplia.
1: Ho era molt. La seva curiositat no tenia límits i va omplir milers de pàgines amb dibuixos i idees molt avançades per la seva època. La seva obra més coneguda és la Mona Lisa, com no, però també va destacar L'últim sopar i l'home de Vitruvi.
0: Ai,
1: aquell
0: sí,
1: que tenim encreuat, sí, sí, que és també un personatge important, que molta gent el té a les pàgines del seu WhatsApp. Que a vegades penso, doncs pues no cal, no?
0: No.
1: Però bueno,
0: hi ha coses més properes,
1: Sí, els seus quadres destaquen per l'ús magistral de les llums i les ombres i per la tècnica de l'esfumato.
0: Esfumato.
1: És com allò que queda diluït, no? Que s'ha esfumat, no? Més o menys. Que crea transició molt usual entre els colors. Les seves obres més famoses al Louvre, la Gioconda, la Verge de les Roques i Sant Joan Baptista. Va portar personalment la Gioconda a França quan va ser convidat per el rei Francesc I. La Gioconda és probablement el quadre més famós del món. Va escriure moltes de les seves notes amb l'escriptura invertida, de dreta a esquerra.
0: Ah, mira, això com fan els àrabs.
1: Això ell és bo que ho havia fet sempre. Els seus quadres més famós, un d'ells és el de la Llibertat. No, perdona, aquest és el de l'altre senyor. M'he passat dues fulles, perdó. És que no, dues fulles, val que no, no? Que me passo un de llarg. Doncs llavors tenim també el senyor que és el que Eugène Delacroix, o millor dir en francès, Eugène Delacroix, que va néixer el 1798 i va morir el 63. Va ser el principal representant del romanticisme francès. Les seves obres destaquen per la força del moviment i els colors intensos. Els seus quadres més famosos són La Llibertat guiant el poble, que és un dels quadres que es veu com porta quan la revolució, aquella dona pujada sobre, aquella.
0: Espectacular,
1: convertit en el símbol de la llibertat de la revolució de juliol del 1830 a França. Les seves pintures transmeten emoció, moviment i colors molt, molt intensos. Les seves obres més importants a l'obra són La Llibertat guiant el poble i L'amor de Sardanapal. Aquest quadre no el conec. Aquest sí que el tenim desconegut, perquè no hem anat... Jo almenys no he anat a...
0: Jo sí, però esclar, necessites estar molt atent.
1: No, molts dies.
0: Has d'estar molt atent a l'illa que porta, perquè esclar, i abans tant de rato també et cansa.
1: També et canses i no dones peu en bola sabent quin quadre és i quin pintor. Exacte. La dona apareix a La Llibertat guiant el poble, representa la llibertat, no a una persona real. És a dir, que el quadre en si no representa la dona, sinó que representa la llibertat.
0: Ah, està bé.
1: La dona aquesta és com si hagués sigut una altra.
0: Sí, però és molt expressiu, eh? És allò que t'agafes d'una altra manera.
1: Però va estar ben pintat, que és l'important. Aquesta pintura s'ha convertit en un símbol universal de la democràcia i dels drets dels pobles. Després ara tenim el senyor pintor Jacques-Louis David, o seria Jacques-Louis David, que és el màxim representant del neoclassicisme francès. Va pintar escenes històriques amb una gran precisió i va ser el pintor oficial de Napoleó.
0: Ah, mira.
1: És com, si tingués, un periodista
0: sí.
1: a darrere.
0: Meli, ens estàs fent descobrir doncs, pintors molt interessants.
1: Que estan fent una mica el que seria la biografia directa d'alguns dels personatges importants. Llavors, aquest va assistir personalment a la coronació de Napoleó per pintar-la amb tot detall. És el que et deia, com si fos un periodista que estigués allà fent la
0: foto. Però sembla mentida perquè, esclar, és una imatge d'aquest moment, però, sí. esclar, no hi havia fotografia.
1: I, però tenia jo la tinc gravada, perquè l'he vist. I
0: sí,
1: sé, a veure,
0: que aquesta gent tenien que tenir molt, molt per sobre la visualització
1: i
0: per veure tots els detalls que hi havia plasmat en el quadre.
1: Realment
0: fantàstic.
1: I tant que sí. Després de la caiguda de Napoleó, es va tindre d'exiliar a Brussel·les, perquè ja no el volia ningú, sinó potser també l'haurien tallat el seu cabell. No sé si ara tenim una cançó que també és molt maca, sé que t'agradarà, i ara la Tanit ens la posa ràpidament.

0: vinga, la música ens acompanya, preciosa, preciosa, preciosa.
1: Bé, pues les seves obres més importants van ser la coronació de Napoleó, evidentment, i el juramento dels Horacios, queda ahí la cosa. Fonamentals de la pintura europea, el renaixement, el romanticisme i el neoclassicisme.
0: Ah, molt bé.
1: Ara anem amb un altre que és un dels meus enamorats, que és en Sandro Botticelli.
0: Ah, val, aquest
1: senyor
0: anomenat...
1: li tinc molta estima. Perquè l'Àlex, el nebot, és la seva tesi. I aquest la conec una mica.
0: Explica una mica el teu nebot, eh? Explico què és,
1: sí,
0: a veure.
1: Sí, doncs és... Bueno, ell ha estudiat Història de l'Art i llavors està fent una gran... està molt professional ja, dedicat a viure d'aquest tema, no?
0: Molt
1: ara
0: bé,
1: està,
0: molt bé, molt
1: està
0: bé.
1: A Roma, que també treballa en un museu, i bueno, doncs molt bé, molt
0: Caram,
1: bé.
0: Hem estat,
1: al Prado, gràcies a ell vam estar visitant el Prado, i la veritat és que va ser tot un luxe, perquè vam poder andar, vull dir, no fer cua, sinó el més important.
0: Val.
1: Sí, això va ser molt maco. Bé, doncs en Sandro Botticelli va ser un dels grans mestres del Renaixement italià. Va néixer a Florència cap a l'any 1445, i va treballar per la poderosa família Medici.
0: Ai, els Medici, guai, guai.
1: Quins personatges que va protegir, que van protegir a molts artistes importants de l'època. Les seves pintures destaquen per la seva bellesa, harmonia i les composicions i delicadesa amb què representava a les persones. Les figures femenines de Botticelli són elegants, amb rostres serens, cabells llargs i ondulats, un estil que encara avui és fàcil de reconèixer. És a dir, que les seves pintures ràpidament les distingueixes,
0: sí,
1: perquè saps la seva manera
0: tenen
1: de pintar.
0: Tenen aquest segell especial,
1: Botticelli va pintar tant escenes religioses com temes inspirats amb la mitologia clàssica. Les seves obres més famoses són El naixement de Venus i La primavera, que es conserven a Florència. Tanmateix, el Museu del Louvre també conserva diverses obres seves de gran valor, com La Verge i l'Infant, amb el jove Sant Joan Baptista, i diversos retrats amb un magnífic frescos, entre els quals destaquen Venus i les Tres Gràcies, oferint presents a una jove.
0: Ai.
1: Aquestes no les tinc classificades, però aquesta de La primavera i Venus, sí, perquè també les vas poder veure a Florència.
0: I vas poder estar recrear-t'hi mirant-te-les,
1: sí, sí,
0: eh?
1: I també ens acompanyava l'Àlex, casualment.
0: Bueno, a veure...
1: És que l'Àlex ha sigut un guia nostre.
0: Home, a veure, i és l'hora que aquest et feia parar en aquell quadre i
1: sí,
0: et feia donar compte de tot, eh?
1: Específicament,
0: molt bé,
1: i tant, i tant. Va ser descoberta l'any... Bueno, la, que seria l'obra, va ser durant gairebé quatre... Perdó, no, que m'he passat. Les pintures murals de Botticelli, les murals, que són importants, de Botticelli, que avui podem admirar al Louvre, van romandre ocultes durant gairebé 400 anys.
0: Ai, i com és això?
1: Perquè van ser redescobertes l'any 1873 durant la restauració d'una vila prop de Florència, és a dir, que estaven tapades amb calç. I llavors, quan van fer obres en aquella vila, es veu que van trobar-la i van ser retirades i portades ni més ni menys que al Louvre, que és allà on es
0: troben. Ja directament, eh?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Però imagina't, veus, per què se les van portar d'Itàlia?
0: Doncs
1: això és un tresor que és italià, no és de França. Bueno, doncs és el que passa.
0: I ve tu aquí que a l'hora del seu transport, imagina't aquelles èpoques...
1: En aquella època devia ser tot una odissea, no seria fàcil, eh? Bueno, pues després, una vegada que ja estaven al Museu del Louvre, doncs allà han quedat instal·lades.
0: Molt bé, tota fantàstic, el lloc que li toca.
1: Ara tenim un altre pintor que també es diu Michelangelo Merisi, conegut com Caravaggio. Un altre que també és molt popular. Caravaggio és un personatge.
0: Sí, oi tant, oi tant.
1: Ara t'explico. Caravaggio és un dels pintors més influents de tota la història de l'art. Va néixer a Itàlia i va revolucionar la pintura gràcies al seu extraordinari domini de la llum. A les seves obres, els personatges emergeixen de la foscor, il·luminats per uns focos intens, creant escenes plenes de dramatisme. T'imagines? Com
0: sí,
1: si aquell sí, moment, sí, aquell sí, home sí, ja sabigués que hi havia un focus de llum. Vull dir, les seves... Vull dir,
0: quina imaginació, mare meva, el cervell.
1: Aquesta tècnica anomenada clar-obscur, és que era el clar i l'obscur, van influir a nombrosos artistes europeus. És a dir, ell va tindre la idea, però esclar, llavors es van beneficiar molts altres. Al Museu del Louvre es conserven una de les seves obres més importants, que és La mort de la Verge, la vida de Caravaggio, que va ser tan intensa com les seves pintures, era impulsiu, participava sovint a baralles i va tenir nombrosos problemes amb la justícia. A l'any 1606 va matar un home durant una disputa i va haver de fugir de Roma. T'explico. Sembla ser que la història és que estaven, perquè era com era un follonero, jugava a tenis. I en aquell moment ja jugaven a tenis.
0: I també devia donar-li una miqueta a la copa, suposo, aquest senyor.
1: Sí, home, evidentment que se suposa que això anava a influir una miqueta també amb la seva manera de ser. És a dir, que va ser una baralla per un partit de tenis i una senyora que era l'amant de tots dos.
0: Hola!
1: Llavors va haver-hi aquell moment de gelos i que va dir, pues no, aquesta és mia, i l'altre va dir la mateixa, no, sinó que el va matar a l'altre perquè volia anar a la noia. És a dir, que aquestes històries es veu que eren molt donades amb ell, amb el personatge en si. Bé, ara marxem del senyor Caravaggio i anem a parlar d'un altre personatge que és molt, que es diu, només ni menys, que Rembrandt. Rembrandt és considerat el pintor més important dels Països Baixos i un dels artistes més grans de tots els temps. Va destacar especialment pels seus retrats, els seus autorretrats i les seves escenes bíbliques. Faig hincapié en autorretrats perquè es veu que va fer la tira d'ells. Ningú com ell sabia representar les emocions humanes a través de la llum i de les expressions dels rostres. Al Louvre es conserven diverses obres seves, entre les quals destaca Els pelegrins de Emmaus, inspirada en el moment en què dos deixebles reconeixen Jesús després de la seva resurrecció.
0: No, molt bé, molt bé. Tots aquests pintors tenen com una afició, un sentiment més que tenen religiós tots,
1: bueno, és que és aquella època és que és el que més hi havia.
0: Ha passat, hi havia moltes religions.
1: Perquè espera que t'explicaré ara després que veia un que no tant i ja veuràs, En aquesta pintura, la llum sembla convertir-se en un personatge més de l'escena. Rembrandt va gaudir d'una gran fama durant la seva joventut, però la seva vida també va estar marcada per les dificultats. S'oblidem de la dansa macabra, Janit, no la posem, que no tenim gaire temps.
0: Un moment només, vinga, va, per trencar el registre.
1: És que l'última estaria millor, potser que t'agradarà més, sí.

0: Vinga, Meli, doncs anem ja cap a la recta final.
1: Bé, va perdre
0: la seva... I si no, agafem la via per la propera setmana del Louvre.
1: No, ja ens dona temps. Va perdre la seva esposa, diversos fills i finalment va gairebé tota la seva fortuna. Tot això mai no va deixar de pintar i les seves últimes obres són considerades algunes de les més emotives de la història de l'art. Rembrandt va pintar prop d'un centenar d'autorretrats.
0: Autorretrats, que estava enamorat d'ell mateix,
1: que es volia amb ell com un ego molt especial tenia, no? Això és el que jo penso, però és com si hagués anat fent un diari de la seva vida amb pinzells. Gràcies a aquestes pintures podem veure com va envellir i com canviaven les seves emocions al llarg dels anys. Visitar l'obra és com descobrir algunes de les creacions artístiques més extraordinàries que han produït la humanitat. La Venus de Milo és una de les escultures gregues més famoses del món. Va ser descoberta l'any 1820 a la illa grega de Milos. Encara avui ningú sap amb certesa com eren els seus braços ni què sostenia amb les mans. Ah. Aquesta incògnita ha contribuït a fer-la encara més famosa. La Victòria Alada de Samotràcia representa la deessa grega Nike, símbol de la victòria, i que va ser trobada en diversos fragments a l'any 1863 i reconstruïda pastorialment. Es considera una de les obres extraordinàries perquè, malgrat que no conserva ni el cap ni els braços, transmet una gran sensació de moviment, com si el vent bufés sobre les seves ales i la seva túnica.
0: Molt bé.
1: I després tenim el codi Hammurabi, que és una de les col·leccions de lleis més antigues que se conserva, que va ser gravada ni més ni més que fa 4.000 anys sobre una gran estela de basalt, com una espècie de cono de basalt negre, per al rei Hammurabi de Babilònia, que conté 300 lleis, i és famós la frase que diu: ull per ull, dent per dent.
0: Això se sent molt, eh?
1: I altres lleis més que també se conservaven en aquell moment, que avui dia també són part de la, del que serien les lleis. Algunes anècdotes curioses del Louvre són la Mona Lisa, que va ser robada l'any 1911 per un treballador italià del museu, que va estar desapareguda durant més de 2 anys fins que la van recuperar a Itàlia, que aquest robatori va servir perquè li donés encara més fama, i que es calcula que el Louvre conserva més de 500.000 objectes i peces d'art, i que es posen només que una petita part. Evidentment és impossible poder posar-les totes. Al museu encara podem visitar restes de la fortalesa medieval d'origen, i que la Gioconda està protegida per un vidre antibales i és observada constantment per sistemes de seguretat. A més de la Mona Lisa, que com bé sabeu són la Mona Lisa i la Gioconda són les mateixes, el Museu del Louvre conserva moltes altres obres mestres que val la pena conèixer. Quan visitem el Louvre no només contemplem quadres extraordinaris, sinó que també descobrim històries de genis, passions, intrigues, revolucions i llegendes que segles després continuen fascinant milions de persones.
0: Molt bé.
1: La propera anirem al Louvre.
0: Molt bé, doncs gràcies, Meli, per explicar-nos. Aquí deixem ja el magazín, ara aquí, gràcies per la seva atenció. Però bueno, no podem marxar pràcticament sense, doncs, amb la gent que ha participat, que ha col·laborat, amb l'hora que posem aquesta pregunta penjada en el Facebook de Ràdio Tordera. I avui la pregunta era: xancletes o espardenyes? Teníem el nostre control, la Tanit, que ens ho diu i ens ho explica. Tanit, endavant.
2: Bon dia.
0: Bon dia, què tal? A veure, com ha anat
2: molt
0: això
2: bé
0: de xancletes i espardenyes? A veure.
2: Bé, doncs la majoria han posat que prefereixen xancletes.
0: Xancletes.
2: Tot i que hi ha hagut una persona que ha posat que prefereix sandàlies.
0: Sandàlies. Bé, aquí a les contertulians algú ha dit que preferien sandàlies.
1: No, jo xancletes.
0: Tu xancletes.
1: A casa.
0: A veure, aquests dos col·legues que tens aquí, què prefereixen? En David i l'Àlex. Àlex i David, David, va, vinga. Què prefereixes tu? Digues. David. Bé, resulta que no s'atreveixen, va. Vinga, ens n'anem, doncs, cap a fer el sorteig. Gràcies, Tanit. Tenim aquests homes que estan una mica vergonyosos, eh? Del número 1 al 128, Melis, digues un número, tu.
1: 22.
0: Doncs bé, a veure el premi, qui se l'emporta, qui se l'emporta, qui se l'emporta, a veure, estan fent ja pràcticament aquí l'estriamenta de totes les trucades que hem tingut al decurs de la setmana. Bé, me diuen que això sí, que és un número rècord avui. Va, vinga. Se l'emporta? Montserrat Serrarí, doncs vinga, tens aquest premi aquí de Ferència de Xutxes Elisa i que vine a veure's d'oficina per buscar doncs el bal. Gràcies per la vostra atenció, gràcies per estar aquí i bé, que tingueu un bon cap de setmana. Meli, un bon cap de setmana també.
1: Gràcies igualment per tu.
3: Més un.
0: Vinga, bon dia.
4: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble registra una tendència a la baixa en els nivells de PFAS a l'aigua. El consistori avança en les solucions per garantir el subministrament. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del poble.
5: Les dues properes setmanes que venen, és a dir, la setmana vinent tindrem els resultats de la mostra aquesta setmana, el dilluns vinent en prendrem una altra i hauríem d'anar-nos-en d'aquí 15 dies per saber si efectivament, tal com ens demana Salut Pública, és que es demostri la tendència a la baixa per declarar de nou l'aigua apta Tordera. Sembla que anem en el bon camí.
3: Obert el termini per demanar la subvenció del programa Tu Més U per incentivar la contractació. Es tracta d'una ajuda que atorga 1.200 euros durant un any als autònoms que no tinguin treballadors i vulguin contractar per primera vegada. Rafa Delgado és regidor de promoció de l'activitat econòmica.
6: Aquest ajut, com he dit, de 1.200 euros mensuals durant un any implica el compromís de fer un contracte indefinit i mantenir-lo durant 18 mesos.
3: La Copla Berga Jove actua avui a la plaça. Dissabte tindrem Ball Folk amb Joan Pol Duet. Demà celebra la pleca a l'ermita de Sant Jaume. La missa serà a les 10. Al finalitzar hi haurà aperitiu. I demà arriba també la Festa Major de Niagara Park amb una programació dedicada al cinema. L'Hospital de Calella estrena 2 nous espais per a les famílies amb una inversió de 97.000 euros. Les sales situades a les plantes de medicina interna ofereix descans, intimitat i un entorn càlid per millorar l'experiència assistencial dels pacients i acompanyants. I l'OH mòbil de la Generalitat s'instal·larà a Tordera el proper dilluns. Els ciutadans podran realitzar tràmits administratius com l'ITCAT mòbil o el títol de família nombrosa i monoparental a la plaça Concòrdia fins a les 11 del matí. En esports, últimes hores per inscriure's a la tercera edició del FUTMAS Futbol 7. Avui es tanca el termini per participar en el torneig estiuenc i l'organització alerta de possibles canvis o suspensions per falta d'equips. Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest divendres i per al cap de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
7: De moment, situació meteorològica que continua marcada pel temps estable i per la calor aquí a la costa, però amb les hores comptades, perquè aquest cap de setmana, ja fa dies ho anem dient, tindrem un canvi de temps, que es concretarà a partir de demà dissabte a últimes hores, ja amb un descens de les temperatures que notarem i que ens portarà un diumenge amb ambient més fresquet i amb un temps insegur, inestable. De moment, avui, domini del sol, aquesta tarda alguns núvols poc importants. De cara a demà, tot continuarà doncs, més o menys igual al matí, però amb més núvols de cara a la tarda i ja amb un descens de les temperatures màximes. Les mínimes encara no. Els vents bufaran fluixos tant avui com demà, demà una mica més reforçats, la mar també s'alterarà una miqueta més, amb algunes àrees de maró demà a la tarda, i com dèiem, del que seria la matinada del diumenge, sembla que tindrem precipitacions en forma de tempesta, sobretot a la meitat sud del Maresme, que després s'anien estenent en forma de ruixats més irregulars i també menys destacables cap a la resta de la comarca durant el matí del diumenge. Fins al migdia, primeres hores de la tarda, encara pot anar plovent de forma irregular, després ja les precipitacions desapareixerien i donarien pas a un dilluns força més assolellat, tot i que amb unes temperatures que diumenge i dilluns de moment es mantindran força agradables.
3: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
4: Serveis informatius de Ràdio Tordera. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Com esteu?
2: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'Escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
8: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Tordera.
9: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts, benvingudes a un dia més, a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui dijous, 23 de juliol. Vinga, va, anem a donar aquest tret de sortida a un programa que sabrà una... moltes emocions i esperem que us agradi molt. Veurem què tindrem. Però ara, de moment, agafeu la vostra cerveseta, agafeu el vostre refresc, agafeu el que vosaltres vulgueu abans d'anar a sopar i, si ho esteu fent, bon profit i poseu-vos còmodes de nou perquè la banqueta d'estiu ja comença.

Vinga, doncs avui al meu costat a la banqueta estarà sentat en Xavi Mercader, ja habitual en els nostres dijous. En Xavi, doncs que amb ell aquesta secció parlem sobre la psicologia enfocada en la clau esportiva. Ja portem 4 setmanetes ben bones amb aquesta, doncs, parlant amb ell. Encara ens queda una, però gaudiu d'aquesta perquè és molt i molt interessant, juntament, per mi, opinió personal, juntament amb la de la setmana passada, una de les més interessants. D'aquí una estona veureu sobre quin tema perdeu. No desconnecteu! No desconnecteu, anem a entrar ja, perquè després d'escoltar en Xavi ja acabarem el programa. Només tenim aquesta secció avui, però ja us diré que és bastant llargueta, no patiu. Vinga, va, anem a començar, perquè si no el temps ens tirarà a sobre, anem a actualitzar-nos en clau esportiva turdarenca. Vinga, va!

El Club Futbol Tordera ja coneix els seus rivals provisionals per a la nova temporada a segona catalana. L'equip torderenc competirà al grup 1 en una lliga regular que donarà el tret de sortida al cap de setmana del 19 i 20 de setembre. El camí cap a la nova temporada ja comença a agafar forma per al Club Futbol Tordera. A l'espera de les validacions i confirmacions definitives per part de l'ENS federatiu, el primer equip ja sap quins seran molt probablement els seus rivals en el nou repte segona catalana. Segons la distribució provisional, el conjunt torderenc ha quedat enquadrat en el grup 1 de segona catalana. Es tracta d'un grup format per 16 equips que exigirà la màxima concentració des del primer minut, amb una forta presència dels conjunts de les comarques gironines. El llistat provisional dibuixa un escenari competitiu ple de clàssics del futbol territorial. Els 15 rivals que acompanyaran el Club Futbol Tordera en la lluita pels punts aquest de grup 1 seran el Banyoles, l'Arbúcies, el Begú, el Bescanó, l'Atlètic Bisbalenc, el Blanes, compta amb aquest derbi, el Besalú, el Farners, el Fornells, Sant Jaume d'Olot, B, el Sant Joanenc, l'Empúria Brava Castelló, el Roses, el Sant Gregori i l'Sporting Vidrarenca. Aquest enquadrament assegura desplaçaments exigents a partits d'alta intensitat, incloent-hi els duels de màxima proximitat, com l'enfrontament contra el Blanes o l'Sporting Vidrarenca, mentre que els desplaçaments més llargs seran per jugar contra el Roses, l'Empúria Brava Castelló o el Sant Joanenc. Més enllà dels rivals, la planificació esportiva ja té una data marcada en vermell al calendari. L'inici oficial de la Lliga regular està programat per al cap de setmana del 19 i 20 de setembre, tot i que falta per veure quin serà l'ordre dels enfrontaments un cop es sortegi el calendari definitiu. Amb l'horitzó d'aquesta data, el cos tècnic i la plantilla del Club Futbol Tordera, que encara no està tancada, disposen ara de les setmanes de pretemporada per agafar ritme de competició, integrar noves peces i treballar els automatismes necessaris per debutar amb garanties en aquest nou repte. Demà serà dia d'actualitzar-nos molt millor del Club Futbol Tordera. Tindrem aquí amb nosaltres a l'Ot, us ho dic aquí en primícia, per parlar una mica sobre els fitxatges, perquè ahir a la tarda van anunciar un altre. En principi, potser ha de caure algun, però no descartem que la plantilla es quedi així. Demà tot ho parlarem amb l'Ot Manresa. Dit això, ara sí que sí, anem a passar a l'actualitat esportiva d'àmbit general. Vinga, va!

0: Anem a explicar-vos que el Barça ja ha fet oficial el fitxatge de Karim Adeyemi fins al 2031. El Barça anuncia l'esperat fitxatge del davanter alemany, i és que el club blaugrana ha anunciat el fitxatge de l'atacant alemany Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund, després de que els dos clubs hagin arribat a un acord de traspàs. El futbolista de Múnich signa per al club blaugrana fins al 2031. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre. Aporta velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta alemana. Després de 4 temporades al Borussia Dortmund, amb experiència tant a la Bundesliga com a la Champions, Adeyemi es converteix en el segon fitxatge blaugrana per a la següent temporada. I és que la dada que ens sobre... Bé, ens fica més alerta, i és que Adeyemi va tots els rècords i els registres de velocitat. És més ràpid que Usain Bolt. I és que la gran virtut de Karim Adeyemi és la velocitat, amb una acceleració que va superar el registre inicial d'Usain Bolt en els 100 metres. El Barça ja, com hem comentat, ha fet oficial aquest fitxatge, i és que més enllà del talent ofensiu d'Adeyemi, destaca per una virtut que el fa diferencial, la seva velocitat. L'internacional alemany s'ha guanyat la fama de ser un dels futbolistes més ràpids del món, fins al punt de deixar registres sorprenents i trencar rècords. Durant la seva etapa al Borussia Dortmund, Adeyemi va convertir la velocitat en una de les seves grans ressenyes d'identitat. En una de les seves curses més virals, l'extrem alemany va deixar tothom bocabadat per la seva explosivitat en els primers metres. L'acció va ser analitzada a detall i les dades van revelar que Adeyemi havia completat els primers 30 metres en només 3,60 segons, un registre inferior als 3,78 segons que Usain Bolt va invertir en el primer tram de la cursa del seu rècord mundial en els 100 metres. Tot i que el velocista jamaicà va acabar assolint una velocitat punta molt superior i va signar un temps final inabastable, aquella comparació va fer servir per posar en context la capacitat d'acceleració del nou futbolista del Barça, considerat un dels jugadors més explosius del panorama internacional. Més enllà de l'acceleració, l'alemany també ha batut algunes marques de velocitat a la Bundesliga, després de 4 temporades al Borussia Dortmund. A la 22-23 va trencar el rècord de velocitat a la Lliga Alemanya. I és que Adeyemi va arribar als 36,7 km per hora. La velocitat punta més que s'havia registrat des del 2011 a la competició domèstica alemanya. L'alemany no s'ha quedat aquí. La temporada passada va tornar a ser líder en aquest rànquing amb una velocitat punta de 36,65 km per hora, que el va deixar només 5 centèsimes del seu propi rècord i el va confirmar com el futbolista més ràpid d'Europa. Amb els fitxatges d'Anthony Gordon i Karim Adeyemi, el Barça ha sumat dues bales per la seva davantera. Tots els jugadors són futbolistes molt ràpids, dels més del món fins i tot. Segons el rànquing elaborat per el Professional Football Escort Association, Gordon va ser el 8è futbolista més ràpid del món la temporada passada. Adeyemi, per la seva banda, va completar el top 10. Es va consolidar com el 10è jugador més veloç del panorama internacional. Ara tots dos, sota les ordres de Hansi Flick, buscaran explotar la seva velocitat al Barça més elèctric dels últims anys. Aquestes són les rampes d'entrada. Anem a veure les rampes de sortida, perquè són a Ferran Torres, ja ho hem anat anunciant. I és que hi ha una preferència que té Ferran Torres que sorprèn amb l'interès del PSG. Mentre el Barça treballa per assegurar la seva continuïtat del de Foix, la relevació feta per Maroto, a l'11, al programa de Catalunya Ràdio, ofereix una dimensió inesperada en el seu futur. El futur de Ferran Torres s'està convertint en un dels grans serials del mercat. Ara hi ha un ingredient que el multiplica l'interès entre els aficionats a Blaugrana: la possibilitat de que el davanter prefereixi el Real Madrid abans que el PSG. Segons ha avançat l'equip, el club blanc s'ha afegit a l'interès del Paris Saint-Germain per Ferran, un futbolista que ha disparat la seva cotització després de convertir-se en l'heroi de la final del Mundial amb el gol que va donar el títol a Espanya. El diari francès assegura que tant el PSG com el Real Madrid segueixen de prop la situació contractual del Barça. Però el detall que afegeix més morbo a la història l'ha donat el periodista Joaquín Maroto al programa 11. Ferran preferiria el Real Madrid que el PSG. Això ho sé amb molta certesa. La frase que arriba en un context delicat. Segons la premsa francesa, el PSG fa temps que treballa amb el fitxatge del valencià i Luis Enrique fins i tot hauria contactat directament amb el jugador per explicar-li el projecte pariseny. Mentrestant, el Barça continua pendent de resoldre la seva renovació. Diverses informacions apunten que el club blaugrana vol ampliar-li el contracte fins al setembre. Aquesta situació és la que ha obert... vol ampliar-li el contracte, però les limitacions de fair play financer obligarien a ajornar qualsevol moviment important fins al setembre. Aquesta situació és la que ha obert la porta a tota mena d'especulacions i és aquí on la possibilitat d'un interès madridista agafa una dimensió especial. No és una oferta més, sinó el rival històric del Barça. El contrapunt és que fins ara els missatges que arriben de l'entorn del jugador apunten en una direcció diferent. Ferran ha manifestat diverses vegades que està a gust al Barça i fonts pròximes al futbolista han traslladat que la seva prioritat és continuar al Barça. Per això, més que una operació imminent, és clau. La clau és la pregunta que queda oberta. Si Ferran hagués d'escollir entre marxar al PSG o al Real Madrid, realment triaria el Bernabéu? La frase que Maroto ha posat en dubte sobre la taula i afegeix un nou capítol al col·laboró del Blaugrana d'estiu. I ara sí, dit això, anem a donar pas als continguts del dia d'avui. Anem a donar pas a en Xavi Mercader. Vinga, va!
1: La banqueta d'estiu, la dosi esportiva refrescant diària de Ràdio Tordera. Ho canviarem tot, que avui... Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. Suma-t'hi!

0: Vinga, anem a començar, sí que sí, aquests continguts del dia d'avui. Els dijous, com ja és habitual des de fa dues setmanetes, tenim amb nosaltres en Xavier Mercader, doncs, per parlar sobre aquests temes de la psicologia relacionades amb l'esport. Ja hem parlat de molts temes i a vegades sabem que d'una setmana parlem a vegades de temes anteriors, però al final sempre és tot una roda que acabem parlant del mateix, tot acaba potser des d'un mateix punt, però sí que és veritat que hi ha moltes branques que uneix al mateix tronc, però avui, Xavi, benvingut de nou a la banqueta d'estiu. Primer de tot, moltíssimes gràcies per venir.
1: Gràcies a tu, bona tarda.
0: Què tindrem? De què en parlem avui? Perquè, ostres, la gent es pot pensar que hem parlat de moltes coses, però encara ens queden cosetes.
1: Doncs sí, mira, aquesta setmana havia pensat posar aquí sobre la taula, en aquesta banqueta amb tu, el tema de la família, la presència o la importància de la família en esportistes que estan en etapa de formació.
0: No, un paper molt important que a vegades... per culpa dels pares, diguem-ho així, que va sortint afectat al fill, i ho veiem sempre i cada cop és més habitual els papers que tenen els pares, sobretot en camps de futbol, pavellons.
1: Correcte. S'ha de dir que en algun de les seccions anteriors que hem fet, és veritat que és un tema que algunes vegades se n'ha fet esment aquí quan hem estat xerrant, algunes vegades potser és veritat que hem comentat, no?, aquestes baralles que per desgràcia encara succeeixen en partits, doncs, de categories infantils, pares que es barallen entre ells, i hem donat potser, és veritat, una visió de la família en aquests entorns, poder sempre des d'una connotació negativa. Avui intentarem, evidentment, adonar-nos en dels perills que té, no?, una família que potser se sobrepassa de les seves funcions, però també m'agradaria donar una visió del tot optimista o, si més no, la necessitat d'una família que estigui al costat d'un jugador que està en etapa de formació, com n'és d'important la seva presència pel desenvolupament esportiu, cognitiu i personal de l'infant, no? Sí que hi ha, jo com a títol seria la família, quines expectatives, o també podríem dir-ho, les pressions / expectatives que genera en aquests entorns, diríem, educatius, no?
0: A més, ho has comentat tu, que la família estigui present, sobretot en l'etapa formativa, també esportiva de l'infant. Sí que és veritat que posarem molts exemples, perquè hi ha molts casos que a vegades per la família, per tema de feina, per tema de coses, costa de que siguin presents o bàsicament no poden si volen que el nen pugui fer aquest esport que li agrada.
1: Correcte.
0: Hi ha moltes circumstàncies que caldrà valorar. Nosaltres ho comentarem una mica general, però sí, mai ens ficarem dins d'una situació familiar, perquè cada casa serà un món.
1: Clar, és difícil aquí també poder concretar en excés. Ara bé, jo sí que és veritat que en etapes, doncs, de formació, clar, l'esport, per exemple, en etapes de formació, ja sigui infantil, juvenil, crec que és molt important que a vegades parlem molt dels mateixos jugadors, però dels entrenadors, de fet aquí n'hem parlat, sí, de la figura de l'entrenador, i potser moltes vegades ens n'adonem o no ens n'adonem de que la família hi juga un paper com molt important en tot plegat, no? Clar, la pregunta que ens hauríem de formular i que serveixi com a punt de partida per aquesta conversa que tindrem avui aquí és fins quin punt els pares ajuden o per contra, quan, sense voler, exerceixen en el seu fill o filla una pressió que no li aportarà res de bo en aquell futur jugador de l'esport que sigui, no? O sigui, la majoria de famílies, evidentment, volen el millor pel seu fill o filla, però el problema no és la intenció amb la que volen allò, sinó com transmeten el que senten, o com li transmeten a aquell jugador o jugadora, doncs, un neguit o una frustració personal que tenen, que genera en aquell futur jugador, doncs, un munt de bloquejos que, evidentment, no té res a veure amb l'esport ni amb el que es pretén en aquestes edats de formació, diríem.
0: Clar, és que aquí, ja ho has dit tu, podríem enllaçar fins i tot aquest tema, el que vam parlar la setmana passada de la frustració, perquè si el pare o la mare està molt present, doncs a vegades pot arribar a cremar i fins i tot arribar a fer deixar a l'esport a aquest fill, i tindrem alguns exemples de persones que gairebé van estar a punt de deixar, i persones amb molt de renom amb els esports. Per tant,
1: correcte,
0: és un paper molt clau.
1: Molt clau. I a més, que quan pensem en la família, que a vegades analitzem, no?, i diem, ostres, aquesta família està generant unes expectatives en el seu fill-filla que no li estan portant res de bo. quan diem aquesta frase, jo crec que primer ens hauríem de parar un moment a pensar en què són les expectatives. És bo que un pare tingui expectatives o una mare tingui expectatives cap al seu fill? Home, jo crec que tenir expectatives no és dolent, no? Tot el contrari. Mm-hmm. Vull dir, si tu penses bé, els pares què volen dels seus fills? Volen que s'ho passin bé, volen que aprenguin, volen que millorin, volen que siguin responsables. Vull dir, tot això són expectatives que tu generes cap al teu fill o filla. El problema potser apareix quan aquestes expectatives són o potser massa elevades, per dir-ho d'alguna manera, o fins i tot no són realistes. És que a vegades, això crec que en alguna secció anterior d'altres setmanes ho hem comentat, no? És a dir, quan un pare perd els papers o una mare perd els papers per una situació concreta en un partit de futbol, per exemple, aquell perdre els papers, voleu dir que no hi ha com una expectativa que se sobrepassa la realitat o una frustració que aquell pare té...
0: Exacte, antiga, no? Antiga. Que el pare o la mare va voler fer això i com ell no va poder, el seu fill ho va fer sí o sí.
1: I llavors allò se sobrepassa tots els límits i està generant una frustració en el seu propi fill i o a la seva filla, no? Mira, jo aquest any he tingut un cas com molt, molt gràfic. Ho dic perquè, clar, quan parlem d'etapes infantils o juvenils, jo aquest any tenia a la meva aula, no, a la meva classe, un noi apassionat del bàsquet. No és un mal jugador, d'acord? Al contrari, vull dir, té molt de talent. Però si rasquem a darrere, el seu pare jugava a bàsquet. El seu germà gran també es dedica al bàsquet. Segurament a la família del pare hi ha més referents que es dediquen al bàsquet. Me'n recordo que a l'escola on estic, la professora d'educació física va jugar a bàsquet amb el seu pare. Però doncs, aquest nen, quan entra per la porta la professora d'educació física, vull dir, és que li canvia la cara. Hi ha una part superpositiva, com de referent, que és molt bonic veure-ho, eh? Com aquella persona exerceix un poder, un lideratge sa en aquell noi, però també, per contra, a les aules d'educació física, no? a les classes d'educació física, què hi havia més en aquell nen, nena, quan està a classe? Què hi ha més? Un voler fer bé l'activitat o no voler desagradar o decepcionar a la professora que va jugar amb el seu pare? Vull dir, ja de per si, un nen, si té aquests referents, per exemple, en el món del bàsquet, ell mateix ja es posarà totes les pressions. No cal que el seu pare, la seva mare, li estiguin recordant, no?, tot l'historial, no?, tota la nostra família s'ha dedicat al bàsquet, tu estàs seguint amb el nostre llegat. Depèn de com es plantegi això. Bueno, jo sóc el primer que no podria amb aquesta pressió. O sigui, què hi ha de bo en tot això? Jo crec que res.
0: I amb aquí et volia fer una pregunta, perquè crec que és perfecte per tu com a pedagoga. Realment, un pare o una mare, o la família, o qui sigui, que basa la seva relació amb el seu nen o nena només pel rendiment esportiu, quin impacte té això per al desenvolupament de l'infant?
1: Jo penso que és, estàs assentant la formació del teu fill sobre una base que és falsa, i és que l'única opció en aquesta vida és guanyar. És que a vegades no es guanya, que l'única manera de tirar endavant a la vida és tenint-ho tot de cara, quan la vida sabem que a vegades les coses van com van, que per molt que t'ho curris no sempre n'hi ha prou amb el teu esforç, també hi ha d'haver un component, doncs s'han d'alinear els astres perquè et surti aquella feina. Bueno, no sé, tu, Jordi, et dediques aquí a la ràdio, vols ser periodista, estàs fent tots els passos per ser-ho, doncs tant de bo, no?, puguis créixer en aquest... Però no n'hi ha prou només amb haver tocat totes les tecles. Després també t'ha de sortir una plaça, jo sigo pedagog, no té per què sortir-me feina en aquella escola que jo volia. Vull dir, què passa? Que a vegades els pares que basen tota la relació esportiva amb el seu fill en base a uns resultats, li estan ensenyant als nens que l'única, el seu fill, que només val el resultat. Però és que normalment el dia de demà hi haurà molts moments que el resultat no l'acompanyarà, o per enfermetat, o per una contradicció personal, o contrarietat, millor dit. Vull dir que al final...
0: Exacte, ara t'anava a preguntar això, no? Quines repercussions tindria quan el nen es fes gran? I des de sempre la relació amb els seus pares ha sigut només en clau esportiva.
1: Uf, o sigui, evidentment no tenim una bola de vidre que no són mates, no?
0: I que cada cas serà diferent,
1: Cada cas serà diferent. Evidentment, bueno, jo primer penso que aquella persona ja naixerà... Bueno, primer compte, perquè casos ultraextrems, que hi ha un nen, nena que ha crescut en un ambient així, neix en ell o ella un perfeccionisme... tan desmesurat que acaba sent malaltís. Evidentment, frustracions elevades poden generar, i això està diagnosticat, d'on ve aquesta ansietat? Bueno, nens o nenes amb una ansietat que no els ajudarà a la llarga a poder desenvolupar-se amb normalitat en una societat plural i diversa, no? Llavors, correm el risc d'això, de tenir gent jove o de tanta frustració, desmotivada, ansiosa, depressiva... Això, evidentment, estem parlant de casos ja extrems, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Però potser en casos més petits és veritat que potser no tindrà aquella persona les eines per autorregular-se d'una manera més normal i poder tenir una vida més saludable, psíquicament parlant. Mm-hmm. M'explico?
0: Sí, sí, sí.
1: Jo també, abans, quan parlàvem d'això de les expectatives, que jo deia, bueno, és que els pares tenen unes expectatives... Tenir expectatives cap al teu fill o filla... És bo, no?, que vols que aprengui, que sigui millor. Però, clar, el problema apareix quan aquestes expectatives que diem són massa realistes o massa elevades, quan, per exemple, com és que avui no has estat titular? Aquesta frase...
0: I a vegades sembla que això li afecti més al pare que al fill.
1: Correcte.
0: Fins que li diu al pare.
1: Correcte. O escolta, hem de guanyar aquest partit, eh? Mm-hmm. Ve la final, hem de guanyar, hem arribat fins aquí, eh? Jo també crec que també he tingut al meu voltant gent que és tot el contrari. D'un nen o nena tan autoexigent amb aquell esport que li agrada tant, què fan els pares? L'equilibri. Si jo tinc el meu fill o filla, és una persona que s'autoexigeix, que ho viu tot amb una intensitat que se sobrepassa el que seria sa, doncs quina és la gran importància de la família aquí? Que li doni el contrapunt. Ei, que no passa res, eh? Que encara que avui no el partit no surti com tu voldries, relax. Vull dir que aquest contrapunt, per això dic que la presència de la família en aquest àmbit és tan necessària, perquè a vegades et poden donar el contrapunt. L'entrenador està allà matxacant, entrenant, i ell ha de liderar l'equip i ha d'estar pendent del tot l'equip, no? Però els pares el que han de fer és veure si tot allò que li està produint de bon al seu fill i sempre mirar-ho tot en clau esportiva, que jo crec que és el més important. Mira, t'he portat una frase que jo penso que és quan l'amor... Sé que sona molt així, eh? Quan l'amor o el reconeixement sembla que depengui del resultat, el nen deixa de jugar lliurement. És a dir, si els pares basen tot aquest moment educatiu a través de l'esport, que és tan interessant i tan necessari per aquella jove promesa, per dir-ho d'alguna manera, si tot ho basen en un resultat, el que estan fent és que aquell nen o nena ja només depengui del resultat per jugar com cal i, per tant, juga tan condicionat que, bueno, el perdem.
0: No, i en quants casos, molts pares i mares, després de perdre un partit del seu fill, marxen de les graderies o dels camps o dels pavellons sense dir res a ningú, ni al seu fill, l'agafa, es puja en el cotxe i tothom en silenci. Després veus en un partit que el nen... Jo això, quan entrenava els més petits, a vegades ho començaves a olorar, no? De feien alguna cosa malament i en comptes de mirar-te tu, perquè no li importava, sabien realment que amb tu tenien aquesta confiança, per dir-ho així, de que si feies alguna cosa malament no passa res.

0: tots els pares pensen això o volen pensar això, però al final l'efecte acaba sent totalment el contrari.
1: Clar, clar, aquí és on hem de, aquí és on cada pare, cada mare s'ho ha de plantejar i ha de valorar-ho. O sigui, això ja és una cosa molt particular, que cadascú ha de valorar fins quin punt està exercint com una motivació en el seu fill o una pressió. Perquè la motivació i la pressió potser en algun punt poden començar igual, però després deriven en coses diferents. Un nen motivat o nena motivada pues, exercirà un lideratge, arribarà molt més lluny del que tu et penses, és el que dèiem abans, jugarà o practicarà aquell esport d'una manera molt més lliure, i una persona que, o aquesta pressió és tot el contrari, cada vegada et cohibirà més. Però si... penso jo, si alguna família a vegades no sap bé, ostres, jo estic allà, al costat del meu fill, filla, cada partit, els acompanyo, estem allà caps de setmana a les 8 del matí, a la Pobla de Mafumet, a veure un partit de no sé què, saps allò que dius?
2: Sí, sí.
1: Bueno, fes-te una pregunta o qüestiona, és a dir, motivar, jo crec que és acompanyar, per tant, guai, perquè també ens trobem amb famílies que no van als partits dels seus fills.
0: Ara volia parlar d'això, també.
1: Ah, és que vull dir, aquí estem tocant un tema, és a dir, olé, aquell pare o mare que després de dilluns a divendres a treballar a la seva feina amb horari absolut de jornada completa, ve el cap de setmana, els que no tenim fills, doncs mira, podem fer una mica el que ens rota. Però ells estan allà, eh? I a vegades que t'has d'aixecar a les 7 del matí perquè sí, t'has d'anar a l'altra punta a jugar. I això tots hem tingut l'experiència. Llavors, està superbé motivar, jo crec que és acompanyar. Però pressionar, jo penso que és quan exigim d'una manera desmesurada en aquell infant i el carreguem de coses que se sobrepassen a l'esport i menys en aquestes edats. No?
0: I amb això parlar, com he dit al principi, hi ha vegades que és impossible que els pares puguin acompanyar, i sobretot quan ja ets petit, quan ja ets adolescent, ho vas entenent millor i a vegades no necessites el pare o la mare al costat per sentir aquest recolzament. Però quan ets petit, ets infant, doncs, ostres, sí que veure el teu pare o la mare a la graderia o que t'acompanyen fa molt. Però què passa per tots aquells infants que realment, doncs, per circumstàncies justificables, per feina, els seus pares no poden venir i sempre ha d'anar als partits amb algú altre, sempre l'han de portar? Què passa?
1: Clar, jo dic, ser pare i mare, ningú neix ensenyat, no? Després... evidentment, les obligacions dels pares, o sigui, una de les principals tasques és cuidar dels seus fills, que no els hi falti de res. Què vol dir això? Que pues, depèn del nombre de fills que pugui tenir una família, s'han d'assegurar uns mínims d'ingressos. Mm-hmm. I aquí ja cada família fa el que pot. Ara imagina't que una família, per moltes bones intencions que tinguin, els pares tenen, són autònoms, poso un exemple, i per A o per B tenen unes jornades laborals molt intenses... Llavors, clar, qui som nosaltres per jutjar això? Ja dius, bueno, és que aquells pares... jo què sé, ara he parlat d'autònoms, però... i un forner, que té un forn de pa, i al cap de setmana ha d'anar a fer pa a les 6 del matí, bueno, per molt que tingui... Clar, és que la realitat és molt plural. Llavors, aquí no es tracta de, no, que deixi la feina per poder anar als partits. Això no. Ara... jo penso, perquè hi ha pares que ho plantegen, pares i mares que ho plantegen molt bé, ostres, les nostres circumstàncies són aquestes, doncs d'alguna manera, potser sense estar físicament en aquell partit, sí que tu pots estar d'alguna manera present abans, després, preguntant-li com ha anat, que t'expliqui, fent-te proper, el dia que realment pots anar perquè tu has pogut muntar. Perquè hi ha famílies que també fan mans i mànigues per arribar a tot, i estic convençut que, per A o per B, segur que algun dia t'ho pots muntar, perquè aquell partit important per al teu fill o filla, doncs poder-hi anar tu també a veure allò, no? Pues, clar, aquells esforços, a vegades és la prèvia, el després, si no pots el dia a dia, no passa res, però que almenys hi siguis. I de tant en tant, fer com aquell esforç de poder anar allà a veure el partit, i sobretot... el teu fill, el dia que hi vas, com que tu has estat allà d'alguna manera i li has dit que t'agradaria molt anar-hi, però que tenim aquesta feina que ens fa no poder anar com ens agradaria, pues ho valorarà encara el triple, no? Jo també, hi ha una cosa que abans parlàvem que m'ha vingut al cap, i és quan... fixa't com canvia a l'hora de motivar o pressionar, eh? Imagina't una final i el teu fill o filla xuta un penal i el marca. I aquell penal dona la victòria a l'equip, sí? Acaba el partit, fixa't la diferència de frases, eh? Me les havia apuntat. Ostres, amb tot el que entrenes... torno a començar. Acaba el partit, el nen o nena ve, et dona una abraçada i tu li dius, ostres, és que amb tot el que entrenes avui no podies fallar aquest penal. Frase A. O frase B, ostres, estic tan orgullós de tu com

0: t'has esforçat aquest any? Bueno, són matisos, i tu em diràs, home, Xavi, ets molt prim mirat. Potser sí, però jo crec que en l'estic molt orgullós de com t'has esforçat, no poses tot l'èmfasi en el gol, en el que ha xutat el penal i l'ha xutat bé, sinó que estàs dient, buah, que bé, o sigui, el partit, imagina que hagués fallat el penal, no? És a dir, encara que l'haguessis fallat, o sigui, que orgullós estic de tu de com t'has esforçat. Clar, la primera frase que us he dit, amb tot el que entrenes avui no podies fallar aquest penal, estàs exercint una pressió, jo t'asseguro que si hi ha un altre penal en un altre partit, en un altre final més endavant, i aquella criatura se'n recordarà d'aquesta frase. Evidentment són frases aïllades del context, ja s'entén.
1: Recuperant el que parlàvem, volia ficar, per exemple, el meu cas, perquè quan era petit jugava a futbol, i els meus pares, mira, per feina, treballaven tots els dissabtes i sempre jugava el dissabte. Però feien exactament el que tu has dit, no? Abans, després, de preguntar... I sí que si jugava algun diumenge, doncs eren els primers que em volien acompanyar i em preguntaven quan jugues aquesta setmana, quan jugues, per intentar doncs, venir. Em passava, va arribar un moment, quan he més petit, potser sí que és, ostres, és que vull que vinguin tots els pares i jo estic aquí després quan tothom està abraçant si hem guanyat, però jo estic allà esperant a marxar. Però arribava un moment que ja, ostres, si em venien a veure, tenia aquesta pressió de dir avui ho he de fer bé perquè m'estan mirant. I jugava amb aquesta pressió alhora, que tampoc era dolenta, vull dir, al final no ho feien amb maldat, però era jo mateix que volia encara fer-ho millor que abans perquè estaven ells. Si no em venia a veure ningú, era... Mira,
0: doncs tu ara, en aquesta sensació que tenies, que l'hem tingut tots, afegeixi uns pares que et pressionessin pel resultat, per guanyar... És a dir, oi que això que et passa... Per exemple, a mi m'agrada molt el teatre, ja ho saps, no? No té res a veure la funció que et ve a veure la parella i els pares. Clar. No té res a veure. I a mi ningú m'ha vingut a dir abans de la funció com et quedis en blanc, no vens a casa el cap de setmana a dinar. Ningú m'ha dit...
1: Llavors, sofà.
0: Clar, penso, com que és inevitable que això passi, i llavors els pares... És una cosa que ens hem de plantejar com a pares. Vull dir, com que el meu fill o filla, quan et vas fent gran, ja ell s'encarregarà de posar-se aquesta motxilla de pressió, jo no li ficaré més llenya al foc, al contrari.
1: No, i a més, des de sempre el meu pare havia jugat a futbol i a ell li encantava que jo fes futbol. Fins que va arribar un dia que li vaig dir, papa, no vull fer més futbol.
0: I què va passar?
1: Vull anar a bàsquet. I per ell sí que va ser com un de dir, ostres... Jo que he jugat a futbol sempre, m'agradaria que ha de jugar, però endavant, Jordi, si tu vols anar a bàsquet, vés-hi.
0: És la teva vida.
1: Cap problema.
0: És la teva
1: vida. Si tu t'agrada més, doncs què hi faré jo?
0: És que, clar, perquè és que si no ja és això de... Tu què vols, no? Que el teu fill faci el que tu volies fer quan eres petit? No, tu vols que hi ha un tant percent del teu fill o filla que és la seva llibertat, que la pot exercir com li doni la gana, i trobo que això doncs és molt bo. O sigui, hi ha molts pares que ho fan molt bé, que compte, perquè aquí a vegades destaquem potser coses més negatives, però és que hi ha molts pares que estan allà, que malgrat horaris laborals infernals, fan costat en els seus fills o filles en moments importants per ells... Jo trobo que això és de lluar, perquè, evidentment, com he dit abans, ser pare o mare comporta molts sacrificis, i vull dir que a vegades és molt fàcil criticar o jutjar, i crec que no és el que hauríem de pensar, no? Estem parlant molt també de la família, que a vegades exerceix una pressió extra en els seus fills o en les seves filles, quan estan en un partit, quan tal. També posem l'hipòtesi a això, és a dir, què passa? Què li passa al cervell d'una persona? Perquè també he estat com investigant de dir, posem-li hipòtesi a això, no? Què li passa al cervell quan hi ha molta pressió? Perquè, i més, a un cervell que està desenvolupant-se encara, que no s'ha acabat de formar, que està en procés evolutiu i d'aprenentatge, no? Doncs quan un esportista jove, digues, d'infantil, dels juvenils, sent excessivament una pressió sobre allò que fa, augmenta l'estrès. Això és així, no? I quan hi ha massa estrès, li costa molt més concentrar-se. Ja he imaginat un esport, en general tots els esports, que exigeixen concentració, estar presents en el partit, no pensar en altres coses. Apareix la por a equivocar-se. Si jo estic enmig d'un partit, a mi em passava que jo era especialment dolent jugant a futbol. I jo ja t'ho vaig explicar en una de les seccions passades, que durant molts anys jo, bueno, els meus pares volien que fes una extraescolar esportiva, i jo no deia que no, perquè tots els meus amics hi anaven, però jo potser em decantava més per la branca musical, artística. Però bé, durant els primers anys jo hi jugava. Jo recordo que cada vegada... O sigui, jo m'ho passava bé entrenant, perquè en els entrenos estàvem els meus amics i ens ho passàvem bé, i no eren entrenos ni molt menys professionals. Però quan arribava als partits deia ui, ui, ui, i quan em treien a mi, doncs sense voler tenia tota la pressió de pares mirant a l'entrenador, clar, jo t'estic parlant de 9-10 anys, era horrorós. I jo crec que ningú em posava... Ja sabien que jo, doncs, jo donava el que podia donar, però aquí sí que... És que no puc fallar, no puc fallar el passe, no puc fallar... I clar, què passa? Que aquesta por que tenia, a la que em passava en la pilota, és com quan et tremola la mà al parlar en públic. Quan més penses que no em tremoli la mà, més et tremolarà la mà. Doncs és el mateix xutant una pilota. Quan més por tens, més probabilitats de que siguis una mena de pato marejat i la pilota acabi, no se sap, a tot arreu, menys on ha d'acabar, no? Es prenen les decisions d'una manera molt precipitada i sempre són pitjors decisions. I al final es gaudeix menys. Què volem d'aquell infant que està practicant un esport, que tingui una vida saludable? I aquells pares que veuen que el seu fill o filla en un futur potser s'hi vol dedicar, doncs encara amb més motiu. No li posem una pressió que ja la vida li posarà quan arribin moments més decisius. M'explico? Mira, fa uns dies et vaig dir fora d'antena que jo conec a la família i conec el Riqui Puig, jugador del Barça. Jo vaig ser tutor del Riqui Puig a tercer d'ESO. I tutor vol dir que jo parlava amb la família, que vaig tenir un parell d'entrevistes aquell any, i parlava amb aquell nano doncs, un cop o dos al mes. Parlàvem, comentàvem, notes a nivell personal i tal. I jo recordo que cap a mig curs em va dir Xavi, t'he de dir una cosa. I dic, digue'm. Dic, és que no la puc dir a ningú, però sembla que em volen fitxar al Barça. Bueno, doncs pues, jo em trec el barret davant d'aquesta família. O sigui, em trec el barret. Vull dir, m'han aconseguit viure amb normalitat el que potser en un altre entorn familiar aquell nen de 14-15 anys, noi, s'hagués convertit en un divo que ja jo sóc el futur Messi del món. No, m'han ajudat el noi a fer realitat un somni, a... li van dir, escolta, això és important per tu, per tant, si entres a l'equip t'has de comprometre, no ens val... O sigui, hi ha un punt de dir, bueno, tu saps on vas, ets conscient d'on vas a jugar, dels entrenaments, de com aniran, i de fet li vam convalidar l'assignatura d'educació física, perquè fins i tot un taxi venia a l'escola, se l'emportaven a jugar... Clar, o sigui, li van canviar molt les condicions del dia a dia, però els pares, per un costat, és, ei, saps a què et compromets, en això, si dones la teva paraula, has de complir, però després també, ei... a la vida familiar, anem a cuidar-la, tu ets un home... No. I clar, aquesta persona ha crescut, ara ja no està al Barça, però ha tingut un entorn familiar que en moments també durs, de lesions, de moments molt complicats de la vida d'aquesta persona, que com tots n'hem tingut, doncs han estat allà i l'han recolzat. I aquella persona segurament és molt més feliç i ha gaudit molt, molt més de l'esport que si hagués tingut uns pares que ja amb 15 anys s'haguessin projectat en el seu fill el futur Leo Messi. Això és així, no?
1: No, vull dir, és el que tu dius, eh? Sobretot que a vegades depèn de la teva família, i més quan ets jove, si et fits en algun equip així gran que se t'acabi pujant, i siguis el típic insuportable de que et penses que ets el rei del món per només jugar a algun equip gran.
0: Correcte. Llavors, jo ara em pregunto, si hi ha aquí un pare o una mare que ens està escoltant, jo com puc saber si en comptes de motivar el meu fill l'estic pressionant? Doncs, mireu, us porto 5 coses que, si tu en el dia a dia... Evidentment, són coses tretes de context, però com a norma, dir... acaba el partit, tornem a casa i analitzar tot el partit tornant cap a casa, sempre, com a norma. Hi ha una cosa que a vegades està guai, però hi ha vegades que pares... Escolta, per cert, la primera part, això i allò... I, escolta, vés en compte, perquè cada vegada que tal, a les teves esquenes tenies un jugador que no sé què... Bueno, un moment, o sigui... Si és per dir coses positives... Ara, pot ser que un partit li diguis ei, vés en compte perquè avui, cada 2x3, deixaves a no sé quin jugador sol i...
1: Que es vegi que és constructiu.
0: Sí, però que potser hi ha pares que constantment li passen al part i quasi diria que durant el partit anoten tot el que ha passat. Vale, doncs això genera una pressió descomunal.
1: En aquest punt, què passa si a vegades el fill no ha tingut un bon partit i no en vol parlar?
0: No, és que precisament és aquí el paper de la família. Molt bé, no passa res, tranquil, anem cap a casa. I ja està. No passa res. Vull dir, és que, evidentment, si allò es cronifica en el temps, doncs potser dius, és que aquella persona acaba frustradíssima als partits, tornaria amb el tema de la frustració, doncs aquí per això està l'entrenador, que els pares parlin amb l'entrenador, com el veus, què podem fer... Ja està. I també potser amb el temps aquesta excessiva pressió que aquella persona té, que se sent tan frustrada, potser és que potser no és el seu esport. Mm-hmm. Ja ho hem dit, cadascú val pel que val. Potser aquella persona ha de sentir, ei, l'any que ve, si vols, busquem un altre esport i provem-lo. Saps? És a dir, que els pares no vegin, no, tu has de ser futbolista perquè el teu rebesavi ho era, el teu avi també. Va, home, va, és que aquella persona no es mereix això. Per tant, si tu analitzes cada partit, cada setmana, exhaustivament tornant cap a casa just després d'haver acabat el partit, em sembla que és una pressió. Es pot analitzar de diferents maneres o dir-li una cosa que penses a toro pasado quan ha passat una estona. Dos, donar instruccions des de la graderia. Deixa l'entrenador, calla. No, escolta, no, tal, ei, vés en compte. Sí, pots fer algun comentari, pot ser un comentari animant, vinga, que tu pots. Això està molt bé, però quan és excessiu, els pares que es tornen entrenadors, primer, que desacredites l'entrenador, i segon, que el teu fill no té per què dedicar-se a escoltar, ja, a casa ja parlareu, no?, sense tossigar. Tres, comparar-lo amb altres companys. Ja sigui en positiu, també, aquest, vaya patata, al teu costat, perquè li estàs dient que ell és millor. Que li estàs posant una pressió que potser no cal, no? Evidentment, tot té matisos, hi ha dies i dies, hi ha comentaris que... Però, en el fons, si partit rere partit li fas veure que aquell estàs tu per sobre, fixa't en fulanito com juga. Cap allà has d'anar. Aquesta pressió és del tot improductiva. Enfadar-se més que el propi nen quan perd. Que potser no li culpen al nen, però notes el pare contrariat, això el fill és el mates. Clar, és que ara jo no penso en 16 anys, estic pensant en 10, en 9, que també hi ha pares que ho viuen, que ho porten aquí, no? I per últim, quan no has pogut anar al partit, la primera pregunta, heu guanyat? Per què no li preguntes com ha anat el partit? T'ho has passat bé? Sé que són matisos, que tu diràs, home, Xavi, ets una mica per a punyetes. Sí, però si tu habitualment bases la comunicació amb el teu fill en la victòria, això exerceix una pressió sota mida, no? Per tant, quin és el paper de la família? No sé si hauríem d'anar acabant, perquè jo tinc tendència a enrotllar-me, eh?
1: Cap problema.
0: Quin és el paper de la família en una persona... Que està practicant un esport, que veiem que li agrada, que té partits, que... Jo penso que la família és el refugi del nen o nena. Aquell lloc on entorn segur, acaba un partit i si m'he frustrat ho puc compartir i converteixen aquelles frustracions en oportunitats. Penso que l'entrenador és el que hi ha de corregir les coses tècniques. La família, que exerceixi el paper de família. Uh-huh. És com els pares que porten els nens als avis, no?, al cap de setmana. Els avis el poden malcriar, clar, que sigui una xutxa de més, una xutxa de menys. Jo ho he viscut, això. Hi ha matrimonis que no els hi pots donar xutxes. Deixa'ls en pau, els teus avis, o sigui, els teus pares, deixa'ls en pau. Quan els hi portis els nets, deixa'ls en pau, no? Que a vegades els hi dius tot el que poden i no poden fer. Tu ets el pare o mare quan estiguin a casa teva i a vegades hi ha pares que exerceixen un exercici un control, no? Llavors, penso que els pares exerceixen en els seus fills una seguretat emocional molt important. Llavors, penso que és això el que han de procurar. No han de ser l'entrenador del seu propi fill, no? I que el nen senti que guanyis o perdis, a casa estaran orgullosos de mi. Penso que aquí és... El més important o cap on jo volia centrar la mirada en aquesta conversa.
1: Una pregunta que s'acaba de venir, eh? Sí. I sé que a vegades no és el habitual, però sí que a vegades passa. Quan l'entrenador és el pare d'un dels jugadors, costa molt també de separar, no? Potser pel pare és més senzill, però pel fill se li fa una mica més estrany i a vegades costaria, no?, separar. Ostres, com a entrenador m'ha dit tot això i com a pare... tan normal.
0: Si no hi ha més remei que el pare sigui el teu entrenador, doncs endavant. Jo sóc professor i jo no vull el meu fill a classe. Ja està. Mm-hmm. O sigui, ni m'ho plantejo. O sigui, i faré tot el possible per evitar-ho. Ai, no t'agradaria aquella cosa romàntica, romàntica en el mal sentit, de dir, no t'agradaria que el teu fill fos el teu alumne? No. Jo vull que el meu fill sigui el meu fill i a classe sempre estaré condicionat. Si el tinc a classe, doncs perquè sóc el seu pare, què, li quedarà l'assignatura per culpa meva? És que, clar, jo penso que si no hi ha més remei, doncs llavors aquí s'hauran de parlar les coses a casa perquè el nen entengui que allà estàs fent d'entrenador i que ha de pensar per tots i que no hi ha temes personals, però ho trobo un superrepte, ara mateix, això. Si això passés... Trobo que és molta feina per part del pare saber-ho gestionar, o de la mare, si fos entrenadora, i el nen o nena també, doncs, que es parlin, que es pactin molt bé les coses a casa i que els entrenaments, el que ha passat a casa, no alteri, no? Allò que diem, no? Que els problemes es queden a la porta. Doncs quan comença un entrenament, que les coses que han pogut passar a casa es quedin a la porta, diríem, no? Abans d'entrar al camp de futbol, doncs allà. Però això reconec que és un repte molt complicat.
1: I ja per acabar, Xavi, no puc no aprofitar aquest espai, que a més hem parlat sobre l'entorn familiar, per parlar sobre el que he dit al principi, no? De vegades el paper del pare, que cada vegada és més present, que en els pavellons, en els camps de futbol, amb qualsevol, que hi ha un àrbit, a vegades el pare embogeix. Comença a insultar, comença a donar la nota, comença a cridar. Això pel nen també és un xoc, no? I crec que no és de bon gust ni per als pares que estan al costat, ni per als altres equips, ni per ningú dels dos equips que hi han allà, ni per l'àrbitre. També és un impacte molt negatiu pel nen. Què els diries tu també a aquests pares i al nen, doncs, per intentar evitar aquestes situacions que cada vegada, llàstimament, són més freqüents?
0: O sigui, jo, primer de tot, m'agradaria saber si existeixen aquests tipus de pares, que per desgràcia existeixen, si estarien disposats a que els poguéssim donar un consell. Clar. Això d'entrada, perquè trobo que a vegades són famílies que per desgràcia, bueno, els hi preocupa només, es miren molt al melic. Llavors, aquest egoisme, que per mi és egoisme pur, fa que qualsevol altra consideració no tingui lloc en el seu disc dur personal i que per molt que tu els hi diguis allà dintre, per aquí per una orella entra, per l'altra surt. Si se'm donés l'oportunitat que una família d'aquest estil vingués a preguntar-me, jo el que li diria és que, escolta, durant un temps millor que no vagis a veure els partits del teu fill, perquè hi ha una cosa que et pot. Hi ha una emoció que no controles. Ja està, és com, tinc gana, he de menjar. Imagina't que un impuls de no puc, o sigui, no puc no menjar quan tinc gana. O tinc pipí, no em puc aguantar. Bueno, això és una enfermedat, no? Anorèsia es diu. Que et pixes a sobre. Vale, pues ja està, has d'anar al metge. Però si una persona no es pot controlar un impuls, doncs un impuls de ràbia, d'odi, un impuls de, jo què sé, no? Que aquests nervis que no els controles, doncs pel bé dels que estan al terreny de joc, que són menors, que han d'estar d'una manera especial protegits, tu no pots anar a un camp de futbol mentre no estiguis sa. Perquè penso que hauries de, que algú t'ajudés des de fora a gestionar tot això. Què et passa? Per què et passa això? I tingues eines, no? Per desgràcia, això segurament un pare d'aquests no... Què? Però tu què dius? Em diria, no?
1: Sí.
0: Jo primer li diria, durant un temps millor que no vinguis. I després, evidentment, els clubs esportius que treballin perquè les grades siguin un entorn segur, que ja sé que existeixen
1: cada vegada,
0: iniciatives.
1: Cada vegada està ben més iniciatives, clar. Però que aquest problema, ostres, encara hi és, crec que romandrà, però de mica en mica, com altres temes també, doncs, que es van millorant.
0: Però vaja, que jo penso que anem a mirar un positiu, no? Encara sí. Hi ha aquests perfils de família, sí, encara hi són, però també penso que cada vegada són més les persones i els pares que estan conscienciats de que les grades han de ser un entorn segur, positiu, animant, i que molts clubs esportius ja estan començant iniciatives i que, per tant, entenc que al llarg del temps tot això donarà el seu fruit, no? Estic convençut. Tinc una frase final.
1: Doncs amb això acabarem.
0: Tu saps que jo sempre m'agrada acabar amb una reflexió final i te l'he portada. I mireu, com a resum del que hem parlat aquesta tarda amb tots vosaltres, a mi m'agradaria dir que els fills no necessiten pares que els exigeixin ser els millors. Necessiten pares o mares que siguin al seu lloc segur, tant quan guanyen com quan perden.
1: Doncs no afegeixo res més. Només donar-te les gràcies a Xavi per estar una setmana més aquí a la banqueta d'estiu. Ha estat un plaer, ja portem dues setmanetes que m'estan agradant molt.
0: Tres setmanes? Aquesta ha sigut la quarta, ja portem quatre. Que ràpid passa l'estiu. No us vull desanimar, que encara queda tot l'agost.
1: No, home, encara ha de venir la festa major aquí a Tordera.
0: Això...
1: Encara queden cosetes.
0: Queda molt.
1: Moltíssimes gràcies, Xavi.
0: Gràcies a tu.
1: Ens veiem la setmana vinent.
0: Fins la setmana que ve.
1: Tot un plaer.
0: Adéu-siau.

Doncs vinga, fins aquí arriba aquesta edició de la banqueta d'estiu d'avui dijous 23 de juliol. Ha estat tot un plaer acompanyar-vos durant aquest vespre, aquests dijous de reflexió aquí a la banqueta d'estiu que tenim el plaer de tenir en Xavi. Avui hem parlat sobre el paper dels pares que enfronten davant dels fills, un terme molt important que espero que també heu pogut aprendre, també doncs, reconèixer aquesta importància que tenen perquè els infants doncs, el dia de demà puguin acabar de gaudir d'aquests esports i no ho acabin deixant amb el camí. Hem reflexionat, fins i tot aquestes xerrades no hi ha una direcció exacta, sinó que fluïm bastant i ens posem a xerrar, i aquesta crec que ha estat una de les més interessants, juntament amb la de la setmana passada, unes seccions que acabaran la setmana vinent amb en Xavi, ja serà l'última. Dit això, moltíssimes gràcies per acompanyar-me de nou amb una banqueta, esperem que acabeu de gaudir una molt bona nit i que vagi molt bé. Ens tornem a veure demà de 8 a 9, que vagi molt bé.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits a Catalunya. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir mobles que s'haurien de destinar, això sí, a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat la proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach.
3: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent.
4: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país.
1: És divendres 24 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. David Navarro.
5: L'ha fet l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ha estat possible perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia que aquest col·lectiu donés òrgans. Ho destaca l'adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital, Jordi Navarro.
6: A nivell de Catalunya, unes 35.000 persones amb VIH. Cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones. I el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
1: Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions.
5: Un error en la tria dels alumnes provoca que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest error.
1: Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional i desallotjar 10.000 persones.
5: El govern espanyol ha pres el control de la situació a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, davant l'evolució adversa dels incendis.
1: Uns focs que repercuteixen també en la situació del temps aquí a Catalunya, un dia més marcada per la calor. Previsió per avui al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint encara una situació calorosa i sobretot xafogosa i a més hi ha una barreja d'alguns núvols prims amb pulsim en suspensió i restes de cendres dels incendis forestals que tenim al centre d'Espanya, que estan arribant a casa nostra. Per tant, l'ambient molt enterbolit i una mica enganxós amb aquesta humitat elevada. Aquests núvols que tenim a hores d'ara que es comencen a formar acabaran desembocant en alguna tempesta bàsicament seca que anirà apareixent per les Terres de l'Ebre, després es mourà pel Camp de Tarragona, arribant a l'interior barceloní, sobretot al prelitoral i a la Catalunya central. Remarquem, són tempestes que seran locals, però sobretot vindran acompanyades de vent, més que d'aigua. També avançada a la tarda alguna tempesta cap al Pirineu Lleidatà. Temperatura entre els 33 i 38 graus a moltes poblacions. En vista demà tindrem un canvi de situació, una mica menys de calor i algunes primeres tempestes, sobretot al nord del país, també al prelitoral, durant la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Per cert, que avui també us explicarem tots els detalls del dispositiu que ha preparat la Generalitat per seguir l'eclipsi solar del 12 d'agost. En cultura, el Xer Festival omple Barcelona de música urbana.
5: La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, De La Rose i Omar Cortuz.
1: Als esports, Toni Castro, el Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa.
8: Partit a porta tancada a la Ciutat Esportiva del Barça, on podria tenir uns minuts el segon fitxatge de l'estiu, Karim Adeyemi. I l'espanyol que ha cedit Antonio Roca al Mallorca jugarà demà al matí un amistós contra el Sabadell.
1: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, Montse Huguet i Artau Bellavista. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern i els comuns presentaran dilluns al Parlament una proposició de llei que permetrà convertir oficines, hotels o locals comercials en habitatge protegit sense haver de modificar el planejament urbanístic. La norma inclourà altres vies per augmentar l'oferta d'aquesta mena d'habitatge, com per exemple incrementar fins a un 20% l'edificabilitat, alçar noves plantes o bé subdividir immobles per tal de crear nous pisos. Són mesures que han presentat aquest matí a Mollet del Vallès. Anem fins allà, Ràdio Mollet, Joel Gascón.
9: Entre les principals mesures es permetrà convertir en habitatge protegit en sòl d'ús terciari, oficines, hotels, aparcaments en alçada i alguns locals comercials. Així ho ha anunciat Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat.
3: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
9: També es podrà augmentar fins a un 20% l'edificabilitat en determinats casos, aixecar noves plantes en edificis que ja hagin esgotat el sostre edificable i facilitar la subdivisió de pisos per crear nous habitatges protegits. La proposició de llei ha estat presentada de la mà dels comuns. La presidenta dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que es tracta d'una llei innovadora perquè se li diu al sector privat que davant la crisi d'habitatge no es poden rentar les mans.
4: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes.
9: Tots els nous habitatges que es construeixin gràcies a aquestes mesures tindran la qualificació d'habitatge de protecció oficial de manera permanent. Això evitarà repetir errors del passat, i és que en els darrers anys s'han perdut prop de 100.000 habitatges de protecció oficial en deixar de tenir aquesta qualificació. La presentació d'aquesta proposició de llei s'ha fet al barri de la Vinyota, a Mollet del Vallès, que és conegut precisament perquè pràcticament tots els seus habitatges tenen règim de protecció oficial.
1: No deixem l'habitatge, perquè el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat un pla de 10 milions d'euros per tal de refrigerar 20.000 llars de la ciutat. Ha estat una proposta conjunta de Barcelona en Comú i Esquerra Republicana per tal de combatre les nits tòrrides i les altes temperatures en pisos de persones vulnerables. Hauria de dur-se a terme abans de l'estiu vinent. El govern hi ha votat a favor, però sí que ha expressat dubtes sobre la seva execució. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. En el darrer plenari del curs, el govern de Jaume Collboni no ha proposat res, sinó que han estat els grups de l'oposició. Per exemple, Barcelona en Comú i Esquerra Republicana han plantejat refrigerar pisos de persones amb pocs recursos. Des dels comuns, Gemma Taraf ha argumentat que és una qüestió política i econòmica.
11: El 71% de les llars de renda alta té aire condicionat a la nostra ciutat, per contra un 38,8% de les classes, les rendes més baixes. I aquest de ben segur que fan servir amb molta cura i unes franges del dia per gastar menys.
10: Des del govern s'hi ha donat suport, però la tinenta d'alcalde, Laia Bonet, ha expressat dubtes.
12: Qui hauria de demanar l'ajut? Qui el demana? El propietari, davant d'un llogater vulnerable? Sota quins barems es decidiria? O qui ho hauria de fer? El mateix llogater? Tot això està per debatre, són detalls importants que poden fer que una política ben intencionada no arribi a l'objectiu pretès, però en tot cas les dues proposicions generen un debat pertinent.
10: L'equip de govern ha dit que els pròxims pressupostos ho haurien d'incloure i ha convidat Comuns i Esquerra a parlar-ne.
1: Mont, seguim al ple perquè també s'hi han tractat les conseqüències dels esvorancs causats a Vallbona per les obres de l'R2 i al Putxet per les obres de la línia 9 del metro. A iniciativa de Junts, el plenari ha votat per unanimitat ajudar els comerços i veïns afectats per obres de llarga durada.
10: Junts ha plantejat compensacions econòmiques directes als botiguers que no poden treballar però han de continuar pagant factures, nòmines o lloguers. I també han proposat vals de descomptes municipals per veïns en zones amb obres. Ho ha exposat Jordi Martí.
13: Però no estem parlant només d'això, estem parlant d'ajuts directes que vagin en vena, com es diu col·loquialment, a les persones, i en aquest cas a les empreses, i autònoms que ho necessiten. Només un exemple, segons ens han dit, a Saragossa en aquests moments es paguen 400 euros per establiment afectat quan hi ha obres de llarga durada. 1.200 euros trimestrals. No és d'ahir ni d'abans d'ahir. Per tant, no és que anem dos anys tard, és que necessitem urgència en les actuacions, senyora Gil. I gràcies pel suport a la proposició per part de tots els grups.
10: També s'ha votat a favor de fer un fons permanent per ajudar ràpidament els afectats per obres i grans esdeveniments o accidents, així com ajudes urgents pels afectats de l'esvoranc del Putxet. El govern ha admès les molèsties de les obres, però n'ha defensat els beneficis a la llarga i ha recordat que l'alcalde ha anunciat un ajut de 100.000 euros per als comerços del Putxet.
1: L'esvoranc de Vallbona manté tallades sine die les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre dues estacions per tal d'enllaçar amb una altra línia o, en el cas de l'R11, completar part del trajecte en autobús.
5: Un tall al qual, a partir del 2 d'agost, se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta les línies R4 i R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei de l'R4 i Martorell Central i Rubí, Can Vallhonrat, de l'R8. La raó és la posada en servei d'un nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal. Renfe posarà en marxa un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.
1: Hi ha millors notícies per als veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, el del carrer de Rubinstein número 6. La Generalitat a més preveu que un altre immoble es pugui tornar a habitar d'aquí a dues setmanes. Si es compleixen aquests terminis, el 60% dels desallotjats haurà pogut tornar a casa seva en 15 dies.
5: Les feines d'estabilització del terreny han finalitzat i, segons la Generalitat, les inspeccions han demostrat que els edificis no es mouen. Per això, com ha anunciat la delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, s'ha pres la decisió de permetre el retorn d'alguns veïns.
14: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
5: L'edifici de Rubinstein té 11 habitatges i 4 locals, i el de Sant Gervasi de Cassoles, 31 habitatges i un local. Paral·lelament, ja s'ha atès les famílies que han demanat les bestretes avançades per la Generalitat per fer front a les despeses causades pels desallotjaments. La setmana vinent es treballarà amb els inquilins que demanen suspendre el pagament de lloguer.
2: Notícies en xarxa.
1: L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El receptor és un home de mitjana edat amb una malaltia del ronyó greu aliena al virus de la sida i tant ell com el donant complien els requisits. La part més complexa va ser comprovar que el donant tenia la infecció completament controlada. L'operació va durar 4 hores, es va fer amb cirurgia robòtica i va ser igual que les habituals. El canvi radica en la modificació legal que permet a les persones amb infecció per VIH ser donants d'òrgans. L'equip mèdic responsable del trasplantament remarca que han trigat a poder fer-ho perquè encara existeix estigma cap al virus de la sida. Francesc Josep Moreso és cap de secció de trasplantament renal de Vall d'Hebron i Jordi Navarro, adjunt del Servei de Malalties Infeccioses.
16: Els professionals ja feia temps que havíem reclamat a nivell de l'ONT que es canviés la normativa, i només per dir-ho, però el nostre centre ja ho va intentar fer fa 3 anys i no ho vam poder fer perquè la normativa no ho permetia.
6: Sí que és veritat que això és important perquè a nivell de Catalunya hi ha unes 35.000 persones amb VIH, cada any es diagnostiquen entre 400 i 500 persones, i el que estem fent és donar uns drets que fins ara no tenien a tot aquest col·lectiu, de manera que els estem equiparant a la resta de la població.
15: Vall d'Hebron té 3 persones amb VIH en llista d'espera per rebre un trasplantament.
1: És una de les notícies destacades de la jornada. Els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o amb anteriors edicions. Un error en la tria dels alumnes que no han de fer els exàmens ha provocat que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsora de les proves. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir-ne les causes i crea una comissió que vetllarà perquè això no torni a passar. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia. L'OCDE marca un percentatge màxim del 5% de l'alumnat exempt de fer les proves, sigui per discapacitat física, cognitiva, conductual, emocional o per poc domini de la llengua. En les proves que es van fer entre el març i el maig del 2025 a Catalunya es va descartar fins al 23% dels alumnes. Dels 2.500 que l'havien de fer se'n van excloure prop de 600 i, per tant, els resultats que es faran públics a principis de setembre no seran representatius del conjunt de la població catalana que llavors tenia 15 anys. Sònia Fernández, directora general de Currículum i Desenvolupament Professional, explica les mesures que el govern ha pres.
18: Avui surt publicada una ordre en la qual es constitueix una comissió de coordinació de la prova per tal de que fets com aquests no es torni a produir. Per altra banda, continuem en tot el procés de desplegament i consolidació i de reforç de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.
17: Tot i que s'està estudiant què ha passat, les dates dels exàmens PISA van coincidir amb les de l'avaluació de final de l'ESO que es feien a tot l'alumnat i haurien pogut confondre's els criteris de selecció.
1: Doncs no deixem l'educació perquè la Generalitat impulsa un nou projecte de coeducació pensat per als casals d'estiu. De moment ja s'està desplegant a una 50, però la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha explicat avui que es vol estendre arreu del territori. Ràdio Ciutat de Badalona, Jordi Ribàs.
19: En el marc del Pla Corresponsables de la Generalitat, el nou projecte vol incorporar la coeducació també en l'àmbit del lleure i l'educació no formal, amb activitats que trenquin estereotips de gènere. Enguany s'ha fet una prova pilot en una cinquantena de casals d'estiu arreu del territori, entre els quals el que s'impulsa des de l'Ajuntament de Montgat, el poliesportiu municipal Sílvia Domínguez. Aquestes activitats ofereixen recursos pràctics per als equips educatius, amb propostes adaptades a diferents edats i centrades en aspectes com la corresponsabilitat, la prevenció de violències o les vocacions lliures d'estereotips. Escoltem la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor.
20: Moltes vegades passa molt a les escoles, no? Quan els nanos ocupen l'espai complet per jugar a futbol i deixen a les nenes en els espais aïllats, al final també estem donant una imatge, no, de que les dones poden estar als marges i els espais s'ocupen els nens, no?
19: El Pla Corresponsables, dotat amb 22 milions d'euros i cofinançat entre l'Estat i la Generalitat, ha impulsat aquest estiu unes 380 activitats de cura arreu de Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un quart de tres. Els focs forestals que cremen sense control a Castella i a Madrid han obligat a declarar l'emergència nacional. A Madrid els focs s'han unit les últimes hores en un sol front i han obligat a desallotjar 10.000 persones. El govern espanyol ha pres el control de la situació, ho ha fet a petició de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
5: El vent que bufa la zona, afegit a les altes temperatures i a la baixa humitat, dificulta les tasques d'extinció. Més de 1.000 efectius de la Unitat Militar d'Emergències i un miler més de guàrdies civils, bombers i membres de protecció civil treballaven amb un objectiu clar que finalment no s'ha aconseguit: evitar la confluència dels dos incendis que cremen a Madrid amb el foc d'Àvila. Ho explicava fa unes hores el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
21: Es evitar la confluencia de esos incendios. Ese es nuestro objetivo fundamental y lo sigue siendo desde el día de ayer, desde que se asumió la dirección de la emergencia. Si hubiera una confluencia, esperemos que no ocurra, evidentemente la situación es mucho más compleja. El incendio se convierte en algo mucho más virulento, más agresivo.
5: En total ja s'han cremat més de 12.000 hectàrees de bosc. 6 hidroavions del Ministeri de Transició Ecològica treballen en l'extinció de l'incendi. A més, s'està a l'espera de l'arribada de 4 aeronaus més, 2 provinents de Grècia i 2 més d'Itàlia, després de la petició d'ajuda feta a la Unió Europea.
1: Tornem a Catalunya, que disposarà d'un dispositiu especial de mobilitat i de seguretat amb motiu de l'eclipsi solar total del 12 d'agost. El govern ha establert 23 punts oficials d'observació segura. Estan ubicats a 18 municipis, tot i que una seixantena de pobles i de ciutats també tenen previstes activitats relacionades amb el fenomen. L'eclipsi es produirà al vespre, entre 8:15 i les 9 de la nit, en funció de la ubicació. Marc Bijuan, bon dia.
22: Bon dia, Marta. En el marc d'aquest dispositiu especial, el Departament de Salut recorda que durant l'eclipsi cal utilitzar mesures de protecció segures i homologades per protegir la visió. El Departament de Recerca distribuirà 150.000 ulleres homologades en els punts d'observació. Trànsit recomana fer servir vies d'alta capacitat alternatives a l'AP7, a on es restringirà la circulació de camions en sentit sud entre Martorell i Ulldecona de 2 del migdia a 12 de la nit. Des del Departament d'Interior es recomana planificar el trajecte amb antelació. Núria Parlon és la consellera.
23: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil, i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112 també anirem donant informació específica. És important que, perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
22: Els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents que vetllaran per la mobilitat, sobretot al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Ponent. El 112, a més, reforçarà en un 15% la plantilla habitual per respondre a les possibles emergències que sorgeixin.
1: Passen 18 minuts a les 2, és moment per a la informació econòmica. El president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals.
5: Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i el viceprimer ministre de Vietnam.
1: El govern demana al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre.
5: La Generalitat compareix en la seva condició d'entrada entitat del sector públic presumptament perjudicada, d'acord amb el que estableix l'article 13.3 de la llei. El Tribunal de Comptes va donar 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que avala la llei.
1: El Banc Sabadell guanya 971 milions en la primera meitat de l'any.
5: Es tracta d'un 0,5% menys que en el mateix període de l'any passat. A l'escala trimestral, el Sabadell guanya 608 milions, un 14% més. Tot plegat en l'últim període amb la filial TBS que ha comprat el Santander.
1: Donald Trump imposa nous arancels del 10% a les exportacions de la Unió Europea per substituir el gravamen universal tombat pel Suprem.
5: El nou gravamen ha entrat en vigor avui. L'administració justifica el nou impost per combatre els productes fabricats amb treballs forçats. La taxa afecta gairebé totes les importacions del país.
1: I encara en clau internacional, Veneçuela continua en emergència un mes després dels terratrèmols.
5: Segons l'últim balanç oficial, hi ha 5.400 morts i prop de 17.000 ferits, així com un miler d'edificis encara afectats. A més de 23.000 persones continuen reallotjades mentre continuen les tasques de neteja de runa. Al centre del país és la zona que s'ha endut la pitjor part dels sismes.
1: I és moment per a la informació cultural.

0: que avui arriba farcida de música. El Xer Festival omple Barcelona de música urbana des d'avui al llarg de tot el cap de setmana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mike Towers, Lola Índigo, que estem escoltant, i també De La Rose i Omar Kurz.
1: La trobada. La trobada manté l'esperit solidari i l'esperit social i arrenca aquesta tarda amb una de les estrelles llatines del moment, Mike Towers, autor d'èxits com Lala, La Curiositat o Adivino, que l'han coronat com el rei de la fusió de reggaeton, trap i pop. Igualment, pel part del fòrum hi passaran referents de l'electrollatí com Juan Magán, De La Osa o J.C. Reyes. Lola Índigo actuarà al Xer Festival per quart cop des de l'inici del festival el 2018.
2: No pudimos entendernos, no pudimos remediarlo, dejamos pasar el tiempo.
0: Més cites musicals. Aquest cap de setmana la Ciutadella de Roses torna a convertir-se en l'epicentre musical de l'Alt Empordà. I és que demà arrenca la 18a edició del festival Sons del Món i ho fa per la Porta Gran, amb el concert de Pablo Alborán, a qui estem escoltant, en la que serà la seva única actuació de l'estiu a Catalunya. Empordà Televisió, Juan Maguín.
3: Fins al 10 d'agost, l'escenari principal de la Ciutadella acollirà nombroses figures destacades del panorama musical, com ara els Amics de les Arts, Blau Moon, l'Axel Busto, Niña Pastori, Sergio Dalma o Joan Dausà, a més de la zona Village, amb propostes gastronòmiques i DJs. I com ja és tradició, la música s'estendrà més enllà del recinte històric Rossinc per maridar-se amb els cellers de la Déu Empordà, amb actuacions en petit format fins al 21 d'agost, un festival que torna a unir patrimoni, cultura i gastronomia roses.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada. Ho farà contra l'Europa.
4: Bon dia, Marta. Serà a les 8 del vespre a la Ciutat Esportiva Joan Gamper a porta tancada. Precisament, l'Europa ha renovat Arnau Campeny fins al 2027. El segon capità escapulat disputarà la seva 6a temporada a l'Europa. En aquest amistós podria tenir els primers minuts Karim Adeyemi, el segon fitxatge de l'estiu del Barça. L'extrem alemany de 24 anys va signar ahir per 5 temporades. En canvi, Frenkie de Jong estarà 4 mesos de baixa al Barça per un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. El jugador neerlandès seguirà un tractament conservador. I de la seva banda, l'Espanyol ha cedit Antonio Roca al Mallorca. L'extrem, amb 49 partits al primer equip blanc i blau, marxa cedit a un dels equips favorits a l'ascens a la primera divisió. Els balears es guarden una opció de compra que no és obligatòria. Per tant, Roca ja no jugarà demà al matí l'amistós contra el Centre d'Esport Sabadell a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Sobre aquest partit en parla el defensa hispano-marroquí Omar.
5: Hay que empezar a meternos ya el ganar en la cabeza, creo que es muy importante. Estos dos últimos partidos pues creo que han sido muy, muy buenos para coger sensaciones y ritmo, y a partir de ahí pues estos partidos exigentes meterle caña, porque como te he dicho antes hay que ganar.
4: Precisament el Sabadell ha fet oficial el fitxatge del lateral Gonzalo Pipa Ávila, el jugador de 28 anys que havia militat a l'Espanyol. Ràdio Sabadell, Pau Vitori, bon dia.
6: Bon dia. Es tracta d'un lateral dret de 28 anys que arriba procedent del Ludogorets búlgar, sorgit de la base de l'Espanyol, amb el qual va debutar a primera i a l'Europa League. També ha passat pel Huddersfield Town i el West Brom anglesos i per l'Olympiacos grec, amb el qual fins i tot va jugar Champions. Fa dues temporades va actuar com a cedit al Burgos de segona divisió, amb el qual va disputar 27 partits i poc menys de 1.300 minuts. Ha signat fins al 2027 i aquest matí ja s'ha exercitat amb els seus nous companys a la concentració de Salou. Per tant, demà podria ser una de les novetats en el segon amistós de la pretemporada, precisament davant l'Espanyol. A 11:15 del matí arrencarà aquest partit, en què el Centre d'Esports encara no farà servir la nova samarreta a la Dani Jarque. El club ha tornat a apostar per una primera equipació amb el coll estil polo, però ha incorporat detalls de color blau marí en aquesta zona i a les mànigues. L'esquena manté una part de l'arlequinat, però hi predomina un gran requadre llis de color blanc on anirà el nom i el dorsal. A les 4 es posen a la venda a la nova Creu Alta, amb un preu de 70 euros pels socis i 75 pels no socis.
4: Més esports. En aquest cas, l'Ajuntament de Lleida ha clausurat de manera preventiva el camp d'esports perquè ha detectat un brot de legionel·la al sistema d'aigua. El regidor d'esports a la Peria, Jackson Quiñonez, explica que ja treballen per solucionar el problema abans de l'inici de la pretemporada.
7: Van fer la prova i van detectar que tenia contaminació l'aigua. la qual cosa se va activar el protocol. Treballarem, ja sabeu, com és l'administració i intentarem que sigui el més àgil possible perquè els clubs puguin començar la seva temporada. No m'avançaria o no me llançaria a dir que podran començar la temporada, però sí que treballarem perquè això sigui possible.
4: En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alet nord-americà Tyrese Martin, de 27 anys i 1,98 m, que també pot actuar d'escorta i que arriba al club per aportar un alt nivell físic i talent a la zona del perímetre. I en waterpolo, Marta, la selecció espanyola femenina, amb 13 de 14 catalanes, ha guanyat els penals a les semifinals de la Copa del Món a Sydney, Austràlia contra Rússia. Espanya, per tant, disputarà la final diumenge a 8:15 a.m. contra els Estats Units. I l'equip masculí, amb 12 de 15 catalans, ha superat Croàcia i s'enfrontarà demà a Montenegro en la lluita per la cinquena plaça.
0: Bones notícies per tots els conjunts, doncs. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petitíssima pausa i continuem amb més notícies. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: El diccionari Termcat.
14: 40 anys, 40 paraules.
15: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
16: Glòria Fontova.
17: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
18: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Producció de la xarxa i el Termcat.
9: La xarxa de...
19: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
20: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
16: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
21: No, primer has de fer la digestió.
16: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
21: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
22: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
23: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem! Les periodistes diem prou és el titular del reportatge que va publicar la revista Esport, la periodista esportiva Maria Tiques, ara fa 3 anys. En aquest, 15 periodistes esportives denuncien les faltes de respecte, l'assetjament i les amenaces que reben dia a dia, perquè sí, malauradament, aquesta continua sent una realitat. Desafortunadament, el periodisme esportiu continua sent un món masclista i misògin, i si no, preguntem-nos, per què les dones periodistes quan arribem a una redacció ens posen sempre a cobrir la informació poliesportiva? O perquè som nosaltres les que cobrim les rodes de premsa o les que estem a peu de gespa i no som la veu de les retransmissions? Són només dos exemples clars que demostren que, malauradament, el periodisme esportiu encara és un territori per conquerir. Fa dècades que les dones piquem pedra per fer-nos un lloc i ja va sent hora que això es normalitzi. Les dones periodistes estem més que preparades per narrar futbol i així ho hem demostrat. El que faltava fins ara eren oportunitats i almenys, en aquest sentit, avui les tenim, però cal acabar de fer el pas endavant i trencar d'una vegada per totes el sostre de vidre. Les pioneres Olga Viza, Mercedes Milà, Isabel Bosch i Imma Pedemonte, però també Marta Ramon, Carla García, Laia Coll o Danae Boronat estan contribuint a fer-ho. I precisament per això són referents. Elles han callat moltes veus i ho han fet en silenci, sense entrar en debats inútils. El seu talent, la seva dedicació i sobretot el seu respecte i la seva estima per la professió, sí, però també per l'esport, les ha convertit en dones empoderades i un exemple a seguir per totes les generacions que somiem. S'ha avançat, però la igualtat total arribarà el dia que una dona dirigeixi una redacció esportiva, o sigui ella qui narri de manera habitual partits masculins, tal com va fer l'any 2019

0: fer una menció especial a la feinada que fa dia a dia la Tere Ortega. Cap d'informatius de Tarragona Ràdio és des de fa anys una peça clau en les retransmissions esportives del programa Sempre Nàstic. Fa poc més d'un any va rebre el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista en la modalitat de periodisme local comarcal que lliura l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Nosaltres hem volgut parlar amb ella i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Tere Ortega, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Parlant dels inicis, d'on neix aquesta passió pel periodisme i en concret pel periodisme esportiu?
2: Pel periodisme esportiu, perquè a casa meva, amb la família tota la vida, hem sigut de mirar futbol, de mirar esports per la tele, de reunir-nos a l'estiu quan arribava l'etapa del Tour, quan hi havia un partit de futbol. Jo he fet tota la vida esports, he fet bàsquet i el periodisme, doncs mira, m'agradava redactar i vaig pensar, doncs m'agrada redactar, m'agrada l'esport, sóc una mica curiosa de mena. El meu objectiu era acabar treballant amb un diari, el diari de Tarragona, el diari de casa meva.
0: No sé si abans t'havia cridat l'atenció a algun esport.
2: Havia practicat sobretot bàsquet i atletisme. Col·le i després de col·le amb el Nàstic havíem arribat a ser campiones infantils provincials, vull dir, d'una manera més seriosa. L'atletisme havia participat a les Olimpiades de Reus, m'agrada molt agafar la bici, fer ciclisme, el bàsquet, el ciclisme i el futbol no, perquè a la meva època no tenies l'oportunitat de poder escollir fer esport. Sí que jugava al futbol amb els meus germans, amb els meus veïns a l'estiu, però no de manera seriosa perquè les dones no teníem l'oportunitat de practicar futbol, simplement doncs, gaudies del futbol com a aficionada.
0: Clar, no t'ho hauries plantejat perquè suposo que tampoc hi havia referents en les referents que hi ha ara.
2: No hi havia referents i tot eren homes al món del futbol. Nosaltres les úniques referents eren doncs alguna pel·lícula en blanc i negre que sortien dones jugant a futbol, però fins i tot fent mofa de les dones jugant al futbol. No hi havia referents i el que t'explicava tampoc no hi havia l'oportunitat de poder-te plantejar tu que un dels esports que podies escollir quan eres nena, era el futbol, directament passaves ja al bàsquet, a l'atletisme, a la natació, però no recordo a ningú de la meva època que s'hagués dedicat a jugar al futbol de manera seriosa.
0: I de sobte entres a Tarragona Ràdio i comença aquest projecte del Sempre Nàstic. Tu esperaves o podríem dir que el Sempre Nàstic és el projecte de la teva vida?
2: Doncs sí, probablement sí que és un dels projectes de la meva vida, inesperat. Jo havia fet la beca, quan acabes la carrera, la beca l'havia fet a Televisió Espanyola i en un programa que es deia Cerca de les Estrelles. Estava a programes i estava a programes a esportius, però ho vaig fer una mica per provar i allí sí que vaig començar a tenir contacte amb els esports, però que com una becària, que tocaves al mínim, que anaves a les rodes de premsa mínima, sempre acompanyada, però entro a treballar a Tarragona Ràdio i el Ricard Laoz, que era el director, es planteja recuperar les retransmissions esportives. Coneix el meu interès pel futbol, per l'esport, i em proposa doncs, començar a formar part d'aquelles primeres retransmissions esportives amb el Carles Cortés, amb el Joan Andreu Pérez, i una mica feia de centre d'imatge. I bueno, a partir d'aquí sorgeix un projecte que fins ara s'ha anat mantenint, al que he dedicat moltes hores, però també ha estat molt gratificant i he après moltíssim, perquè fer esports és bueno, una escola constant de periodisme.
0: Com és ser periodista dona, en aquest cas periodista esportiva, en un món que encara està molt masculinitzat?
2: I sobretot a Tarragona, perquè tu veus dones que a les sales de premsa hi ha dones que segueixen els equips de futbol. A Tarragona no sé si perquè és una anomalia o no sé per què, potser també seré un altre dels temes a analitzar, és la situació periodística esportiva de totes les generacions que venen, siguin homes o siguin dones. Jo a Tarragona em sento respectada, em sento contenta, crec que sóc una més que no se'm valora o no se'm tracta perquè sigui una dona, potser és per l'experiència. Ja t'ho dic, jo em sento una més ben tractada, respectada en aquest món molt masculí. Quan surts fora, clar, jo també viatjo amb l'Àstic, sí que et trobes doncs amb algunes situacions de paternalisme, que no te preguntin a tu per si aquella jugada era conflicte o no, sinó que sempre es dirigissin al company.

0: com tu passes a ser una mica invisible, però Tarragona sigui perquè ja porto anys treballant amb les mateixes persones, amb el Nàstic, amb els aficionats, amb els companys periodistes, que em sento respectada i una més.
1: Independentment d'això que dius, independentment d'això que dius, que és una excepció aquí a Tarragona, no sé si mai t'has trobat en alguna situació incòmoda o t'has sentit infravalorada.
0: Mira, doncs situacions incòmodes no creus que jo m'hagi trobat a moltes situacions de masclisme. Jo sempre explico la situació que vaig viure quan vaig passar a fer les narracions dels partits per substituir la baixa per paternitat del Jordi Blanc, que és el company narrador, allà d'on, clar, passes a convertir-te en protagonista. I crítiques de gent d'aficionats del Nàstic i defensa d'aficionats del Nàstic. Tu te n'adones que passes a convertir-te en ser la protagonista de tota la història, que la gent deixa de parlar del futbol, dels futbolistes, dels entrenadors, de les polèmiques, i te posa tu el focus de la polèmica, no? Tothom valorant a veure si ho feia bé, si no ho feia malament, que se'm va criticar perquè no tenia veu per cantar els gols. Clar, són crítiques que, ostres, a mi em va costar molt de pair. A mi va ser un dels moments, jo crec que de masclisme, més enllà ho fes bé o malament, que potser els homes no es troben. Aquesta és una de les situacions que jo crec més greu. M'he trobat situacions que es critiqués en una sala de premsa, amb una àrbitra que s'encarregava de dirigir un partit pel fet de ser una dona, que se la tractés per part d'un entrenador de manera, doncs, menys tanyer-la pel fet de xiquilla, crec que li va dir, i situacions, doncs, potser puntuals, potser no, que crec que sorgeixen bàsicament quan les dones passem a fer la feina que desenvolupen els homes. Una àrbitra, una narradora, que hi ha dones al món del futbol, però jo considero que continuem tenint el paper secundari. Les dones és la dona és la que mira les xarxes socials, la dona és la que potser va a la llotja i fa les entrevistes més formals. I no hi ha dones presentant un programa a la nit d'esports, o hi ha poquíssimes dones. Continua havent poques dones narradores amb continuïtat, hi ha poques dones àrbitres, ja no t'explico de dones entrenadores. Jo crec que quan ja passes a suplir amb un home en el seu rol habitual, llavors sí que te poses en el focus de les crítiques.
1: A què creus que es deu que no hi hagi tantes dones narrant partits? És perquè no es donen oportunitats des dels mitjans de comunicació?
0: Clar, jo crec que les pròpies dones tenim el nostre sostre de vidre. Jo la primera, jo és que igual no tornava a narrar un partit de futbol per evitar-me les crítiques. Jo crec que aquest pensament també és de moltes dones, a banda que no hem estat educades per narrar partits de futbol, perquè no hem tingut referents de dones narradores. Parlo pel meu cas, però crec que també pel cas de les que sou més joves, no teniu referents de dones narradores. Jo, en el meu cas, sí que des del meu mitjà de comunicació es va fer una aposta perquè fos una dona la que narrés. Jo crec que pels mitjans de comunicació no, però arriba un moment que són les pròpies dones que evites posar-te en problemes.
1: Sovint es diu que la igualtat arribarà el dia que sigui habitual que una dona narri un partit masculí. Estem realment a prop de veure-ho?
0: Jo crec que encara falta, potser, de tot el recorregut que hi ha en el futbol femení o en el paper de la dona en el futbol, normalitzar la narració d'un partit de futbol. Jo crec que serà un dels punts definitius, però que encara costarà, perquè haurem de lluitar amb els homes, i dic lluitar perquè serà així, per fer les narracions i perquè s'haurà d'acostumar el públic a que les dones tenim una altra manera de narrar els partits de futbol. S'hauran d'acostumar, com les dones tenim una altra manera de dirigir un partit de futbol, d'arbitrar un partit de futbol, o de comportar-nos en aquest món dels mitjans de comunicació. Són maneres diferents, la societat s'ha d'acostumar i, clar, això necessita tot un procés.
1: Parlem de referents. Qui eren els referents de la Tere?
0: La meva referent es deia Olga Viza. S'ha jubilat, potser no fa tant. Ella presentava Estudio Estadi i jo, clar, era brutal pensar en algun dia poder compartir amb ella o presentar un programa de tota una tarda d'esports. Ella va va ser una de les presentadores de les retransmissions a Barcelona 92, als Jocs Olímpics. Jo, per mi era un referent. Jo, quan els Jocs Mediterranis es van fer a Tarragona, jo pensava, hosti, pues, mira, sóc com l'Olga Viza de Tarragona, però estic visquent la mateixa història que ella a nivell esportiu. Per mi sempre ha estat la referent i fins i tot quan vaig fer la beca a Televisió Espanyola vaig poder veure com treballava ella doncs, davant de les càmeres. Per mi, sens dubte, un dels referents, l'Olga Viza, sí, sí.
1: Series capaç de quedar-te en un moment?
0: Un moment al llarg de la meva trajectòria esportiva. Jo, als Jocs Mediterranis, va ser un dels moments que més vaig disfrutar periodísticament i esportivament. Potser perquè ho comparava per una periodista esportiva, retransmetre uns Jocs Olímpics potser és de les coses més grans. I als Jocs Mediterranis, a petita escala, al marge de totes les polèmiques extraesportives, veure primeres figures de la natació, de l'atletisme, poder-ho explicar en directe, jo crec que van ser un dels moments més espectaculars a nivell professional i esportiu que vaig viure. Més enllà dels ascensos que hagis pogut viure en el món del futbol, de veure grans futbolistes que han vingut a jugar amb el Nàstic, partidassos del Nàstic, ascensos del Nàstic, un dels moments més complets va ser els Jocs Mediterranis.
1: Ja per anar acabant, parlem una mica de la situació del futbol femení a casa nostra.
0: Ha fet un pas endavant, com a nivell general a tota Catalunya, que ja no té marxa enrere, evidentment. No sé si s'han triplicat. Han crescut exponencialment el nombre de fitxes federatives, imagino, de dones, d'equips de futbol, de clubs que aposten pel futbol femení. Tenim els ascensos del Nàstic, encara que sigui a primera catalana, però és un ascens del Reus a tercera federació. Per tant, s'ha crescut a nivell de dones que han escollit que el futbol sigui doncs, el seu esport a nivell federatiu, però crec que encara li falta tenir un aparador més gran. Amb això entono la meva culpa per part dels mitjans de comunicació. Crec que els mitjans de comunicació encara no li presten l'atenció que caldria per convertir una situació, un projecte que potser ja ha deixat de ser emergent, però que s'ha d'igualar l'esport i el futbol en aquest cas femení. Necessiten més atenció, fer-les més visibles, fer més visible tot el que passa en el futbol femení. Quina seria la solució? Si establir quotes als mitjans de comunicació per parlar de futbol, clar, és que te n'adones que a nivell simplement d'informatius, l'atenció que li prestes Tarragona Ràdio, TV3, Televisió Espanyola, al futbol femení, és molt poc. Per tant, no em semblaria malament establir quotes, com es va fer en el seu dia amb la música en català, per fer visible tota la feina i perquè no tingui fer un projecte que jo crec que és imparable, però dependrà en bona mesura dels mitjans de comunicació que vagi de manera més ràpid o no.
1: Creus que els clubs aposten realment per la seva secció femenina?
0: En el moment que es va posar de moda, sigui per la selecció espanyola de futbol femení o pel Barça, va bé com la falera dels clubs per apostar pel futbol a femení. Clar, no es pot crear de la nit al dia un equip de futbol sense haver treballat abans la base o el futbol femení formatiu. Jo em començaré a creure tots els clubs que aposten pel futbol femení quan també de manera paral·lela aposten per la formació de les dones en el futbol, que no quan es creien equips de futbol amb objectius de pujar de categoria, amb un projecte a cura a termini. Jo crec que s'ha d'aprofitar el boom que hi ha hagut del futbol femení, el creixement de les fitxes federatives, apostar per la formació i sense pressa, però sense pausa, fer que això vagi calant.
1: Ja per acabar, un somni?
0: Un somni de la tele esportiu, no? A mi m'agradaria, a nivell femení, que hi hagués un equip de bàsquet femení a la màxima categoria de, del bàsquet, com el Cedis, com el Barça, com el Girona, això a nivell esportiu i a nivell professional, doncs tornar a explicar un ascens de, del Nàstic o més una temporada del futbol professional. La Champions del Nàstic, imagino que X periodista de Girona li preguntes fa 5 anys i tampoc no s'imaginava que algun dia estaria explicant partits de, del Girona de Champions. Per què no? Doncs alguna fita esportiva de, del Nàstic, sí.
1: Gràcies, Tere, i per molts anys narrant i explicant què passa a casa nostra.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Més de 30 anys de professionalitat, d'amor per la seva ciutat, pel seu Nàstic i per la ràdio, però també 3 dècades de companyerisme i de pensar sempre en el col·lectiu. La Tere és un referent per moltes i també per mi. Així que, Tere, si ens escoltes, gràcies per la teva amabilitat sempre i pels teus consells. Per molts anys explicant, esperem, victòries del nostre Nàstic. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3. Us parla Mercè Rura. El govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetria alçar noves plantes i subdividir mobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Han presentat la proposició la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder dels comuns, el Parlament, Jessica Albiach.
3: En solars on hi hagués previst terciari, ja siguin hotels, ja siguin aparcaments d'alçada, ja siguin oficines, es podrà construir habitatge de protecció, com dic, sempre permanent. La protecció és sempre permanent. I en els locals comercials de planta baixa, transformació previ acord de l'Ajuntament.
4: Una llei que és innovadora, perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes. Aquí tots els actors són imprescindibles. També ho és el sector privat.
2: I els resultats de les proves PISA a Catalunya no es podran comparar amb la resta de territoris o anteriors edicions. Un error a la tria dels alumnes que han de fer els exàmens ha provocat que s'incompleixin els criteris que dictamina l'OCDE, que és l'impulsor d'aquestes proves. El Departament d'Educació ha obert una investigació per aclarir-ne les causes i ha creat una comissió que vetllarà perquè no torni a passar. I parlem de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten per llei. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. I atents al temps, a la calor i també a la pluja, perquè Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat per intensitat de pluja demà. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord-est de Catalunya, al litoral centre i al sud. La màxima intensitat prevista serà des de dissabte a les 2 de la tarda i fins a diumenge a les 8 del matí. Tot i això, les temperatures avui continuen molt altes, amb màximes de fins a 40 graus, a la plana de Lleida, tot i que serà un dia de calor extrema abans d'aquest lleuger descens de cara a aquest cap de setmana. I acabem parlant del Barça, que jugarà aquest vespre el primer amistós de la pretemporada contra l'Europa, partit on podria tenir uns minuts que Karim Adeyemi, aquest nou fitxatge del Barça.
5: L'any 1916 es va fundar, va tenir un fundament de prestigi i va nosaltres que deixen els anys 50 per recuperar-se normalment a tots els serveis dels anys 80. L'any 2017 hi va haver una gran renovació per la renovació de contacte i una notable incorporació de rugits, en aquest cas joves, on podrà veure un poc de ja d'una futura. Avui ens farà la primera setmana que es diu Cantant per les muntanyes. És el Josep Vicenç i Júlia. Josep Vicenç i Júlia, i Pla de Xaxi, va ser compositor de sardanes i música. És l'autor d'alguna de les sardanes més conegudes de totes les èpoques, com per exemple, la Matesta o Parícia. L'any 1920 es traslladà a viure amb la seva família amb el cap de mar, on contribuí a la creació de les cobles, la principal de Calella i també la principal de Torrent. Aquesta sardana, cantant per les muntanyes de Josep Vicenç i Júlia, la de Xaxa, té un viatge de 27 als curts, 73 llars i així el salt és el 50 de 40, com vulgueu, endavant.

Dan ik geloof in. Ja, dat is zo. Ik heb jou niet.

괜찮은 형이야. 빨리 씹어.

Thank you.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha aplicat l'amnistia a 4 membres de la mesa del Parlament que encara estaven pendents de la causa vinculada a la resolució sobre l'autodeterminació i la monarquia de la legislatura sorgida de les eleccions a la cambra de 2017. Segons la resolució, queda extingida la responsabilitat penal de Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado, així com també de l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant i 3 activistes més. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va absoldre 2022, però la Fiscalia va presentar un recurs davant del Suprem. És la primera vegada que el Tribunal aplica la llei d'amnistia. Precisament avui, el govern ha demanat al Tribunal de Comptes que apliqui l'amnistia i aixequi les mesures cautelars per l'1 d'octubre. La Generalitat comparteix a la seva condició d'entitat del sector públic presumptament perjudicada l'acord en què s'estableix l'article de la llei, el 13.3. El Tribunal de Comptes va donar, recordem, 10 dies a les parts per presentar al·legacions i va argumentar que no aplicaria de moment l'amnistia, tot i la sentència europea que ha avalat la llei. I parlem de l'esvoranc de Vallbona, que manté tallada sine die. De fet, demà sabrem fins quan les línies R2 i R11 de Rodalies. Això obliga els usuaris a caminar uns 5 minuts entre les dues estacions per enllaçar una línia o l'altra, sobretot en el cas de l'R11, per completar part del trajecte també en autobús. Amb aquest tall, a partir del 2 d'agost, se n'afegirà un altre per obres. En aquest cas, afecta la R4 i l'R8 i s'allargarà fins al 9 d'agost entre Martorell Central i Molins de Rei. Qui té millors notícies avui són els veïns del Putxet, ja que la setmana vinent podran tornar a casa els veïns d'un altre dels edificis evacuats, els del carrer Rubinstein. Escoltem la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz.
3: Dels 8 edificis que es van evacuar, ja van tornar 2. La propera setmana, encara no podem especificar el dia, però podrà tornar un tercer edifici. Estem parlant també d'un nombre important d'habitatges i ens avancem per dir que hi hauria un quart ja per la setmana següent. Amb això, amb aquests 4 edificis que retornarien a casa, estem parlant també d'un 60% dels habitatges.
2: I el president Salvador Illa comença un viatge al Vietnam i Singapur per enfortir llaços comercials institucionals. Es tracta de la primera visita d'un president català al sud-est asiàtic. Illa es reunirà amb agents econòmics i la principal aerolínia de cada país. També visitarà empreses catalanes en presència en aquests dos estats. En matèria política es trobarà amb el primer ministre de Singapur i amb el viceprimer de Vietnam.
4: Yo quiero ser.

dulu.

Thank you.

Thank you.

Compleu.

Gracias.

0: Natal, que se van a tener una audición que van a ser ustedes.
1: Radio Tordera, la emisora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

Bon dia, sóc la Tanit. Avui és divendres 24 de juliol de 2026. A Tordera tenim una temperatura d'uns 28 graus, amb una tarda assolellada i calorosa. Comencem amb Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més importants del dia d'avui en el municipi. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Les darreres proves mostren que la qualitat de l'aigua millora a Tordera. Segon titular. El veïnat de Sant Jaume celebra demà el seu aplec tradicional. Tercer titular. La plaça de l'Església acull avui sardanes i demà ball. Quart titular. Niàgara Park celebra la seva festa major dissabte amb jocs i sopar de cinema. Cinquè titular. S'acaba el temps per apuntar-se al torneig de futbol 7 de Tordera. Les últimes proves de l'aigua a Tordera donen millors resultats. Els nivells de brutícia han baixat. Tot i això, l'Ajuntament manté el repartiment d'aigua amb camions dipòsit per seguretat. Per evitar la calor forta del sol, la repartició d'aigua comença una hora més tard, a les 8 del vespre. Demà dissabte, el veïnat de Sant Jaume fa la seva festa. A les 10 del matí hi ha una missa a la capella del barri. Quan s'acabi la missa, tots els veïns i veïnes poden gaudir d'un pica-pica de franc. Avui divendres a les 10 de la nit hi ha música de sardanes a la plaça de l'Església. Demà dissabte, a la mateixa hora i al mateix lloc, hi ha un ball de festa per a tothom. El barri de Niàgara Park fa la seva festa major demà dissabte. Pel matí hi ha jocs d'aigua i escuma per als nens i nenes. Per la nit fan un sopar especial sobre pel·lícules de cinema i un ball amb música de discoteca. Avui és l'últim dia per inscriure's al torneig de futbol 7 que juga el cap de setmana que ve a Tordera. L'organització busca més equips per poder fer totes les categories, especialment la femenina. La gent interessada es pot apuntar per internet.

Per últim, farem un últim repàs als titulars, perquè quedi tot ben clar. Primer titular. Les darreres proves mostren que la qualitat de l'aigua millora a Tordera. Segon titular. El veïnat de Sant Jaume celebra demà el seu aplec tradicional. Tercer titular. La plaça de l'Església acull avui sardanes i demà ball. Quart titular. Niagara Park celebra la seva festa major dissabte, amb jocs i sopar de cinema. Cinquè titular. S'acaba el temps per apuntar-se al torneig de futbol 7 de Tordera. Arribem al final d'aquest informatiu. Moltes gràcies per escoltar-nos i que passeu una molt bona tarda.

0: Avui el capítol 17 d'aquesta sèrie Se m'ha escapat el lloro. Avui tindrem una sèrie de càstings que veiem com ho veieu vosaltres. Els personatges, com sempre, són la Filo, que és la Nuri Pujol, en Genaro, que és el Joan Madrid, el lloro Kiko, que em sembla que avui el tindrem descansant, i el narrador, sabeu de vostès, sobre els romans. Doncs estem en el Teatre de Blanes, que volen una parella de còmics per fer dos monòlegs. La Filo i el Genaro estan assajant. L'escenari és el menjador, una taula i una ampolla d'aigua de Vichy, i a l'altre costat el focus per al monòleg. El Genaro llegint uns papers amb cara de patiment.
1: Filo, jo no veig clar. Això de fer riure és molt seriós. Jo m'hi poso i em surt una tesi doctoral sobre la misèria humana.
0: La Filo amb barnús de brilli-brilli i una perruca a la mà.
2: Ai, Genaro, no siguis aixafaguitarres. Tu posa cara de que t'han apujat l'IBI i ja tens mig públic guanyat. Escolta, què et sembla si jo entro amb un barret de fruites com la Carmen Miranda, però versió Blanes?
1: Però, Filo, calamari Sant Pere no era una fruita, era un terratrèmol. Tu has de xerrar pels descosits.
0: El Genaro surt als focus, mans a les butxaques, espatlles caigudes, i aquell to de veu de per què a mi?
1: La Filo i jo som un equip. Ella mana, jo obeeixo, i així no hi ha confusions. I jo li dic, Filo, per l'amor de Déu, que som gent d'ordre.
0: Tornen, doncs, al menjador. El Genaro està cansat i la Filo la tabala.
2: Molt bé, Genaro, però t'ha faltat Vivo Vivor. Ara m'has de presentar a mi com si fos una estrella de la Metro Golden Mayer que passa per la reina.
1: Ai, Filo, que estem a Blanes, no a Hollywood. Tira, que la gent espera la teva xerrameca.
0: Entrada triomfal, molt gestual, ràpida i divertida, una mica pija, però de barri, aquesta és l'estil de la Mari Sant Pere.
2: El Genaro, de jove, era un galant, però un galant de baix consum.
0: El Genaro és la lentitud i el pessimisme còmic, i la Filo és l'energia i la xerrameca imparable. Per l'actuació simulen o simularan un menjador de tota la vida a Blanes. Hi ha una taula amb un tapet, amb una ampolla de gasosa i una ràdio vella. El Genaro seu una cadira mirant uns fulls amb cara de pomes agres. La Filo entra i surt d'escena carregada amb bosses, un paquet de plomes i unes sabates de taló que li fan mal.
1: Ai, Filo, escolta, jo no puc. He llegit la primera frase i ja m'he cansat. Bon dia tingueu, bona gent. Això és mentida. Ni és bon dia que fa una tramuntana que s'emporta els nens del cotxet. Ni sé si aquesta gent és bona. N'hi ha una a la tercera fila, que en deu 20 euros des de la festa major del 92.
2: Genaro, vols deixar de mirar el passat i mira el futur? Que som els protagonistes. Posi glamour, home.
0: La Filo entra amb un colloret de perles falses que s'està ajustant. Com ho veus? Semblo la Mari Sant Pere o semblo la tieta que va de casament a Tordera?
1: Sembles una senyora que ha perdut una aposta, Filo. Però escolta, que t'he de dir una cosa de l'ensaig? Tu xerres massa. La Mari feia així, amb les mans. Ja està, i la gent reia. Tu m'atabales el personal.
2: Ai, Genaro, que ets un set ciències. La Mari era un terratrèmol. Jo he de sortir allà i dir, nenes, que el Genaro és com un rellotge de l'Ajuntament. Fa molt soroll, però mai va l'hora. Què et sembla? És bo, oi?
1: Molt bo, sí. Estic per demanar el divorci ara mateix. I així el monòleg tindria un final dramàtic, estil Shakespeare. Escolta, jo faré el meu estil. El Capri deia que el matrimoni és una institució. Però per a gent que vol anar a una institució mental, jo sortiré, em miraré al públic i no diré res durant 2 minuts. Només faré cara de que m'he deixat el gas obert.
2: Doncs jo no penso callar ni per sota l'aigua. Escolta, Genaro, i si fem allò de que tu entres i jo et foto una clatellada de broma?
1: Filo, de broma, no m'has fotut mai cap. Totes han anat al lloc. Farem una cosa, tu assaja la teva part al passadís i jo em quedo aquí concentrant-me. M'he de posar el paper de l'home oprimit pel sistema, per la dona i per la factura de la llum.
2: Oprimit, diu. Si vius com un canonge. Va, vinga, assagem el final de la introducció. Jo dic, i ara, amb tots vostès, el filòsof de la Riera, l'home que triga 3 hores a anar a comprar el pa, el meu Genaro. I tu entres?
0: El Genaro s'aixeca a poc, arrossegant els peus.
1: D'acord, però no em presentis com un filòsof, que la gent es pensarà que vinc a parlar del Plató. Digues només, aquí teniu un home que fa el que pot.
2: Ets un avorrit, Genaro, però t'estimo igual. Va, vinga, a l'escena, que Blanes ens espera i no vull que els de Lloret diguin que no tenim nivell.
0: El Genaro a punt i mirant el públic abans de sortir.
1: Senyor, dóna'm paciència, perquè si em dones força, em divorcio.
0: La Filo li dona una empenta afectuosa i es tanquen els llums del menjador per obrir el focus del monòleg del Genaro. I aquí va. El Genaro surt al focus de llum, es mira al públic amb una barreja de por i fàstic, s'ajusta la jaqueta, que li va una mica gran, i sospira profundament cap al micròfon. Silenci de 5 segons.
1: Bona nit. Si és que es pot dir bona nit amb el que val avui dia el quilo de sardines. Jo no volia venir. Ja us dic ara, eh? Jo estava a casa, al sofà, buscant el comandament de la tele, que és l'única gimnàstica que faig. Però la Filo, la meva senyora, que Déu la guardi molts anys, però lluny de la cuina, perquè quan fa experiments m'ha dit, Genaro, anem a Blanes, que hi ha gent que vol riure. I jo li dic, Filo, per riure, ja tenim l'extracte del banc, no cal anar tan lluny.
0: Es grata l'orella i mira un senyor de la primera fila.
1: Vostè riu, senyor? Vostè deu ser fadrí, oi? Se li nota la cara de descansat que fa. El matrimoni, escoltin, el matrimoni és una institució, però per a gent que té molta paciència i pocs reflexos. Jo fa 40 anys que estic casat. 40, eh? Això no és un matrimoni. Això és una condena de les que ja no es porten. L'altre dia, la Filo em diu, Genaro, que ja no em dius coses boniques. I jo li dic, Filo, et dic que el sopar és bo. Què més vols? Que et reciti el mossèn Cinto Verdaguer mentre mengem trinxat?
0: Fa una pausa dramàtica. Mira el sostre i continua.
1: I el poble, ai, el poble. Blanes, jo m'estimo, Blanes, però cada vegada entenc menys res. Ara tots són rotondes. Per anar de casa a la farmàcia he de fer 18 voltes sobre mi mateix, que quan arribo al taulell ja no sé si vull aspirines o un bitllet per anar a Montserrat a confessar-me. I la tecnologia, la Filo, s'ha comprat un robot d'aquells que aspiren sols. Un xisco, o no sé com se diu. L'altre dia, el robot se'n va menjar una sabatilla. I la Filo em diu, no el renyis, Genaro, que està aprenent. El mapa de casa, de la casa, doncs escolta, que jo porto 40 anys aprenent el mapa de la casa i encara em foto hòsties amb la tauleta de nit.
0: Genaro s'acosta una mica més al públic amb pla confident.
1: La gent diu, Genaro, et veiem molt desanimat. I jo dic, No estic desanimat, estic estalviant energia. Perquè avui dia, si t'emociones, pagues impostos. Si rius, te puja l'IVA del somriure. Jo prefereixo la meva cara de pòquer. El Capri deia que l'home és un animal de costums. I el meu costum preferit és que em deixin en pau. Però amb la Filo, això és impossible. Ella té una bateria que no s'acaba mai. Diu que té vitalitat. Jo li dic que el que té és un excés de paraules per minut que el meu cervell no pot processar.
0: Mira cap a la banda de l'escenari on és la Filo.
1: Ja la sentiu. Ja deu estar preparant les plomes i el ventall. Ella vol ser la Mari Sant Pere. I jo li dic, Filo, la Mari era única. Però ella res, ella vol espectacle. Doncs mirin, jo els deixo amb ella, que així jo podré anar al bar de la cantonada a veure si encara queda algú que sàpiga parlar del temps sense fer servir un PowerPoint.
0: Fa un mig somriure forçat, aixeca la mà i se'n va arrossegant els peus mentre es dibuixa o diu baixet.
1: Quina creu, senyor, quina creu! En una altra ocasió, el monòleg de la Filo, estigueu bonets.

0: aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
4: Ràdio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
4: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. El nostre poble registra una tendència a la baixa en els nivells de PFAS a l'aigua. El consistori avança en les solucions per garantir el subministrament. Elisabet Mejías és l'alcaldessa del poble.
2: Les dues properes setmanes que venen, és a dir, la setmana vinent tindrem els resultats de la mostra aquesta setmana, el dilluns vinent en prendrem una altra i hauríem d'anar-nos-en d'aquí 15 dies per saber si efectivament, tal com ens demana Salut Pública, és que es demostri la tendència a la baixa per declarar de nou l'aigua apta a Tordera. Sembla que anem en el bon camí.
1: Obert el termini per demanar la subvenció del programa Tu Més U per incentivar la contractació. Es tracta d'una ajuda que atorga 1.200 euros durant un any als autònoms que no tinguin treballadors i vulguin contractar per primera vegada. Rafa Delgado és regidor de promoció de l'activitat econòmica.
3: Aquest ajut, com he dit, de 1.200 euros mensuals durant un any implica el compromís de fer un contracte indefinit i mantenir-lo durant 18 mesos.
1: La Copla Berga Jove actua avui a la plaça. Dissabte tindrem Ball Folk amb Joan Pol Duet. Demà celebra la pleca a l'ermita de Sant Jaume. La missa serà a les 10. Al finalitzar hi haurà aperitiu. I demà arriba també la Festa Major de Niagara Park amb una programació dedicada al cinema. L'Hospital de Calella estrena dos nous espais per a les famílies amb una inversió de 97.000 euros. Les sales situades a les plantes de medicina interna ofereix descans, intimitat i un entorn càlid per millorar l'experiència assistencial dels pacients i acompanyants. I l'OH mòbil de la Generalitat s'instal·larà a Tordera el proper dilluns. Els ciutadans podran realitzar tràmits administratius com l'ITCAT mòbil o el títol de família nombrosa i monoparental a la plaça Concòrdia fins a les 11 del matí. En esports, últimes hores per inscriure's a la tercera edició del FUTMAS Futbol 7. Avui es tanca el termini per participar en el torneig estiuenc i l'organització alerta de possibles canvis o suspensions per falta d'equips. Parlem del temps, previsió meteorològica per aquest divendres i per al cap de setmana, els detalls d'en Joaquim Serra.
4: De moment, situació meteorològica que continua marcada pel temps estable i per la calor aquí a la costa, però amb les hores comptades, perquè aquest cap de setmana, ja fa dies ho anem dient, tindrem un canvi de temps, que es concretarà a partir de demà dissabte a últimes hores, ja amb un descens de les temperatures que notarem i que ens portarà un diumenge amb ambient més fresquet i amb un temps insegur, inestable. De moment, avui, domini del sol, aquesta tarda alguns núvols poc importants. De cara a demà, tot continuarà doncs, més o menys igual al matí, però amb més núvols de cara a la tarda i ja amb un descens de les temperatures màximes. Les mínimes encara no. Els vents bufaran fluixos tant avui com demà, demà una mica més reforçats, demà també s'alterarà una miqueta més, amb algunes àrees de maror demà a la tarda, i com dèiem, del que seria la matinada del diumenge, sembla que tindrem precipitacions en forma de tempestes, sobretot a la meitat sud del Maresme, que després serien estenent en forma de ruixats més irregulars i també menys destacables cap a la resta de la comarca durant el matí del diumenge. Fins al migdia, primeres hores de la tarda, encara pot anar plovent de forma irregular. Després ja les precipitacions desapareixerien i donarien pas a un dilluns força més assolellat, tot i que amb unes temperatures que diumenge i dilluns de moment es mantindran força agradables.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
5: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
6: Benvinguts a l'Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic. Avui som a la cafeteria Ulisses, situada al carrer Pacífic de Barcelona, al barri de la Sagrera, i hem vingut fins aquí per parlar amb un autor d'aquesta zona, concretament de Sant Andreu, el Dani Gómez, que acaba de presentar trilogia, una trilogia juvenil, que és la trilogia d'Arfa, on trobem mitologia, on trobem amistat, on trobem bullying, on trobem relacions familiars. En parlarem de tot això avui amb el Dani i també de les seves múltiples professions i influències i cap a on va aquesta obra, que ell ja porta una trentena d'obres publicades. Per tant, doncs, diríem que no ve de nou. I, a més, té la peculiaritat que, a part d'escriptor, és il·lustrador, i aquesta trilogia, doncs, precisament, té il·lustracions d'ell. I això sempre aporta un valor afegit. Doncs, fet aquest context, comencem. I ho fem parlant amb el Carlos, que és el propietari de la cafebreria Ulisses. Sí. Carlos, benvingut a l'Idíl·lic.
7: Hola.
6: Bé, som aquí a una llibreria que precisament fa pocs dies ha fet 2 anys de vida.
7: Sí, correcte, el 4 de març.
6: Explica'm què et va portar a fer una llibreria, perquè fa unes setmanes érem a la Giroglífic de Girona, era una traductora que va fer el salt a fer una llibreria. En el teu cas, què et va portar a dir, va, vaig a fer un negoci, a més, una llibreria que és específicament friki, no? Que tenim novel·les, però també tenim jocs de taula, tenim jocs de cartes, tenim rol...
7: Còmics.
6: D'on surt tot això?
7: Bueno, jo per una sèrie de circumstàncies familiars em vaig tirar 8 anys a l'atur.
6: Ostres.
7: Vale. I quan la situació familiar... Bueno, quan la meva mare va morir, per la situació familiar va tenir que vaig tenir que cuidar a ma mare perquè li van diagnosticar un càncer de pulmó, vaig dir, vale, què faig? Busco treball o em llenço a la piscina? Vale, llavors, bueno, tenia un soci, que es diu Carlos, com jo.
6: Carlos en Carlos.
7: Sí. I la idea inicial era muntar un escape room, perquè ja a part de ser llibreter i tal, també he dissenyat jocs. També tinc 2 jocs de rol escrits, publicats, vaja, o 3, el que passa és que ara mateix no està en edició, perquè l'editorial va tancar. Tinc també 3 llibres jocs, o sigui, jo, a més de tot, també dissenyo jocs, no? I, vale, en principi jo anava a dissenyar els escrits, però el que passa és que al final, bueno, per circumstàncies, l'altre soci, bueno, no va voler continuar amb el projecte, i quan jo ja tenia ficat el gusanillo, vas dir, vale, doncs anem a tirar-nos a la piscina, no? Estava en una situació que ho podia fer, tenia uns estats vitals. Vaig fer números i, tras plantejar-me 2 o 3 negocis, em vaig decidir per la llibreria.
6: I ho dius una mica amb pesar? Com han sigut aquests 2 anys? Te'n penedeixes o...?
7: El primer...
6: Sí, perquè el to és com... Ai.
7: Bueno, el primer any jo el resumiria en que crec que no he tingut mai tants atacs d'ansietat en tan poc temps.
6: Una meravella, això d'emprendre en aquest país. Eh?
7: Vamos! Tots els dies quan llevo la persiana dic, que feliç soy. El segon millor, bastant millor, la veritat. Ja tinc una clientela, ja, bueno, ja organitzo més events, més activitats i bastant millor. No és que estigui saltant d'alegria, però bueno, almenys ja no... Ja quan faig la comptabilitat no tots els mesos vaig a pèrdues.
6: I quin és el perfil de gent que et ve? Perquè clar, dèiem, no?, que és una llibreria molt especialitzada, però abans fora de micro parlàvem que també has anat incorporant coses, no?, per exemple, literatura infantil, no?
7: A veure, una cosa que va ser clau perquè la llibreria, pel creixement de la llibreria va ser a la paqueteria. Vale? Quan em faig fer... O sigui, jo recomano a tota persona que munti una botiga, un negoci, i estigui en un carrer dolent, que es posi un servei de paqueteria, perquè és cert que li atrau molta gent del barri. Clar, si la idea és que de cada 20 persones que entra una és friqui, així és com es
6: va queda, fer... no?
7: Sí, així és com es va fer la clientela. I després, bueno, em vaig ampliar precisament per això, perquè entraven moltes mares, bueno, moltes famílies, etc. I això és el que em va fer ampliar una mica material i portar, com tu dius, ben dius, més infantil, bueno, reforçar l'infantil, reforçar unes certes... un cert material que al principi, bueno, no havia plantejat, però tampoc em anava con les cartes, i a poc a poc és així com vaig creixent.
6: I el rol quin paper juga a la teva llibreria? Perquè tu comentaves que has fet jocs de rol, també conec gent que ha jugat amb tu a rol, per tant, aquí, i quin paper hi té el rol?
7: Bueno, hi ha secció de jocs de rol, abans estava més a la vista, però per desgràcia el mercat mana, i al final he tingut que posar més jocs de taula i els jocs de rol els he tingut que, bueno, desplaçar una zona una mica menys visible, però tinc una important selecció de jocs de rol i, bueno, i a part, bueno, entre altres activitats, jo faig partides de rol.
6: Mm-hmm. I això que et ve gent ja iniciada o et ve gent que vol aprendre a jugar?
7: Ve gent, més gent que vol aprendre. Ah. Això tant a l'activitat de joc de rol com de taula, venen bastant gent amb curiositat, cosa que està molt bé.
6: I partides de jocs de taula també en muntes?
7: Sí, bueno, tinc un grup de... Bueno, també tinc un grup de WhatsApp per les partides de rol, però tinc un grup de WhatsApp per la taula. Tinc un... Bueno, no és un soci, és una persona d'aquí del barri que li agraden els... també molt els jocs de taula i té una botiga online. I amb ell, amb el David, organitzem tardes tots els divendres i a part la gent, si vol quedar pel grup, pot fer-ho. Uh-huh. Ahir, per exemple, van quedar per la tarda.
6: Molt bé, així adoctrinant, no?
7: Sí, sí, sí. I a part que, bueno, aquesta part que estem, que és la part de la taula, és la part de, diguem-ne, dels cafès, abans estava com molt, molt morta, no? O sea, jo la mirava i semblava que només servia per posar paquets a sobre. I sí. Sobretot a Nadal, i vas dir, ostres, no, això no pot ser. I és quan vaig començar a reforçar una mica les activitats de jocs, perquè és el que funciona.
6: Ara, per primer cop, la gent que estigui veient el vídeo de l'Idíl·lic veurà que tenim taules al darrere i dirà, sí. On heu anat, no?, a fer el programa? Doncs sí, una llibreria i cafeteria, no?, que
7: sí.
6: Això sempre té...
7: Sí. Sí, sí.
6: Té un bon encaix.
7: De fet, bueno, una dels que és negocis que al final vaig descartar va ser un ludobar. I això és una mica una fusió, no?, de tots els projectes i de totes les idees. Al final he anat encaixant peces.
6: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Carlos, per explicar-nos què és la cafebreria Ulisses i gràcies per acollir l'Idíl·lic avui.
7: Doncs a tu i al Dani per triar-la per fer el podcast i tot qui vulgui venir està invitat.
6: Merci. Doncs avui tenim com a convidat de l'Idíl·lic el Dani Gómez, que m'abstendré de llegir tot el seu currículum perquè és llarguíssim.
8: I molt avorrit.
6: No, avorrit no, al contrari, és el típic perfil de persona inquieta, no?
8: Això sí.
6: O sigui, és molt polifacètic. Il·lustrador de còmic, comunicador audiovisual, periodista...
8: Sí, fa temps.
6: Animador, humorista...
8: Humorista...
6: He trobat per això... Professor.
8: Tires còmica, sí, feia.
6: Professor, que és la teva feina oficial, entenc.
8: Sí, una de les dues. De les tres? Ai, mare.
6: Una de les 500 feines. El que dèiem de fer negocis en aquest país, no? I avui t'hem convidat perquè just acabes d'acabar la trilogia d'Arfa. O sigui, va sortir, la vas presentar fa molt poquet.
8: Fa molt poc, sí. El tercer va sortir... I havia de sortir abans. Havia de sortir cap al desembre... però el vam presentar pues ara fa un mes i mig, una cosa així.
6: Sí, sí, a Gigamesh, oi? Clar, la trilogia d'Arfa, que està publicada per l'editorial Meraki, està formada per El fantasma de Cal Franciscano, La marca del boc de Viterna i Els esperits del bosc de la Freita. I és una trilogia escrita per tu, però també amb il·lustracions teves.
8: També
6: dibuixades,
8: sí.
6: Exacte, és orientada al públic juvenil... I jo diria que el que més destaca és que l'eix temàtic, no?, que és mitologia i folklore, com a excusa també per explicar moltes altres coses que afecten al jovent. No?
8: Sí, al final és una trilogia que parla una mica de problemes, de coses que poden preocupar doncs als adolescents, però també als adults, perquè en veritat estic parlant de preocupacions que tinc jo com a pare també, vull dir que sí, són coses que li poden passar a qualsevol, però vehiculades a través d'éssers mitològics catalans, doncs que em serveixen una mica per com a excusa per parlar d'aquests temes.
6: Ja anirem desgranant els temes. La protagonista de la trilogia d'Arfa es diu Sansa, però amb C trencada. Sí,
8: sí, ella ho va repetint. La primera repetint Nessa, la segona amb C trencada.
6: Exacte, està molt farta de que la confonguin amb la Sansa de Joc de Tron, i que això també és molt, molt actual. És una noia de Barcelona, però ella amb la seva família s'acaben de traslladar al poble d'Arfa, a tocar de la Seu d'Urgell, i bé, van a parar en una casa que està encantada, que té un fantasma i a partir d'aquí ella coneix un amic friki en aquest poble i intenten esbrinar doncs, qui és el fantasma d'aquesta casa, per què passen coses i comencen les aventures, no? En el primer llibre tenim aquesta relació sobretot de la protagonista arribant a un poble, el xoc aquest, ciutat-poble. Primer de tot, voler preguntar, jo he hagut de buscar si ARFA existia, perquè no
8: ARFA existeix, tots els racons que surten a la trilogia sencera són racons reals. De fet, la tercera novel·la té un QR que et porta a un Google Maps on està indicat a quin lloc passa cada cosa. Perquè al final tots els entorns de... O sigui, la casa encantada era la casa on vivien les meves nebodes. Que era
6: està encantada,
8: guapa.
6: També.
8: No.
6: No, li va fer un exorcisme, ja no.
8: No, amb les meves nebodes sí que tenia la conya, no? I de fet el nom del fantasma li van posar elles per això. Però no, el que passa és que era una casa així com de poble que com que inspirava, i llavors pues, la vaig aprofitar. I pràcticament cada cosa que passa en els llibres són llocs que jo he visitat amb elles, allò fent una excursioneta, pues, cada cosa és un racó molt concret. El moment que van al riu és aquell trosset de riu i el mapa pues, t'indica... Si algú vol fer una ruta literària algun dia la pot fer.
6: Podríem fer-la, però amb l'autor, que si no...
8: Jo m'apunto, sí.
6: Clar, llavors, per què vas triar ARFA? Era perquè la teva vinculació amb el poble o perquè tenies la història i vas dir doncs hi quedaria superbé en aquest poble?
8: No, és que surt directament del poble. Vull dir, no, en un altre lloc hagués estat una altra història. Sí, és com molt... jo què sé, hi ha un moment que hi ha una... Al principi del segon llibre hi ha una gran pedregada, jo no coneixeria aquell camp de pomes si no fos perquè el meu cunyat anava a passejar els gossos allà i jo l'havia acompanyat.
6: Ah, clar.
8: I vull dir que hagués estat molt diferent.
6: Clar, també ens trobem doncs, que quan parles, per exemple, del bosc de la Freita, que és el que dona nom al tercer llibre, hi ha tota una mitologia associada al bosc. Sí. Aquesta mitologia existeix allà o l'has aportat tu? Vull dir, no sé si a l'estar al poble deies, ostres, doncs aquí diuen que hi havia dones d'aigua o diuen que hi havia...
8: Clar, hi ha alguns éssers mitològics que surten al llibre que no són ben bé de la zona. Per exemple, dones d'aigua sí que és una mica tot els Pirineus, però poder més tirant cap a Vall de Ribes, allà és com que se'n parla molt més. En algunes valls, en alguns rius, sí que es parla de que es poden convertir en merles d'aigua, en altres no. Això de les merles és més de Ribes de Freser i tot allò, però jo ho porto cap a ARFA. Però precisament el bosc de la Freita sí que hi ha com la llegenda, no?, de que és un lloc màgic, i allà a la Seu d'Urgell, pel Nadal, no es fa pastorets, es fa el rescat dels minairons.
6: Ah.
8: I el rescat dels minairons passa al bosc de la Freita.
6: O sigui que això sí que això està superintegrat i a més fan difusió d'això.
8: Sí. De fet, el tema dels minairons allà és, vull dir, ho fan moltíssim perquè arrel precisament d'aquesta obra pues hi ha les meves nebodes entre ells, hi ha pues, nois adolescents i tal que es disfressen de minairons i van a les llars d'infants i llavors hi ha com tota la cultura dels minairons. El que passa és que no són els minairons que surten a la novel·la, o sigui, és com una versió una mica edulcorada, que els minairons són màgics i ajuden
6: al
8: tió i són els que fan els regals del tió i llavors... Clar.
6: Els clàssics són una mica punyeteros,
8: Els clàssics
6: tenen mala llet.
8: Sí, tenen molt mala llet, o sigui, és una mena de geni, però amb moltes presses, que si no li demanes res et fan la pell i és com, uà, espera't.
6: Això, si, quan ets pare o mare, sempre tens una llista, no?, de coses que poden fer els minairons, però si et quedes en blanc, dius, ostres, ara què? Què farem, què direm? Tu, el teu interès per la mitologia ve d'abans o precisament va ser anar coneixent aquestes zones i vas anar lligant caps i dius, ostres, això és superinteressant?
8: No sé d'on surt. O sigui, sí que sé que van entrar com tard a la trilogia. Al principi tenia pensada una història, que era la història del fantasma, i la vaig escriure i dic, vale, això és mig llibre, vull dir, necessito alguna cosa més. O sigui, és molt divertit que un fantasma es pugui donar un cop al dit petit del peu i que ho doli per allà, però no dona per una novel·la. I llavors se'm va acudir doncs, incloure'ls com a la història, escriure molta part del que ja tenia, evidentment, perquè si no, no tenia gaire sentit que entressin allà com, hola, por cierto, que també hi ha esto. Però l'interès no sé d'on em ve. Sí que havia llegit coses i tal, m'havia molat, però entrat tan a saco a dir, però és que això és guapíssim, això dona molt de joc.
6: I tu pensaves ja en una trilogia quan vas afegir l'element mitològic?
8: No molt, o sigui, poder quan estava acabant el primer vaig dir, ui, però si
6: això
8: aquí hi ha, molta
6: més,
8: me,
6: no?
8: Això, hi ha molta més xitxa aquí per buscar i tal. I llavors és quan van anar a dir, dos no seran, seran tres, i sí, sí, em van anar quadrant i...
6: Que podrien ser més, també, si volguessis, no?
8: Podrien ser més... Això m'ho han preguntat alguna vegada, si continuaré la història o no. En principi, no. O sigui, la història de la Sansa no, perquè és un arc que...
6: Que queda molt ben tancat, sí.
8: Sí, queda tancat... però dins del mateix univers sí que m'agradaria seguir treballant coses, poder no des del juvenil o no des de just la mateixa franja d'edat, m'agradaria explorar-lo d'altres maneres, amb altres tons i tal, però sí, sí, la mitologia catalana és superrica, dona per fer el que vulguis, o sigui, podria estar escrivint sobre això, només sobre això,
6: i anar fent
8: i no l'acabaria.
6: Comentaves el tema del fantasma. Clar, qualsevol que pensi una casa encantada de fantasma pensa en terror, però és un... sí que hi ha un element de terror, però és molt light, no? Està molt edulcorat. Era precisament perquè no tanca, o sigui, no traumatitzar els lectors d'una edat doncs, primerenca, o perquè t'interessava més parlar d'un fantasma amb una visió una mica més com els caçafantasmes.
8: Espera, ara és quan ensenyo la samarreta aquí, que porto.
6: És que es parla molt dels caçafantasmes en tota la trilogia, eh?
8: Sí, és la pel·li refugi d'un dels coprotagonistes.
6: I segur que de l'autor també.
8: I no, la meva és Jurassic Park.
6: Ah, bé.
8: Però és la...
6: Em sembla molt bé. La compro.
8: Però és la pel·li refugi d'un amic meu que es diu Leo, i que és a qui dedico el primer llibre, perquè diguem que la història de bullying i tal està una mica inspirada en la seva, per altres motius, però està una mica inspirada en com ell va superar aquesta història, i llavors pues era també una manera de dedicar-li el llibre, que ja està molt content amb això, també era una manera de fer-li homenatges, agafant o no, és la seva pel·li, que m'encanta, eh?
6: Però... Home, l'has hagut de reveure més vegades, crec jo.
8: Ui,
6: perquè les referències
8: meva, si
6: que has posat aquí...
8: Clar, i referències a les noves, perquè al final són adolescents, que han de connectar també...
6: Clar, la dels anys 90, no?
8: Les noves, i la dels 90... Clar, el Jan sí que té... sí que connecta moltíssim, perquè hi ha tota la història de que ell tenia un tiet que li ensenyava pel·lis dels 80, i hi ha aquesta connexió, i llavors ell entra per aquí, però clar, té lògica també que sent nanos que tenen 12 i 13 anys pues connectin amb les noves, o connectin amb Stranger Things, o connectin amb coses que s'estan fent ara.
6: Clar, lògic, completament. Tu has comentat el tema del bullying, que és el tema del primer llibre.
8: El tema del primer llibre
6: és aquest,
8: sí. A part
6: del fantasma, no? Tu volies fer una mica, no sé si exorcitzar, assenyalar, reivindicar, que hi ha molts friquis que hem patit bullying, perquè en aquest cas... gran part del bullying que pateix és per ser un friqui, no? Perquè li agrada molt els caçafantasmes, perquè sap coses que els altres no saben, o té una cultura pop que els altres no tenen.
8: En veritat no anava per aquí, o sigui, funciona, i és poder el motiu d'aquest personatge, però al final amb el bullying és que no necessites ser massa diferent per ser víctima. Vull dir que a l'escola, qui té les orelles una mica més així, qui té el no sé què una mica més aixà, per el motiu més idiota pot ser assenyalat i caure i ser víctima d'això. Llavors, no he insistit massa tampoc en que de fet, el tema del friquisme és com, bueno, mira, Per què són friquis? Pues perquè...
6: Però ho són i bastant.
8: Sí, sí, una mica tots els personatges són una mica ja alguna vessant meva. Vull dir, els nens friquis són friquis perquè ja ho soc, el nen que llegeix moltíssim ho fa perquè jo, les bromes dolentes del pare són les bromes que jo li faig a ma filla. Vull dir que...
6: La reacció també és la de la filla?
8: La reacció, sí, bastant, bastant. És que és veritat que ha passat de dir-me papa, com, per favor, a fer-me una mirada ja de preadolescent de... Por favor, però ja no dius res, ja és com...
6: Està resignada, ja sap sí. Què pot esperar del seu pare, no?
8: Sí, no, no, i li queda encara de bromes dolentes.
6: Esperem que sí, que seria bona senyal, no? Llavors, clar, dèiem, hi ha el fantasma, però tu mateix deies que dius, em falta un element, i en aquest primer llibre apareix un personatge mitològic, que és la Pesanta, i no sé fins a on coneixies de la Pesanta i com és que l'has volgut mostrar de la manera que la mostres.
8: És molt difícil parlar de la trilogia sense fer grans spoilers, perquè
6: vinc
8: hi ha com moltes sorpreses.
6: Vinc de fer un programa de 5 llibres.
8: Ja l'he sentit.
6: Llavors, clar, és com un... Ja no sé què puc dir sense aixafar-te el llibre, però bé.
8: Però bueno, hi ha criatures a la mitologia catalana que vehiculen molt bé el tema de la por. Sí, un és la Pesanta, l'altre és el Papu o Papus, i que s'alimenten precisament de la por, de... I clar, al final és el que fa un bully, que és alimentar-se, entre cometes, no? de la por que genera, i de... Llavors em servien molt bé per vehicular això, no? A través de l'element fantàstic i de com el resolen, no? Doncs veure una mica què es podia fer amb ells, sense explicar una mica com, què fan i com ho fan i
6: és
8: què és el que
6: veure
8: passa,
6: com intenta esquivar,
8: però, clar, és molt difícil, és una mica les marismes aquelles per on passa el Frodo abans d'arribar a la cova de l'aranya, és com d'on de piso.
6: Bueno, intentaré esquivar la bala, però dèiem això, el primer llibre, Fantasma i Pesanta i algun element més, i el segon sí que ja és una desfilada, perquè hi ha bruixes, hi ha gent que parla amb morts, hi ha dones d'aigua, hi ha un desplegament, no? De dir, vale, jo t'he ensenyat en el primer això, però en el segon és com, hi ha tot això, vinga, jueguen.
8: Clar, els fantasmes o les ànimes en pena em serveixen com a punt d'entrada, que en principi no està explicat el per què accedeixen a això, però hi ha un motiu. Una vegada entren en aquest món fantàstic que conviu una mica amb el nostre, comencen a descobrir diferents criatures i tal. I algunes realment són criatures fantàstiques i altres que d'entrada ho semblen, no ho són. Perquè, clar, tot el tema de les bruixes... No, la literatura infantil o literatura també clàssica sempre s'han venut com a criatura fantàstica, la màgia, menjar nens, el caldero i tot això.
6: Home, és una figura atractiva, ho has de reconèixer.
8: Sí, sí, sí. Sí, la bruixa fantàstica...
6: Que vola amb l'escombra, que té un gat...
8: És molt xula, és fantàstica. Però jo tota la mitologia catalana que incloca el llibre té com una frontera de quins són reals i quins no són reals. I la frontera la poso amb l'arribada del cristianisme. És a dir, els que són previs a l'arribada del cristianisme són les criatures mitològiques que realment existeixen, i quan arriba el cristianisme, doncs no. Llavors, clar, el tema de les bruixes és una cosa que és posterior. Ah. Llavors, clar, jo no podia fer servir la bruixa com a element fantàstic. Jo no volia fer servir la bruixa fantàstica. Jo volia reivindicar precisament que al final les bruixes eren dones que havien estat condemnades com a cap de turc precisament per ser independents. Llavors...
6: I tu això sí que ho expliques bé. Sí, sí. I dones un context i tot de museu, no? Perquè es pugui entendre que no és una invenció teva.
8: Exacte.
6: No?
8: Sí, sí. Bueno, visitant el museu de les Tramantinaires, intento també explicar que no és el mateix, que les trementinaires bàsicament...
6: Jo he de reconèixer que la paraula trementinaire fins fa uns mesos no l'havia sentit mai.
8: Ah,
6: la vaig descobrir a través del còmic Roy, vull dir que sí,
8: vale, és que
6: quan
8: és
6: l'he vist
8: en
6: la trilogia, dic, ai, que guai. Sí.
8: És fantàstic, o sigui, això d'agafar durant 6 mesos, anar passejant-se pels boscos, o sigui, anar transitant per tot el Pirineu, collint les herbetes, després... a mesura que les anaven collint anaven venent els medicaments, va, els ungüents que feien amb les herbes recollides l'any anterior, tot aquest estil de vida és molt xulo, era una professió com molt guai i que les feia dones molt independents. Llavors una mica per això també es confon una mica amb la figura de la bruixa, no? Perquè al final eren dones sàvies que sabien fer, entre moltes cometes, pòssimes, que eren molt independents, perquè al final ja s'agafaven i marxaven de casa 6 mesos a voltar per Catalunya.
6: I sense marit, sense nens...
8: Clar, alguna poder anar amb el marit, però bueno, eren dones molt independents i molt fortes, i llavors això com que les apropa a la clàssica dona que era acusada de bruixeria. Però bueno, m'interessava fer una mica també la diferència, perquè a vegades s'ha confós la figura de la trementinaire amb la figura de la bruixa, i és com, no, si és una professió que ha tingut una tradició durant molt de temps a Catalunya i que valia la pena reivindicar-la i explicar-la bé.
6: I després totes les altres figures mitològiques, que són bastantes, ja he fet una mica de punt, tu les coneixies totes o t'has hagut de documentar per farci aquesta
8: meva,
6: història?
8: Mare meva, sí, m'he documentat.
6: Perquè jo veig aquí molta quantitat i molta profunditat de tot,
8: sí,
6: el que expliques.
8: Sí, he omplert un prestatge de casa de llibres de mitologia.
6: Bona llegit... cosa, això és bona senyal.
8: Sí, he llegit moltíssim, és molt guai, clar, hi ha tota una feina prèvia de folcloristes, de divulgadors de la cultura tradicional, de la cultura oral a Catalunya, que si no fos per ells s'hauria perdut del tot, perquè ja diguem que la transmissió oral ja s'ha trencat bastant, no està arribant a les noves generacions, i des de Barcelona ja et dic jo que encara menys, i clar, hi ha tot allò fet i ara és quan realment podem començar a jugar amb això. Però sí, he llegit moltíssim. L'altre dia li vaig canviar el nom, pobre, però bueno, no és Joan Masda, és,
6: o sigui, Joan de Déu Prats.
8: És Joan de Déu Prats.
6: El coneixem bé, aquell,
8: sí,
6: programa.
8: Sí, que els seus llibres m'han ajudat un munt. També hi ha el del Daniel Rangil.
6: Amb les il·lustracions,
8: de la Laia Valdevei. Però bueno, també algun més antic que havia caigut.
6: Joan Amades.
8: Sí.
6: Que clar, són com els tòtems, no?
8: Sí, el que passa és que Joan Amades també és un volum tan gran que, ostres...
6: De fet, com a anècdota, t'explicaré que quan vam fer la biblioteca de casa hi havia uns volums que vam pensar que era una enciclopèdia. No em vaig ni molestar a llegir què era. Vaig dir, la típica enciclopèdia Larús. I un dia em vaig quedar mirant, no, i dic, és l'enciclopèdia de l'Amades. O sigui, tinc l'Amades a casa. I jo pensant que era l'enciclopèdia Larús de torn. I la típica de coberta, sí, així com de cuir vermellosa i les lletres així daurades, no? Llavors jo entenc que la gent de la nostra edat ens pugui fascinar pels referents, però jo m'imagino algú de 15 anys i dirà, i aquest tot xal? O sigui, clar, és que són un munt de volums, a més.
8: Sí, dir,
6: no és
8: un llibre. Però són molt difícils de trobar, o sigui, jo vaig haver d'estar... buscant per webs molt xungues, PDFs, allò, rascant, sí, a veure on podia... Perquè, clar, a més, sí que m'interessava que estigués en PDF o alguna cosa per poder buscar, perquè si m'he de llegir tota la enciclopèdia per veure quina criatura li interessa al mill i quina no...
6: I que, a més, són definicions de paràgraf,
8: sí,
6: i de,
8: sí, sí,
6: tal, i tenen 5 o 6 línies i ja, vull dir que també, si ho has de buscar manualment, és complicador.
8: És dur, però, bueno, sense aquella feina, després altres divulgacions... O sigui, sense la feina dels folcloristes que es van dedicar a recollir allò, els divulgadors tampoc haguessin pogut divulgar aquest corpus de criatures amb les que jo ara estic jugant.
6: Que tu ara mateix, fa un moment, has fet la referència de Tolkien, no? Del Frodo i no sé què. Tu creus que el fet de poder escriure en català per joves una trilogia de mitologia i de folklore d'aquí també és una manera de donar eines i donar uns referents que potser nosaltres no vam tenir o que vam tenir de forma més diluïda o que ens va arribar aquestes criatures nòrdiques o d'angleses sí. o de fora del nostre país i en canvi no teníem la nostra?
8: Jo crec que sí. El que passa és que també és veritat que buscant sí que hi havia alguna cosa feta. Però és allò que et passa desapercebut
6: no
8: i que no acabes
6: de...
8: Sí, exacte. I és com, anda, però sí que hi ha un llibre que es diu Què farem, què direm, que porta no sé quantíssimes edicions, que poder envellir tregolint, però hi era. I és com, uau, doncs no el coneixia. No? O sigui, l'he trobat després d'haver acabat la meva trilogia, l'he trobat allà. I és com, hi havia coses. Clar, tot això depèn una mica de fins a on arribi, no? De si no serà, quedarà allà com, mira, algú en algun moment se li acudirà, nadie ha hecho esto antes, i llavors buscant trobarà els meus, però no ho sé, espero que no, espero que arribi com quanta més gent millor, i si això serveix per inspirar algú altre a seguir explorant aquests temes i creant coses noves.
6: Bueno, mateix està bastant de moda la mitologia.
8: Sí, sí, sí. Bueno, l'últim 42 precisament era sobre això. La corporació ens va sorprendre amb la sèrie aquesta de...
6: millor no en parlem.
8: Jo he de dir que els primers capítols em van costar molt, però hi va haver un punt que va ser, vale, ja m'ha guanyat. Perquè no me'n recordo com es diu l'actor, però el que fa de dimoni és divertidíssim.
6: Jo no hi he entrat precisament per la polèmica de la IA. O sigui,

0: Has pogut il·lustrar les figures mitològiques? Suposo que també ha estat per tu un goig, no? De dir, va, vaig a fer la meva pròpia versió de la pesanta, vaig a fer la meva pròpia versió de...
1: Sí, sí, ho he gaudit moltíssim, però moltíssim. Sí, no, és llàstima que l'oportunitat me l'he hagut de fer jo una mica a mida, però entenc, per exemple, entenc moltíssim la Laia Valdebé que s'hagi flipat amb aquest tema, perquè és que és molt guai, és que tenim una mitologia pròpia per explorar i que les imatges, vull dir, no hi ha tantes i pots jugar i les descripcions et permeten també donar-li una mica el teu punt, és molt divertit, realment és molt...
0: I a més ho fas assequible també pel tipus de públic que vas dirigit.
1: Sí.
0: Això
1: sí.
0: També devia ser una dificultat, no? De dir, ostres, no faré això que faci molta por, perquè si ho està llegint algú de 12 o 13 anys, tot i que avui en dia amb 12 o 13 anys ja ho han vist tot, però...
1: Sí. No m'he preocupat massa per si feia por o no feia por, bé t'ho dic, o si traumava algú pel camí o no, i aquí no puc fer un gran spoiler, però hi ha un gran spoiler que algú poder recordarà un moment com què va fer? Trauma, atrello, el cavall, i no puc dir més, però bueno, clar, abans deies el tema de la por, no, o sigui, no està edulcorada perquè no vulgui traumar ningú, sinó perquè, si no em preocupa fer por, però no m'agrada ser solemne. I llavors el caràcter de la Sansa em permet que en els moments més solemnes ella treu la seva part més adolescent, deixant una fresca, i llavors trenco aquella solemnitat amb humor o amb una frase d'adolescent, tu estàs flipant o...
0: Aquí es nota que tractes amb gent d'aquesta edat constantment, perquè el llenguatge és molt fresc.
1: Sí, és difícil, perquè clar, quan una cosa que tenen els adolescents és que tenen el seu propi llenguatge, però el seu propi llenguatge és molt de cada època i caduca rapidíssim. I jo no volia posar-me a escriure ara que si bro, que si literal i tal.
0: No cal, no?
1: Perquè, primer, perquè fa una mica de rabieta, i segon, perquè d'aquí 5 anys estaria supercaducat. Llavors, el que sí que he intentat és que el llenguatge sigui accessible, que sigui fresc, però sense caure en coses que d'aquí res estaran caducadíssimes, perquè jo què sé, em llegeixo Rebeldes i Parlant de la Faca i és com,
0: què
1: és una faca? I has de buscar el diccionari, que és una navalla, collons.
0: Està tot el públic amb la cara de what? Però clar, a més, tu t'arrisques perquè estàs escrivint els tres llibres en primera persona, o sigui, és la Sansa que ens ho explica, com ens ho explicaria doncs, una filla adolescent que diu, buah, tio, el que m'ha passat, és que flipareu, és que no sé què. T'ha costat gaire adaptar el llenguatge? Vull dir, més enllà que tu estàs en contacte amb gent que parla així, a l'hora d'escriure, tu has dit, va, és que això no ho posaria mai un adolescent, o això vull...
1: Hi havia alguna paraula, alguna cosa que és com, aquesta l'he de buscar i tal, o que em costa una mica més? Ho he anat trobat més o menys fàcil, perquè de fet ja com a autor... Ja m'agrada que el llenguatge sigui molt accessible i que no hi hagin floritures i que... Llavors el fet de parlar un adolescent en primera persona em permetia tenir una excusa per fer servir això, un llenguatge molt accessible
0: també,
1: i ser informal i intentar ser divertit i això, o sigui, ja m'ho permetia. Sí que és veritat que he de parlar aquí també de la feina de la Sandra, la correctora, que m'ha ajudat molt i que en algun moment també em deia, bueno, pues algun what the fuck es va perdre pel camí, perquè és com aquest potser caducarà aviat o tenim alguns equivalents o...
0: Té la bola de vidre, la correctora.
1: Bueno, és que...
0: Ara imagina't que t'ha corregit una cosa i quan ha sortit el llibre ja no ho diu ningú. Que també podria passar,
1: és que podria
0: no?
1: passar perfectament, perquè de fet la gràcia del llenguatge adolescent és que els adults no l'entenguem. Llavors, en el moment en què els adults comencem a fer servir coses del llenguatge adolescent, aquella paraula, aquella

0: expressió ja està caducada. Ja està, ja l'han de canviar, perquè, la, perquè, perquè el sentit de ser
1: llavors
0: és...
1: Llavors diran, ho diu el meu pare, fa cringe, i llavors ja... Això passa.
0: Clar, si ara nosaltres anem dient pec i cringe i no sé què, pues aquestes paraules, vull dir, canviaran.
1: A part del llenguatge, també tractes molts temes que afecten directament l'adolescència, com per exemple això de m'he traslladat i això és la fi del món perquè les meves amigues segueixen a Barcelona, jo ja no jugaré bàsquet amb elles, oi, no puc fer videotrucades perquè aquí no tinc cobertura, però després hi ha una escena que a mi em sembla que és tal qual això, de quan ella es retroba amb les amigues i no ha passat tant de temps i ella segueix demanant el crep de Nutella i elles es demanen smoothies d'aquests de verdura i ai, és que això és l'última moda i és super sa, o sigui, clar, sí. Aquí hi ha un moment de dir, jo m'he despenjat no sé, unes setmanes i de cop us heu fet veganes, esteu fent smoothies i jo segueixo volent el meu crem de Nutella, no?
0: Sí, era una manera de fer evident l'evolució que havia tingut el personatge, no? Veure com de sobte han agafat com camins que són divergents amb les seves amigues de tota la vida i quan per fi se les retroba és com, és que no us puc explicar tot el que m'ha passat, primer perquè em prendreu
1: no
0: per boja i segon perquè és que els centres d'interessos de les seves antigues amigues de Barcelona i el que és la seva vida és que ja no té absolutament res a veure i es troba com amb aquesta distància brutal. Aquesta és una escena que és molt, o sigui, és molt trista, vaig estar molt trist escrivint-la com, uah, que mal, no? O sigui, intentar trobar-te amb un amic de tota la vida i de sobte veure que no teniu res a veure, és com, uf!
1: Ens passa a tots quan arribem a una certa edat, crec jo.
0: És molt dur. I clar, ella s'ho troba molt aviat. Jo he tingut la sort de que mantinc amics de l'institut, Leo, que dedico el primer llibre, i que no hi ha hagut com aquest distanciament, tot i que, jo què sé, el meu millor amic viu a Menorca des de fa molts anys, però per sort hi ha el punt aquell d'ens retrobem i és com si haguéssim estat prenent un cafè ahir i no passa res. Jo he tingut aquesta sort, però clar, algú que es troba amb aquesta situació de dir no, és que les nostres vides han anat cap a cantons diferents i ja no ens trobem,
1: no, que una cosa que t'agradi tant, no? Com la crep de Nutella,
0: i a més la
1: hagis
0: crep de Nutella.
1: Renunciar a això, no? De dir, ostres, que no, això no renuncia, que és, això és innegociable, sí. No?
0: Clar, a més es passa tot el primer llibre buscant un lloc on fer les creps de Nutella.
1: És que on fer un crep de Nutella a Arfa, saps? Un poble de... I quants no hi ha... Arfa, per cert?
0: Ai, no ho sé. No ho sé, menys però, mil, bueno, no? Poquets, sí. Poquets,
1: no sé
0: poquets.
1: Jo si a la Seu d'Urgell hi ha gaires llocs que facin crets de Nutella.
0: Algúnia, a la Seu sí, a la Seu sí. Però clar, t'has de fer gairebé 3/4 d'hora caminant per fer una crep.
1: No, també m'agrada que fomentes l'esport, no? Perquè van amb bici cap a la Seu, mm-hmm, i tornen a peu i fan aquí unes caminades que els de Barcelona no feu, eh?
0: No.
1: No, que aquí no. Al final de línia ja queda com un altre univers.
0: Però, bueno, és una mica el que deia, que tots els personatges en veritat són una mica jo. Això ho feia jo de petit.
1: T'he imaginat en perruca ara.
0: Això ho feia jo quan anava a estiuejar al poble, quan era petit, i la bici, que és un element superimportant a la trilogia, és la meva bici. És la,
1: era aquest la, model, també.
0: Era aquest, la BH Bicicross de color vermell.
1: Amb el seu timbre.
0: Sí, sí, sí. És la meva bici de quan era petit i la trobo a faltar i com que no, allò ja es va perdre, pues li faig un homenatge.
1: Si tu series una mica el tiet que li deixa veure les pel·lis de
0: Casa Fantasmes. Jo seria una mica
1: el tiet,
0: sí, exacte.
1: I abans també parlàvem del bullying, però també hi ha un element que tu... col·loques allà una mica de passada, però que crec que també és una reivindicació, a mi m'ha semblat, que és el tema del bullying digital. O sigui, tu parles d'un muntatge fotogràfic i sí, que això porta doncs, a les seves conseqüències, clar, que podria haver sigut més si la Sansa estigués plenament a la vida adolescent, però diguéssim que té altres problemes al cap, no?
0: Sí, sí, sí. Clar, és que al final és el mateix. O sigui, en aquesta edat tenen les eines que tenen, tant per bé com per mal, i les fan servir. Clar, el problema del bullying digital és que si a mi m'haguessin fet, jo era del muntó, a mi no em van fer bullying, però si m'haguessin fet bullying...
1: Primer friki que diu a mi no em van fer bullying. expulsat de l'idíl·lic.
2: O no me'n vaig enterar, perquè també estava per altres històries.
0: Clar, si jo hagués tingut una situació de bullying a l'escola i tal, bueno, podia marxar de l'escola i a casa estava tranquil, o jo què sé, o a l'extraescolar de torn o el que sigui. És un altre entorn, són unes altres normes, és una altra gent, i llavors tens com racons, no?, on pots estar tranquil, protegit, o simplement al marge de la situació de bullying. Això avui no passa. Els adolescents que són víctimes de bullying avui dia ho són 24/7, perquè ho tenen al mòbil, ho tenen a les xarxes, ho tenen a totes les hores del dia, i no tenen on amagar-se.
1: Això suposo que com a pare també et preocupa, no?
0: Sí, clar, la meva filla gran ara té 9 anys, està a punt de fer 10, encara no ha entrat a aquest món. Mirarem d'espaiar-ho el més possible. Clar, arribarà un moment que demanarà el mòbil i l'haurà de tenir. Com més tard millor, però sí, és una cosa que em preocupa. Sí.
1: Dèiem que ara just acabes de treure el tercer de la trilogia i han passat uns mesos. Crec que el primer va sortir cap al setembre, no?
0: El primer va sortir just a finals d'agost. Sí.
1: A agost. Quin ha estat l'input que has anat rebent dels lectors? I no sé si també has pogut arribar al públic objectiu al que anaves de juvenil, o has acabat al públic, doncs, com nosaltres, no?, de lectors friquis que ens encanta el que surti de gènere i acabem llegint-ho tot.
0: Clar, no he rebut massa feedback del públic juvenil. Algunes persones... Clar, és que aquí també depèn de com et creguis el feedback, perquè les persones que m'han parlat de l'acollida també són persones que conec, i llavors sempre poses una mica allò...
1: Prudència,
0: bueno,
1: no?
0: Sí, no m'ho he de creure molt. Jo què sé, la meva neboda, filla de ma germana en aquest cas, l'està gaudint moltíssim, però bueno, també entenc que ella hi entra com són els llibres del tiet i que ja hi ha una predisposició. Però sí que he tingut algun feedback d'algú que no té massa relació amb mi, que li havia agradat bastant, i que és de l'edat, i que molt bé, i feedback també molt positiu de gent, pues, això, de la nostra quinta.
1: És que clar, aquests temes ens encanten.
0: Sí, i ja m'agrada, o sigui, que sigui una lectura bastant crossover d'edats, m'agrada molt, perquè de fet bueno, jo ja el feia pensant una mica de dir, és que també l'estic fent una mica per mi, i llavors, vulguis que no, vol com ajuntar generacions. És una mica com Stranger Things, no? que tant li agrada a l'adolescent d'ara perquè s'identifica amb els personatges, com el quarenton que tira de nostàlgia, i sí, en aquest sentit estic bastant content. Crec que l'efecte que genera és una mica, pel que he anat rebent, és una mica això. Jo ho intentava, o sigui que amb això estic bastant content. Hi ha una crítica que no va ser positiva, que tinc com una espineta.
1: A Goodreads?
0: No. No, amb una...
1: Perquè a vegades, no?, l'anonimat...
0: No, crítica especialitzada. Crítica especialitzada, que em va sorprendre bastant, perquè a part hi havia alguna cosa que deia que és com... que les il·lustracions no aporten a la trama, però si és una novel·la, o sigui, no és un àlbum il·lustrat, les il·lustracions no estan allà per aportar coses a la trama. O, no sé, una crítica amb la que no hi estava massa d'acord, però... ja fa una mica
1: preocupa,
0: de...
1: No?
0: Sí.
1: Com a lectura d'institut, per exemple, tu que ets professor d'aquestes edats, t'agradaria jo... que hi fos?
0: I tant. Sí, jo crec que sí.
1: Hauràs de moure fils, no?
0: És molt difícil, clar, perquè la... Meraki és una editorial... Bueno, Meraki és un segell de Salòria. Salòria és una editorial molt petitona dels Pirineus. Que
1: ostres,
0: no
1: sobres anat pot... a quilòmetre zero total.
0: Sí, clar. O sigui, l'editorial és de la Seu d'Urgell. Vull dir que és...
1: Aquesta això. Dada no la tenia, eh?
0: Sí, sí, és d'allà, d'allà, d'allà.
1: Doncs allà sí que s'ha de llegir, com a mínim. Si no podem fer que se llegeixi aquí a Barcelona, no?
0: Sí, home, molaria molt, molaria moltíssim. Jo estaria supercontent. De fet, tinc a les meves nebodes dient, escolta, a la profe de català, passa-li, parla-li del llibre. Aviam què. Perquè al final és la manera, amb editorials tan, tan petitones, no podem competir amb els equips comercials de grans editorials, que són les que tenen el poder de fer ofertes a les escoles, d'anar allà a presentar llibres. Llavors, clar, no, hi ha moltes escoles directament que no coneixeran el llibre, tot i que és veritat que hi ha un esforç perquè ho sigui, perquè pugui ser fet servir com a lectura d'escola, perquè hi ha uns materials didàctics fets.
1: I el que deies tu dels QRs, no? Hi ha el QR del trajecte, hi ha el QR de les músiques també, que parlen, també. Me'l vaig posar, Me'l vaig posar a la playlist aquesta
0: de Subidón. És molt ben rellera.
1: Em va estranyar que hi hagués cançons de tots els temps, perquè pensava que sent adolescents potser hi havia cosa més moderna, però hi havia un recorregut interessant.
0: Sí, hi ha molt de recorregut. Aquí hi ha un pare o algun tiet també posant música a les nenes per...
1: Està clar. Sí, hi ha adoctrinament seguríssim. Jo com a curiositat et diré que un dia vaig quedar amb un amic que ens coneixem del món de la lectura, per tant ja és interessat en llibres, i portava el tercer. I vaig dir, mira, doncs entrevistaré aquest autor, i va agafar el llibre i va dir, ostres, és preciós el llibre com a objecte.
0: O sigui, que bé.
1: Diu, m'agrada com per col·leccionar-lo. I que això ja també és com, mira, crida l'atenció per l'estètica. I això també diu molt de les il·lustracions, però també diu molt de l'editorial, perquè doncs són els llibres que són un format no és l'habitual, no? Que són així petitons, no? Que...
0: El llibre el vaig m'acatar jo també. I he de dir que aquí vaig copiar les mides de Blackwater. La mida, perquè vaig pensar...
1: És molt
0: còmode, és un llibre que està una mica pensat perquè te'l puguis emportar tot arreu, perquè vol que enganxi. Llavors, clar, jo estic ara mateix molt enganxat a Los Diablos, però estic desllumat d'anar arrossegant aquest llibre per tot arreu.
1: Aquest s'ha de llegir a casa, i el llit tampoc val, perquè pesa tant que és com que se'm cau al damunt i em rebenta el nas.
0: L'Abercrombie li hauré de dir, escolta, noi, és una sessió al físio, però no puc amb el teu llibre. Llavors volíem format això, que fos molt portable i molt allò, i estar tançat també l'evolució dels colors dels lloms també, perquè faci com una petita gamma cromàtica, cosetes així que m'agrada molt. No s'ha pogut fer tot el que jo volia, perquè sortia massa car d'imprimir. Clar, jo volia que els lloms fossin negres,
1: o sigui,
0: que els talls fossin negres, i això va sortir, o sigui, vam demanar pressupostos i no era
1: viable.
0: Era com costava el doble imprimir llibre, i és com igual, deixa-ho estar.
1: No és tan important,
0: no passa res.
1: Important són que hi hagi les il·lustracions, que hi hagi el que hi ha d'haver, no? I abans, fora de micro, també ens comentaves que t'hauria encantat fer llibre-jocs.
0: Sí.
1: Això què, ho faràs algun dia?
0: Jo crec que
1: ara
0: al final,
1: que has descobert que tornen a estar de moda allí a la cafeteria Ulisses.
0: Clar.
1: Ja bufa.
0: És que sí, sóc una màquina de no fer diners. Llavors, si el fantàstic ja és nínxol, el juvenil és nínxol dins del nínxol, el llibre joc ja és el nínxol dins del nínxol dins del nínxol, però sí, l'acabaré fent en algun moment, quan trobi la història que em permeti jugar prou amb això, n'acabaré fent, perquè és que jo havia llegit Elige tu propia aventura i Los corsarios del espacio, i clar,
1: es nota que aquí tots tenim la mateixa edat, perquè tots tenim aquests referents, o sigui que sí.
0: Sí, alguns potser en vermell i els altres en blau, però tots hem passat per aquí i ens ho hem passat teta, vull dir que sí, és molt guai. I intento portar la meva filla cap aquí, de moment m'està costant, però...
1: A vegades per rebel·lia, no?
0: Sí.
1: Dir, si ho fa el papa ja no...
0: Hi ha algun llibre infantil que s'ha publicat ara, que també és una mica de tria què vols que passi i tal, i és com, oi, mira, és d'això, i fa així...
1: Ai, ai, com costa això, eh?
0: Sí, sí.
1: No podem, al principi, que tu tens una trentena d'obres publicades, això és moltíssim.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Com ho fas?
0: No ho sé. Vull dir, sí, em trec hores de son. Les ulleres aquestes no són perquè sí. No totes les he escrit, algunes són només dibuixades, encàrrecs i tal, però sí, sí, sí, he aconseguit arribar a 33 llibres sense que em conegui ningú. Fantàstic.
1: Una meravella, no veus?
0: Sí, sí.
1: Espero que això ara comenci a canviar.
0: Aviam.
1: I que sigui de retruc d'aquesta conversa, no sé.
0: Home, que ajudarà, ja t'ho dic jo que sí.
1: A mi m'ha dit un ocellet que d'aquí poc t'entrevista en Colton.
0: Sí.
1: Ah?
0: Sí, sí, sí.
1: Pensa que en Colton és una gran plataforma de difusió dels friquis catalans.
0: És que el problema que tinc amb l'entrevista del Colton és que... per una vegada en 20 anys em surt la vena periodística i és com, no, girem l'entrevista, vull entrevistar-te tu, o sigui, la teva vida és molt més interessant. D'on surts? És fantàstic, això.
1: Jo vaig tenir el plaer d'entrevistar-lo al principi de l'Idili.
0: Ja ho vaig sentir, i és que clar, sí. És com, uah, no hi ha res que trempi més a un català que un texani, nois, s'hagi interessat i s'hagi posat a aprendre català. Això és guapíssim.
1: Jo sé que ell estarà escoltant aquest programa perquè no se'n perd ni un, i també sé que em va dir a veure si em pot passar la teva entrevista abans per veure no fer les mateixes preguntes, i al final, fa un parell de dies, em va dir, saps què? Que no, que he fet el guió i a veure en què coincidim i en què no. O sigui que també serà una mica d'experiment.
0: Tinc moltes ganes de parlar amb ell realment.
1: Doncs vinga, a veure si comença un tour i de retruc doncs anem llegint més coses teves. Doncs res, Dani, moltes gràcies per passar per l'Idili. Gràcies per també posar-te en contacte amb mi i dir, existeixo, estic fent fantàstic, perquè a vegades no ens arriba tot o...
0: Clar, és difícil. Si no estàs en una editorial que sigui especialitzada, has de buscar-te també dir hola.
1: Com em va passar amb el Toni Cortés, que després ha valgut molt la pena l'experiència, doncs amb tu també. Doncs moltes gràcies i espero veure't aviat amb noves obres.
0: Sí, ja n'estic rare fent algunes.
1: Merci. Fins aquí aquest idíl·lic des de la cafebreria Ulisses, conversant amb en Dani Gómez d'aquesta trilogia d'Arfa. El nostre tour no s'acaba, ens venen molts dies de molta acció, així que ja sabeu, seguiu-nos a les xarxes socials, Instagram, Twitter i Blue Sky, per saber on som i per venir a veure'ns, que sempre estem oberts a la vostra presència. Que vagi molt bé, adeu-siau.
3: Idíl·lic, amb Karen Madrid.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina!
6: No! Primer has de fer la digestió!
7: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
8: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera aquesta jornada de divendres 24 de juliol. Tordera registra una tendència a la baixa en els nivells de PFAS a l'aigua.
9: El consistori avança en les solucions per garantir el subministrament. Ens ho detalla Elisabet Mejías.
10: Les dues properes setmanes que venen, és a dir, la setmana vinent tindrem els resultats de la mostra aquesta setmana, el dilluns vinent en prendrem una altra i hauríem d'anar-nos-en d'aquí 15 dies per saber si efectivament, tal com ens demana Salut Pública, és que es demostri la tendència a la baixa per declarar de nou l'aigua apta a Tordera. Sembla que anem en el bon camí.
8: Obert el termini per demanar la subvenció del programa Tu Més U per incentivar la contractació.
9: Es tracta d'una ajuda que atorga 1.200 euros durant un any als autònoms que no tinguin treballadors i vulguin contractar per primera vegada. Rafael Gado, regidor de promoció.
11: Aquest ajut, com he dit, de 1.200 euros mensuals durant un any implica el compromís de fer un contracte indefinit i mantenir-lo durant 18 mesos.
8: La Cobla Berga Jove actua avui a la plaça.
9: Dissabte tindrem Ball Folk amb Joan Pol Duet.
8: Demà celebra la plec a l'ermita de Sant Jaume.
9: La missa serà demà a les 10 del matí i al finalitzar hi haurà un aperitiu.
8: I demà també arriba la Festa Major de Niagara Park amb una programació dedicada al cinema.
9: El veïnat s'omplirà de festa aquest dissabte 25 de juliol amb activitats infantils, un sopar temàtic i disco mòbil.
8: L'Hospital de Calella estrena dos nous espais per a les famílies amb una inversió de 97.000 euros.
9: Les sales, situades a les plantes de medicina interna, ofereixen descans, intimitat i un entorn càlid per millorar l'experiència assistencial de pacients i acompanyants.
8: I l'OH mòbil de la Generalitat s'instal·larà a Tordera el proper dilluns 27 de juliol.
9: Els ciutadans podran realitzar tràmits administratius com l'ITCAT mòbil o el títol de família nombrosa i monoparental a la plaça de la Concòrdia fins a les 11.
8: En esports, últimes hores per inscriure's a la tercera edició del FUTMAS Futbol 7.
9: Avui es tanca el termini per participar en el torneig estiuenc i l'organització alerta dels possibles canvis o suspensions per falta d'equips.
8: Molt pendents també de la previsió del temps per aquest divendres, però al cap de setmana els detalls amb en Joaquim Serra.
12: De moment, situació meteorològica que continua marcada pel temps estable i per la calor aquí a la costa, però amb les hores comptades, perquè aquest cap de setmana, ja fa dies ho anem dient, tindrem un canvi de temps que es concretarà a partir de demà dissabte a últimes hores, ja amb un descens de les temperatures que notarem i que ens portarà un diumenge amb ambient més fresquet i amb un temps insegur i inestable. De moment avui, domini del sol, aquesta tarda alguns núvols poc importants. De cara a demà, tot continuarà doncs, més o menys igual al matí, però amb més núvols de cara a la tarda i ja amb un descens de les temperatures màximes. Les mínimes encara no. Els vents bufaran fluixos, tant avui com demà, demà una mica més reforçats, la mar també s'alterarà una miqueta més, amb algunes àrees de maró demà a la tarda, i com dèiem, el que seria la matinada del diumenge, sembla que tindrem precipitacions en forma de tempestes, sobretot a la meitat sud del Maresme, que després s'anien estenent en forma de ruixats més irregulars i també menys destacables cap a la resta de la comarca durant el matí del diumenge. Fins al migdia, primeres hores de la tarda, encara pot anar plovent de forma irregular. Després ja les precipitacions desapareixerien i donarien pas a un dilluns força més assolellat, tot i que amb unes temperatures que diumenge i dilluns de moment es mantindran força agradables.
7: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha anunciat en una entrevista a Ràdio Tordera que les darreres analítiques realitzades mostren una tendència a la baixa en els nivells de substàncies de PFAS, aquests microplàstics detectades als aqüífers del municipi. Concretament, l'última mostra presa la setmana passada es troba en un valor de 0,08, situant-se per sota dels paràmetres de risc establerts i oferint un missatge de tranquil·litat provisional a la ciutadania. Així ho explicava ahir l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Aquest dilluns sempre és una altra mostra que sabrem la setmana vinent, perquè totes les mostres necessiten el seu temps perquè els laboratoris puguin treballar i d'entrada anem a la baixa. Una tendència que hauria de quedar demostrat durant les dues properes setmanes que venen. És a dir, la setmana vinent tindrem els resultats de la mostra aquesta setmana, el dilluns vinent en prendrem una altra i hauríem d'anar-nos-en d'aquí 15 dies per saber si efectivament, tal com ens demana Salut Pública, és que es demostri la tendència a la baixa per declarar de nou l'aigua apta a Tordera. Sembla que anem en el bon camí. Les informacions així d'avui mateix, perquè ens ha arribat avui dimecres, ara no fa gaire el resultat, estem a 0,08 a la zona de Tordera. Abastaments també, l'última de les mostres que agafaven a dipòsit també era per sota de valor de paràmetre. Per tant, estem en disposició de, com a mínim, poder afirmar que avui hi ha una tendència a la baixa. No sabem què pot passar la setmana vinent, però en tot cas, avui podem allò respirar una miqueta més tranquils, perquè estem dintre els valors de paràmetres permesos. Val a dir també que el nivell d'incertesa d'aquestes analítiques ho portem repetint des de l'inici, és d'un 50%, eh? Vull dir que tot plegat és com un gran despropòsit.
0: Malgrat aquests indicis positius, l'Ajuntament insisteix que cal la confirmació continuada de Salut Pública i complir amb el criteri de demostrar una línia descendent constant abans de poder aixecar definitivament la restricció d'aigua no apta. Respecte a la pregunta de quantes analítiques a la baixa fan falta per aixecar la restricció, Salut Pública no ho detalla.
1: Aquesta és la pregunta que porto fent a Salut Pública des del dia 9 de juliol i no m'han contestat, simplement que s'ha de demostrar una tendència a la baixa. A mi m'agradaria pensar que amb 3-4 analítiques s'haurà demostrat aquesta tendència, però és la pregunta que he fet a totes les reunions i no m'han contestat.
0: Mentre persisteixin les restriccions en determinades zones, l'Ajuntament manté actiu el servei de subministrament alternatiu d'aigua potable mitjançant cisternes i cubes. Com a novetat, s'ha endarrerit una hora el servei de dispensació a partir de les 8 de la tarda per evitar les hores de màxim sol a la zona del centre, concretament les distribucions que es fan a la zona de l'Avinguda Països Catalans.
2: Aquesta setmana ha obert el termini per demanar la subvenció del programa Tu Més U, un programa que té l'objectiu d'incentivar les persones autònomes sense treballadors o treballadores a càrrec seu a contractar persones de manera indefinida durant un període mínim de 18 mesos. Les persones contractades han d'estar en situació d'atur i inscrites com a demanants d'ocupació no ocupada, DONO, o el Servei Públic d'Ocupació a Catalunya, SOC. Explica les condicions per demanar l'ajuda al regidor de promoció de l'activitat econòmica, Rafa Delgado.
3: És una subvenció que atorga 1.200 euros mensuals durant un any als autònoms que no tinguin treballadors i vulguin contractar el seu primer treballador. Aquest ajut, com he dit, de 1.200 euros mensuals durant un any implica el compromís de fer un contracte indefinit i mantenir-lo durant 18 mesos. Aquestes són les condicions bàsiques i essencials que permeten doncs, aquesta ampliació de negoci, aquesta ajuda que molts autònoms tant necessiten. És una tramitació que és general, perquè és de generalitat, el que nosaltres sí que els autònoms de Tordera, des d'aquí, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, doncs les nostres tècniques els ajudaran a fer tota la tramitació i assessorar-los en totes les consultes o gestions que ens vulguin plantejar.
2: La subvenció va dirigida a persones treballadores autònomes sense persones treballadores assalariades a càrrec seu, a les societats limitades unipersonals sense assalariats a càrrec i a les persones treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores a càrrec seu, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquesta persona o aquestes persones treballadores autònomes col·laboradores. Amb aquesta subvenció es fomenta el contracte la contractació indefinida, es crea ocupació i s'afavoreix el creixement de negocis de les persones autònomes. Delgado explica que hi ha al voltant d'uns 1.000 autònoms a Tordera.
3: El que treballem sobretot és una realitat, i és que els autònoms a Tordera, hi ha aproximadament 1.000 autònoms, doncs són professionals que han d'atendre moltes gestions diferents, no només la pròpia del seu ofici o de la seva activitat, sinó també gestió empresarial, molts elements que quan és una empresa més personal, doncs queda repartit. I el que es tracta precisament és donar aquesta empenta, aquest ajut, perquè puguin ampliar plantilla, que contractin el seu primer treballador, puguin créixer i puguin fer créixer el seu negoci d'una manera més sostenible i més forta.
2: En cas de tenir algun dubte i o consulta, podeu contractar al Departament de Promoció Econòmica al correu electrònic promocioeconomica@tordera.cat o bé al telèfon 937 764 3717.

0: L'associació La Nostra Dansa impulsa les audicions de sardanes les nits de divendres. Avui actuarà la cobla principal de Banyoles, que oferirà les següents sardanes: Com si el cel hagués florit, de Marcel Artiaga; Llac encantat, de Manuel Saderra; L'home dels mil somnis, d'Anna Abad; Nits d'estiu, a Sant Llorenç, d'Alfred Abad; L'esperxador de somnis, de Joan Jordi Baumala; Mas Lloreda, de Ricard Viladesau; Nit estelada, de Josep Saderra; Sardanes a la vila de Boló, de Carles Santiago; i Sardanes a la lluna, de Josep Capell. Demà dissabte serà el torn dels balls folk, amb l'actuació del grup Joan Pol Duets. Les dues propostes seran a la plaça de l'Església a partir de les 10 del vespre.
1: I un any més, el veïnat de Sant Jaume de Tordera celebra el seu tradicional aplec popular. La capella té una història significativa. De fet, la seva existència s'extén des del segle XVI-XVII en un edifici situat davant la masia homònima. És una capella senzilla, de planta regular i teulada a dues aigües, amb campanaret d'espadanya. La celebració de l'aplec s'ha celebrat de forma interrompuda durant, sobretot, els anys en què la guerra afectava a la convivència del poble. Com és habitual, l'aplec consisteix en una missa d'honor al sant que dona nom al veïnat. De fet, l'organització ja té a punt els preparatius per la missa de la capella de Sant Jaume, que se celebrarà demà dissabte 25 de juliol. L'acte es durà a terme a les 10 de la nit, al matí, amb una missa oficiada per mossèn Edwin. La celebració de Sant Jaume finalitzarà amb un aperitiu obert a tots els assistents.
0: L'associació de veïns de Niagara Park ja ho té tot a punt per celebrar la seva festa major. A diferència d'altres edicions, enguany les activitats es celebraran en una única jornada, aquest dissabte. L'esdeveniment, que repetirà la seva ubicació habitual a l'avinguda Diagonal 74B de Tordera, estarà ambientada en el món de Hollywood i del cinema. La celebració arrencarà al matí amb els més petits, amb diversió, amb festa de l'escuma, espectacle de bombolles. El plat fort serà ja de cara a les 9 del vespre amb el sopar de cinema. En aquesta ocasió, l'organització ha habilitat un codi QR a les seves xarxes socials. A través dels assistents podran triar entre 5 menús diferents. La temàtica cinematogràfica es farà notar especialment a partir de les 10 de la nit, amb el gran joc de cinema que promet repartir diversos premis entre els guanyadors. Des de l'associació es fa una recomanació molt especial per la vetllada. Es convida tothom a assistir-hi vestit com el seu actor o actriu preferit de Hollywood. Finalment, a partir de les 11 de la nit, la pista es transformarà en una pista de ball gràcies a una gran disco mòbil, com dèiem, en el marc d'aquestes festes de Niagara Park.
1: L'Hospital de Calella...
2: Doncs amb el turisme...
1: L'Hospital de Calella ha obert aquest mes de juny dos nous espais destinats a les famílies dels pacients ingressats a les plantes de medicina interna, una actuació que ha suposat una inversió de 97.289 euros i que compta amb la col·laboració de la Fundació Nou Cims, encarregada del disseny interior i del mobiliari. Els nous espais habilitats a l'entrada de la primera i segona planta permetran que els familiars puguin descansar, menjar o desconnectar durant les hores d'acompanyament. Cada sala disposa d'un sofà, una taula, un microones i un punt de reciclatge. A més, s'ha habilitat una sala independent perquè els professionals puguin mantenir converses amb les famílies en un entorn més íntim, tranquil i acollidor, afavorint així una comunicació més propera. El projecte desenvolupat pel mateix equip d'interioristes que va dissenyar l'espai Domum aposta per una estètica càlida i domèstica, inspirades en una sala d'estar. Les noves estances compten amb un llum natural, mobiliari confortable i una ambientació pensada per transmetre calma i benestar, basada en materials, colors i textures càlides que contribueixen a crear entorns més humans. Paral·lelament, a la unitat geriàtrica d'ajuts també s'ha condicionat un espai per a les famílies al final del passadís. En aquest cas, l'actuació ha estat més senzilla, amb la incorporació d'un sofà i microones sense necessitat d'obra, però que ja suposa una millora significativa per als acompanyants. Aquesta actuació s'emmarca dins la línia de millores dels espais assistencials que impulsa la corporació per avançar cap a una atenció cada cop més centrada en les persones, humanitzant l'estada hospitalària tant per als pacients com per als seus estimats.
0: I de cara al proper dilluns 27 de juliol trobareu a Tordera l'oficina d'atenció mòbil de la Generalitat de Catalunya. Fins a les 11 de la nit, 11 del matí volem dir, podreu fer gestions directes en temes administratius amb l'oficina que estarà situada a la plaça Concòrdia, en concret de 9 del matí a 11. Entre d'altres tràmits es pot realitzar l'ITCAT mòbil, el títol de família nombrosa i monoparental, o rebre suport per fer gestions en línia de forma totalment gratuïta.

0: Ràdio Tordera. Els esports.
1: Avui és el dia clau per al futur del tercer Futmàs Tornaments F7, ja que finalitza oficialment el termini per inscriure els equips que vulguin participar a l'esdeveniment esportiu que acollirà el camp municipal de Tordera els propers 1 i 2 d'agost. Tot i l'expectativa generada inicialment impulsada pel suculent premi dels 1.000 euros per als campions de la categoria reina i l'estrena d'una divisió exclusiva per a noies, el ritme i inscripcions ha estat molt desigual. I posa en risc el format original i complet de la competició. A hores de tancar l'admissió dels participants, l'estat de categories reflecteix dues realitats oposades. La nota positiva de la jornada la posa la categoria C mixta, que ja ha fet ple amb 4 equips inscrits i ha tancat el seu contingent de places. En la mateixa situació favorable i en un pas de confirmar la viabilitat del grup es troben l'A masculí i el B mixta, amb dos equips confirmats a l'espera només de 2 conjunts més per cadascun per completar les seves llistes. No obstant això, la preocupació de l'organització se centra en les divisions que encara estan molt lluny del mínim necessari. La categoria A més, la majoria de 16 anys. El principal reclam d'aquesta tercera edició, gràcies a la seva dotació econòmica, a hores d'ara faltarien més de 10 equips per arribar a la xifra òptima projectada. La situació és encara més crítica a la nova categoria A femení i a la D mixta, que a hores d'ara es troben buides, amb 0 equips inscrits i necessiten anar 4 cadascuna per poder arrencar. L'organització ha subratllat que, en cas de no aconseguir-ne, l'organització podrà modificar el format, les categories o eliminar-la. Amb el rellotge en contra i els grups de l'edició encara per quadrar, els organitzadors fan una última crida d'urgència als més indecisos. Aquells jugadors i jugadores que vulguin gaudir d'aquest torneig de pretemporada tenen les seves últimes hores per formalitzar la seva inscripció a través dels enllaços habilitats dels perfils socials de Futmàs. A partir de demà, l'organització haurà de prendre decisions sobre l'estructura final d'aquesta tercera edició.

0: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous de Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost, provinents de la 33a promoció de l'Escola de Policia. Aquests nous efectius en pràctiques reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Elois, el cos policial també reforçarà amb 82 efectius als municipis de costa i nous comandaments. També hi haurà un reforç als agents ARRO. Així, els Mossos comptaran amb 21.000 efectius en total, 1.625 més que el maig ara fa dos mesos. Gràcies a aquest desplegament, els Mossos d'Esquadra comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven aquesta especialitat al maig d'aquest mateix any. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals del pla.
1: Tot el que té a veure, doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors, doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
0: I ha apuntat on es posarà l'accent durant aquests mesos d'estiu.
1: La multireincidència, evidentment, tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
0: Trapero també ha dibuixat els quatre eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç a les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
2: I David Bote tanca amb el Corte Inglés la compra del solar A de Can Fàbregas amb 11,7 milions d'euros. L'alcalde de Mataró signa un preacord que posa punt final a un afer obert a més de 20 anys i aparca la via judicial. Ens ho explica Laia Sant Miquel.
3: Mataró tanca per fi un dels afers més llargs i complexes de la seva història recent. L'alcalde David Bote ha signat un preacord amb el Corte Inglés per comprar el solar de Can Fàbregas per un import d'11,7 milions d'euros, la meitat del que va pagar l'empresa l'any 2012. Aquesta entesa resol un conflicte que es remunta a més de 20 anys enrere. L'alcalde ha explicat els termes de l'operació en una junta de portaveus extraordinària que ha tingut lloc aquest dijous. El següent pas serà la ratificació del preacord al ple del proper setembre. Si es compleix el calendari previst, la signatura de la compra-venda per recuperar la propietat de la finca es farà efectiva abans del Nadal. Un cop firmat el document oficial, les parts renunciaran recíprocament i irrevocablement a les accions, reclamacions i pretensions relacionades amb el contracte, la finca i el procediment judicial. Posteriorment, l'acord es presentarà al jutjat de Mataró perquè el beneeixi i tanqui definitivament el cas. El Corte Inglés, per la seva banda, ha explicat a TV Mataró que està satisfet amb el preacord assolit amb l'Ajuntament i l'empresa municipal Pumsa per resoldre definitivament el conflicte vinculat a Can Fàbregas. L'adquisició d'aquests terrenys es podrà tirar endavant sense necessitat que el consistori s'endeuti i hagi de demanar cap préstec. Un cop recuperat el control d'aquest sector estratègic de la ciutat, el govern municipal defensa que facilitarà la definició del seu futur d'acord amb l'interès general i les necessitats actuals de Mataró. El cost d'aquesta operació cal tenir en compte que també se li ha d'afegir l'import per refer l'antiga fàbrica de Can Fàbregas. L'obra disposa d'una partida pressupostària reservada d'uns 2 milions d'euros, tot i que es calcula que la xifra definitiva pugui situar-se entre els 4 i els 6 milions.
0: I anem a conèixer quin és el temps que ens depara aquest divendres, també de cara al cap de setmana. Tots els detalls ens els amplia en Joaquim Serra.
4: Avui jornada que, de moment, tornarà a estar marcada pel sol i per les temperatures càlides, amb algunes màximes cap als 34, fins i tot fregant els 35 graus a l'interior de la comarca i prop de la costa, entre els 32 i els 33. Una calor, però, que té les hores comptades almenys momentàniament, i és que de cara a aquest cap de setmana esperem un canvi de temps que, si alguna cosa ens portarà, serà un descens de les temperatures que notarem. Continuarà fent calor, estem a l'estiu i és el que toca, però almenys no serà una calor tan exagerada com aquests últims dies i molt probablement de cara a diumenge les màximes totes elles quedaran per sota dels 30 graus, la qual cosa no passava des del 20 de juny. Per tant, situació que ve marcada per aquest descens de temperatura i, en conseqüència, també per un increment de la inestabilitat. Mentre això no arriba, avui, de moment, s'espera una jornada en la qual el sol tornarà a ser el protagonista. Aquesta tarda amb núvols, núvols prims en general, com a molt mitjans, especialment cap a l'interior i al nord del Maresme, núvols poc importants i que no deixaran precipitacions. Els vents bufaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la. De cara a demà dissabte ja entrarà vent més humit de llevant, una mica més reforçat també, la mar amb marejol i algunes petites àrees de maror, i pel que fa a l'estat del cel, augment de la nuvolositat, sobretot a cara a la tarda. La nit de demà passat, a partir sobretot de la matinada del que serien la, a partir de la mitjanit de demà passat, probablement tindrem xàfecs de caire tempestuós que afectarien de forma més important a la meitat sud del Maresme, mentre que al nord de la comarca també arribarien alguns xàfecs, però més diluïts. En canvi, diumenge, durant el matí, migdia, primeres hores de la tarda, encara es poden escapar alguns xàfecs més irregulars, però no es poden descartar a qualsevol punt de la comarca. Tot això amb unes temperatures que demà, com dèiem, van a la baixa i que de cara a diumenge baixaran encara més, amb vents que diumenge continuarien fluixos força més variables i la situació marítima, marejol i mar de fons a tota la costa de la comarca. Com hem dit també, amb temperatures molt més agradables de cara a diumenge. Ja. Pel que fa al dilluns, comencem la nova setmana sense precipitacions. Hi haurà algunes nuvolades a primeres hores enfront de la costa. No descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera. Després marxaran i el sol s'imposarà a tota la comarca amb unes temperatures encara força frenades. De cara a dimarts, tornarien a pujar.

Pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que s'ha declarat en una zona inaccessible de la serra de Roques Codolles a Farrera, al Pallars Sobirà. Segons han explicat fons els bombers, és un incendi d'alta muntanya al qual és complex arribar per carretera. Hi treballen 30 dotacions, de les quals 11 són mitjans aeris i la resta principalment vehicles lleugers, com tot terrenys. L'incendi afecta una superfície aproximada d'unes 28 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals, que per cert treballen amb la hipòtesi de que ha estat un llamp la possible causa del foc. I el govern i els comuns proposen reconvertir oficines, hotels i locals per aconseguir uns 20.000 nous habitatges protegits. Dilluns presentaran al Parlament una proposició de llei que permetrà alçar noves plantes i subdividir mobles que s'haurien de destinar a residència habitual i permanent. Es calcula que se'n podrien beneficiar uns 270 municipis. Escoltem a la líder dels comuns, Jessica Albiach.
3: Una llei que és innovadora perquè directament el que li estem dient al sector privat és que no es pot rentar les mans davant de la crisi salvatge d'habitatge que tenim al nostre país. Per tant, aquí hem de remar tots i totes. Aquí tots els actors són imprescindibles. També ho és el sector privat.
2: La Vall d'Hebron, a Barcelona, ha fet el primer trasplantament de l'estat entre dues persones amb VIH. Un amic del receptor li ha pogut donar un ronyó perquè l'any passat es va aixecar el veto legal que impedia aquest col·lectiu donar òrgans. Espanya s'afegeix així al grup de països europeus que ho permeten. Cada any es diagnostiquen més de 400 persones a Catalunya amb el virus de la sida. Afrucat estima que la producció de poma a Catalunya augmentarà un 9% respecte a l'any passat i la de pera baixarà un 5%. La patronal celebra que la poma recuperi potencial productiu i atribueix el descens de quilos de pera a la meteorologia. L'Associació Empresarial de la Fruita Catalunya calcula que enguany es colliran 281.000 tones de pomes i 101 tones de peres. I creix el malestar ramader el dels Pallars pel tercer atac mortal d'un os aquesta setmana. Un ramader del Pallars ha denunciat un atac d'os al bestiar de muntanya amb un resultat d'una vaca morta i tres desaparegudes. És el tercer atac que denuncia el sector al nord de la comarca en menys d'una setmana. I la Ciutadella de Roses es prepara per ser un any més l'epicentre musical de l'estiu de la comarca. Aquest dissabte arrenca la 18a edició del Festival Sons del Món i ho fa amb la Porta Gran amb Pablo Alborán en la seva única cita aquest estiu a Catalunya. Ho podreu veure concerts fins al 10 d'agost.
4: Durant l'estiu, els d'esports de Ràdio Tordera decideixen guardar les bambes a l'armari i prefereixen posar-se les xancletes i el banyador. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, la banqueta d'estiu.

Benvinguts i benvingudes a una edició més de la banqueta d'estiu d'avui, divendres 24 de juliol. Vinga, anem a acabar la setmana amb molta energia, molta teca i, sobretot, amb protagonisme, molt tordenc. Acompanyeu-me durant aquest vespre, durant aquesta propera horeta. Poseu-vos còmodes, agafeu la vostra cerveseta, agafeu el vostre refresc, agafeu el que vosaltres vulgueu, però sobretot, poseu-vos còmodes perquè la banqueta d'estiu ja comença.

Mireu, doncs, avui, en aquesta banqueta, m'acompanyarà l'Ot Manresa. L'Ot Manresa, que s'asseurà al meu cantó a la banqueta d'estiu, i xerrarem una mica sobre Club Futbol Tordera, perquè ja coneixem els seus grups provisionals, també coneixem les seves renovacions, els seus fitxatges, a qui ha dit adeu, i avui anem a fer una mica de valoració, anem a parlar amb ell, doncs, perquè ens expliqui com veu el Club Futbol Tordera de cara a la vinent temporada.

Amb ell xerrarem durant tot el programa per actualitzar-nos d'això que us acabo de comentar, per fer-ho de la millor manera, ja que és un dels experts del Club Futbol Tordera i també valorarem com està el Club Futbol Tordera. Veurem la setmana vinent si podem fer també de l'hoquei, perquè també hi ha algunes novetats, sortides, entrades. Al moment no hi ha cap res anunciat, però mirarem a veure si podem actualitzar-vos una mica i anar-ho fent de tots els esports, mica en mica, en aquestes últimes setmanes, doncs ja per que comenci la pretemporada.

Vinga, va. Primer anem a actualitzar-nos una mica en termes generals i després llegirem la notícia d'actualitat tordarenca per quedar-nos a casa i parlar del Club Futbol Tordera, perquè avui també anirà relacionada amb el futbol. Parlem del Barça, parlem de De Jong, perquè es confirmen els seus pitjors pronòstics. El migcampista neerlandès s'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret. Frenkie De Jong va tornar del Mundial amb una lesió greu al genoll. El neerlandès es va sotmetre a proves mèdiques a la ciutat esportiva i el club ha fet públic els resultats. Les proves realitzades al jugador han determinat que té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. S'ha acordat que el jugador continuï sota tractament i seguiment mèdic, pendent de la seva evolució durant les pròximes setmanes. Aquesta lesió podria implicar un temps de baixa d'uns 3 mesos i mig o 4. La intenció del Barça, si es confirmen aquests tempos, hagués estat tramitar la baixa de llarga durada per tenir més espai salarial a la primera plantilla, però el tractament conservador no li permet fer-ho. El jugador blaugrana ha fet una publicació a les seves xarxes socials en què explica el que ha passat, la lesió i com la gestiona. No acostumo a parar atenció a com el que s'escriu de mi, però s'ha especulat molt sobre la meva lesió i la meva situació al Barça. És difícil per mi que es qüestioni la meva relació amb el club, amb notícies falses. El futbol ho és tot per mi i sempre ho he donat tot el que tinc pel Barça i pel meu país. Ha volgut De Jong també explicar el que va passar al Mundial i la seva tornada mentre estava de vacances. Durant la Copa del Món em vaig fer mal al genoll. Els metges em van dir que era una cosa petita i que no empitjoraria si continuava jugant. L'únic canvi era jugar amb una mica de dolor. Durant les meves vacances vaig tornar a Barcelona per fer més proves i això ha mostrat que la lesió era més seriosa del que van determinar al principi. Sortosament, la cirurgia no és necessària i ara estic centrat en la recuperació i tornar tan aviat com sigui possible. En el primer contacte amb els metges de la selecció holandesa i el Barça és 2 dies abans dels Països Baixos, Suècia, i es comunica que el jugador pateix un trencament parcial del lligament lateral del genoll dret. Tal com explica De Jong en el seu comunicat, el jugador, amb el vistiplau dels metges, continua jugant, això sí, amb el genoll embenat. Un cop examinat el jugador després de jugar al Mundial, s'aprecia que ara la ruptura del lligament és total. Els doctors del Barça i el doctor Montllau eren partidaris que el jugador passés per quiròfan per operar-se del lligament lateral. També, en el Tot Costa de Catalunya Ràdio, Juanjo Brau, fisioterapeuta i readaptador esportiu, també va deixar clara la seva posició favorable a l'operació. De moment, el jugador ha optat per un tractament conservador, l'evolució del qual s'anirà valorant en les pròximes setmanes, però en qualsevol cas, el quiròfan és una solució que segueix sobre la taula. En aquest cas, la recuperació es podria allargar a 4 mesos. Tot i ser un futbolista sempre discutit per als aficionats i opinadors, De Jong ha estat un jugador important per tots els moments del Barça i per tots els entrenadors també que ha tingut el Barça. Caldrà veure ara com afecta aquesta possible baixa de la planificació esportiva del club, que tenia Marc Casado en la rampa de sortida. El seleccionador dels Països Baixos, Ronald Koeman, durant el Mundial, ja va explicar en alguna conferència de premsa que De Jong tenia problemes físics. Segons algunes informacions, el migcampista ja hauria jugat infiltrat els 2 últims partits del Mundial, contra Tunísia i Marroc. En l'eliminació de 7 de finals, que es va arribar a la pròrroga i es va haver de decidir en els penals, amb el Blaugrana disputant 110 minuts. Parlem ara del mercat de fitxatges, també del Barça. Comencen els rumors de cara al mercat que s'acaba a l'1 de setembre. I és que Darwin Núñez no vol continuar a Aràbia Saudita i és el plan B del Barça. Està esperant una trucada del Barça. Segons diversos mitjans, el club el tindria en la recambra com a opció B si no surt el fitxatge de Julián Álvarez. El davanter s'ha incorporat a la concentració de l'Al-Hilal a Àustria, però està gestionant la seva sortida. És Jorge Méndez qui està buscant una fórmula perquè s'incorpori a algun club d'èlit d'Europa. Darwin somia amb el Barça i és que l'any 2020 va estar a punt de vestir la samarreta blaugrana, però va aparèixer el Benfica i se'l van portar. Després va passar per Liverpool i finalment va acabar la temporada passada per 55 milions d'euros a l'Aràbia. El jugador estaria disposat a baixar les seves pretensions econòmiques per tal d'acabar al Camp Nou. Per tant, a Can Barça saben que pot ser una opció viable per ocupar el Nou si no acaba minguent Julián Álvarez.

I ara parlem de la notícia tordarenca, i és que són les últimes hores per inscriure's a la tercera edició del FUTMAS F7. Avui es tanca el termini per participar en el torneig estiuenc i l'organització alerta de possibles canvis o suspensions per falta d'equips. Avui és el dia clau per al futur del tercer FUTMAS Tornaments F7, ja que finalitza oficialment el termini per inscriure els equips que vulguin participar a l'esdeveniment esportiu que acollirà el camp municipal de Tordera els propers 1 i 2 d'agost. Tot i l'expectativa generada inicialment impulsada pel suculent premi de 1.000 euros per als campions de la categoria reina i l'estrena d'una divisió exclusiva per a noies, el ritme d'inscripcions ha estat molt desigual i posa en risc el format original i complet de la competició. A hores de tancar l'admissió de participants, l'estat de categories reflecteix dues realitats oposades. La nota positiva de la jornada la posa la categoria C mixta, ja que ha fet ple amb 4 equips inscrits i ha tancat el seu contingent de places. A la mateixa situació favorable, hi ha un pas a confirmar la viabilitat del grup, es troben la masculí i el B mixta, amb dos equips confirmats i a l'espera de només 2 conjunts més cadascun per completar les seves llistes. No obstant això, la preocupació de l'organització se centra en les divisions que encara estan molt lluny del mínim necessari. La categoria plus, és a dir, majors de 16 anys, el principal reclam d'aquesta tercera edició gràcies a la seva dotació econòmica, a hores d'ara faltarien més de 10 equips per arribar a la xifra òptima projectada. La situació és encara més crítica en la nova categoria femenina, categoria A femení, i en la D mixta, que a hores d'ara es troben buides, amb 0 equips inscrits i necessitarien 4 cadascuna per poder arrencar. L'organització ha subratllat que, en cas de no aconseguir-ne, l'organització podrà modificar el format, les categories o eliminar-ne. Amb els rellots en contra i els grups d'edició encara per quadrar, els organitzadors fan una última crida d'urgència als més indecisos. Aquells jugadors i jugadores que vulguin gaudir del torneig de pretemporada tenen les seves últimes hores per formalitzar la seva inscripció a través dels enllaços habilitats als perfils socials de FUTMAS. A partir de demà, l'organització haurà de prendre decisions sobre l'estructura final d'aquesta tercera edició.

Els vespres d'estiu a la ràdio són per estar a la banqueta d'estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Tordera. Suma-t'hi!

0: Vinga, anem a començar ara sí que sí aquest divendres amb els continguts i qui es va quedar fins al final del programa de la setmana passada, però ho he dit ara a l'inici. Avui toca parlar sobretot de l'actualitat més tordarenca, perquè els temes ja van començant a sortir, tant d'hoquei ja vam repassar els grups, vam treure'ls del Tordera i també del Club Futbol Tordera. Doncs ja tenim tres fitxatges que ja vam tenir també aquí a Ràdio Tordera amb una notícia comentant aquests fitxatges i també aquests grups, però just va haver-hi un altre fitxatge que avui també comentarem i qui millor, sempre que parlem del Club Futbol Tordera, tenim amb nosaltres avui a l'Ota Manresa. Bona tarda, bon vespre, Ot, com estàs?
1: Què tal, bon vespre, Jordi? Doncs mira, una mica refredat, però bé, eh?
0: Sí, estem en aquest temps de les temperatures de l'exterior, quan entrem a dins amb els aires...
1: Va canviant tot plegat i
0: ja diuen que els refredats d'estiu són més complicats, eh?
1: Són més complicats, sí, perquè, clar, estigues aquí sense l'aire, no?
0: És complicat.
1: Sí, sí.
0: No. Ot, però bé. Parlem del futbol, perquè sí, hi ha moltes novetats, la cosa ja va pintant molt bé, i en principi està tot tancat.
1: Jo crec que tot tancat. S'han anunciat tres fitxatges, s'estan anunciant renovacions, crec que en queden quatre, si no vaig mal comptat. Ara, en tot cas, citarem noms. Però sí, el Club Futbol Tordera de Guillem Ferrer té pràcticament tot tancat. Jo diria que si no hi ha alguna novetat així en extremis de fitxatges, aquests tres seran els únics. Haurem de quedar a veure si s'incorpora algú del filial, si s'incorpora algú del juvenil, un juvenil que ha guanyat la Lliga també, per tant haurem d'estar pendents d'aquestes petites conjuntures, però a banda d'això, tot tancat.
0: Així, valoració ràpida, com has fet de fitxatges dels grups, que ja tenim aquest grup provisional que encara no sap segur, però realment no acostuma a variar.
1: No, ara ja no acostuma a variar. Tornem a jugar a Girona, seguim jugant a Girona, però sabíeu que si pujava Sils, per exemple, també en fase de playoff, doncs ens anàvem a jugar a Barcelona, per tant no, ens quedem a Girona i ens retrobem amb alguns vells amics, com per exemple el Bagú, que el recordarem aquí. De més a prop tenim el Blanes, l'Sporting Vidrarenca, Rosa, Sant Gregori, Empúria Brava, Castelló, Sant Joanenc, el Sant Jaume Olot B, el filial de l'Olot, el Farners, Besalú, el Bisbalenc, Arbúcies, Banyoles i Bescanó. Per tant, vells amics.
0: Vells amics, també desplaçaments cap a l'Alt Empordà.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Que haurem d'anar.
1: Sort que l'Alt Empordà és bonic, eh?
0: Sí, això sí que és veritat, eh? Sort que, perquè si imagina que ens toca d'anar cap a Barcelona...
1: Tot allò industrial, no?
0: Es complica, eh? Anem a parlar, ara sí que sí, de mica en mica. Ot, es van començar sobretot, potser vam comentar edicions passades a vegades que venies per aquí doncs, a xerrar una mica del futbol, però clar, la peça clau per primer renovar era la de Guillem Ferrer, que si més no també ho va fer pública aquí en el show dels esports de la tertúlia, dient que continuaria un cop va guanyar la Lliga i van aconseguir l'ascens. És la peça clau d'aquest projecte.
1: Sí, és la peça clau, Guillem Ferrer. A més, proporciona estabilitat al club a nivell futbolístic. És a dir, des que va arribar Guillem Ferrer i el van fer coordinador, doncs hi ha hagut una progressió a nivell de formació d'entrenadors, que al final la majoria d'ells segueixen sent gent de la casa, gent del poble, i això també és una aposta general, no només del primer equip, sinó també amb entrenadors, però que a més reben una formació futbolística, no?, perquè puguin transmetre als seus jugadors. Per tant, això és interessantíssim, a banda que la massa social ha pujat fins als 400 jugadors, mig miler gairebé. És una gran xifra a nivell històric del Club Futbol Tordera, i per tant s'havia d'apostar per ell, amb el primer equip, que al final és allà on destaca més, no, diguem-ne, ha guanyat la Lliga i per tant doncs és el millor que es podia fer, que es quedés a casa.
0: I a més, comentant això, un dels projectes que vol recuperar també el futbol i de mica en mica que ho està fent i és molt bonic per gent d'aquí Tordera, és que es confiï en gent de la casa, que recuperin a jugadors torderencs que havien marxat, ja s'està fent, i que també tot el club, tots els equips, juguin d'una manera molt similar, que això és el que comentes, no? Que hi hagi una formació d'entrenadors que també es formi una identitat de club, no només d'un equip aliè de que pot ser el primer equip i després potser el juvenil jugui d'una altra manera, un Benjamí jugui d'una altra.
1: No, és així, vull dir, ja hi ha les categories d'escolet i els més petits de tots que van allà, doncs, com en qualsevol altra activitat extraescolar, no? De gaudir, d'aprendre i poc més, però a partir de que els nanos comencen a formar part de categories federades, sobretot, doncs està bé que se'ls ensenyi una forma de jugar. Per què? Vull dir, és molt fàcil, eh? Perquè si jo aquest any jugo d'una forma, l'any vinent segurament tindré els mateixos companys i no em vindrà un entrenador que em faci canviar totalment el sistema i per tant que em senti incòmode i per tant que acabi marxant de l'equip, sinó que saps que la tendència de tot el club és la mateixa, és el mateix sistema de joc, òbviament amb variabilitats, eh? No es pot generalitzar de forma absoluta, però sí amb aquests mínims, no? De dir no, som un club, som un equip que anem a tenir la possessió de la pilota i a partir d'aquí ja tens diferents variables, però amb aquest tipus de joc.
0: Si vols, anem per ordre cronològic, seguim i anem comentant les renovacions. Després de renovar Guillem, es va renovar la porteria, Òscar Ruscalleda, doncs que segueix sota dels tres pals.
1: Sí, Òscar, que ha sigut el destacat d'aquesta temporada, va començar fent tàndem amb en Sebi, que es va malauradament lesionar i va perdre tota la temporada i ha esdevingut el titular indiscutible. Jugador clau sota porteria, sobretot en els últims 5 partits.
0: Després, Pau Llastarri, que tot i no ser turderenc, és santpolenc, però ja porta aquí unes temporades, sí. I és un turderenc més, i ho deia ell mateix, que sent de Tordera com altres jugadors que porten ja anys aquí a Tordera.
1: És un nano que qualsevol dia d'estiu el pots veure pel poble i, per tant, com diu ell, se sent de Tordera. Un jugador, un lateral molt elèctric, amb molta profunditat, però sobretot amb un toc de pilota en la sortida, que és excepcional justament per executar el joc de possessió que li agrada aquí en Ferrer.
0: Dos renovacions a la davantera, d'Espar Serrano i Adrià Casanovas.
1: Comencem amb Serrano, que ha tingut una temporada segurament de menys a més, però amb un molt bon final. Serrano, que va fer el boom fa dues temporades i que aquesta s'ha consolidat. Ha estat un dels jugadors clau a la part ofensiva. I per part de Casanovas, també les lesions, sobretot les de l'últim tram de temporada, no l'han acabat de seguir en el seu màxim esplendor. Recordem que en el partit de Palafolls en el següent va fer dos hat-tricks consecutius, unes xifres que fins ara no s'havien anotat.
0: Els seus dos primers hat-tricks també de la seva carrera.
1: Sí, a més els primers... És això, la lesió el va interrompre, però estava en el seu millor moment, el van veure reaparèixer un moment a Sils, de fet, sí. Literalment 10-15 minuts.
0: I va tornar a marxar.
1: I va tornar a sortir. És un tio que és de Tordera i que, per tant, encara que estigui lesionat, si li diuen, sisplau, necessitem a dalt per fer el que hagis de fer, surt 15 minuts, fa la feina i torna a recuperar-se de la lesió.
0: Tornem a la defensa, Pujades.
1: Jordi Pujades, l'MVP de fa dues temporades, aquesta va començar amb una lesió bastant complicada, però a mesura que s'ha anat reincorporant al grup, sobretot a partir del gener, ha estat una peça clau monumental, mai millor dit, a la part defensiva.
0: També la part defensiva, en el lateral, tenim Oriol Masferrer, que la meva pregunta, jugarà de lateral també o perquè començarà a jugar també d'aquesta zona del mig camp? Perquè ja sabem, ho hem anat veient, rebia, la donava, es posava per l'interior...
1: La veritat és que Oriol Masferrer és el petitó que se'ns fa gran, no? Pot jugar d'absolutament tot. Nosaltres pensàvem que quan va debutar amb el primer equip era més aviat un central, però aquesta temporada que s'ha reincorporat després del seu pas pel Girona, doncs ens ha demostrat que tant pot jugar de central, de lateral, com de migcampista, que t'agafa la pilota, la protegeix i sembla un petit Alex Sánchez. És una barbaritat.
0: Badó,
1: MVP de la temporada per mi, enmig del camp ha agafat el protagonisme, s'ha guanyat la titularitat, tot i ser dels més petits, doncs és una autèntica barbaritat amb la pilota als peus i amb la possessió, ningú li treu.
0: Seguim amb les renovacions, el capità, Adrià Barceló.
1: Adrià Barceló, doncs, que també va tenir un moment complicat, si ho recordeu, al principi de temporada, i mateix deia que havia dit als seus companys que no, segurament no podria seguir i que s'hauria de deixar el futbol, però va tornar, amb quin partit ho va fer, i sobretot per posar els moments de calma en els trams mitjans finals de partit, quan l'equip necessitava la maduresa d'un jugador gran d'edat, diguem-ne, que no tenim, però que l'ha substituït molt bé a Adrià Barceló, amb 26 anys.
0: Seguim a la defensa, en aquest cas passem a la lateral esquerra amb en Juanma.
1: Una autèntica màquina, ha fet un pas de gegant aquesta temporada. Ho tenia difícil perquè tenia a Carlos, Yastarri, Masferrer com a laterals. Ell és un perfil molt esquerrà, però se l'ha guanyat a nivell defensiu. És un dels millors laterals que tenim i a sobre és un tio que t'aguanta 90 minuts i el que faci falta.
0: Seguim amb les renovacions, ja repassarem després els fitxatges, eh? Ota, vale. Jandro,
1: ha tingut un perfil, alguns poden pensar que ha tingut un perfil més secundari, però jo crec que no. Jo crec que Jandro justament ha estat en els moments més necessaris. Recordo molts partits que al minut 70 els tens absolutament trencats, segurament guanyant per poc, però rebent els teus atacs. Ha sigut entrar Jandro i fer una neteja a zona de mitjos defensiva espectacular. És una assegurança en aquests partits que s'encallen més.
0: Joel Viedma,
1: una de les altres torres del Club Futbol Tordera, juntament amb Pujades, ha estat molt precís, sobretot a nivell defensiu. Jo crec que ha fet un pas important amb la sortida de pilota, ha ajudat molt aquesta temporada, a diferència de potser de la temporada anterior, i això ha estat clau per marcar-lo també com a titular quan Guillem Ferrer l'ha necessitat.
0: Pide gol.
1: Ha aparegut en el... ell m'ho deia l'altre dia, fora micros, em deia, diu, ostres, li dic, perquè quin tros de temporada, eh? Diu, bueno, diu, pel final, i dic, no només pels gols del Cellera, per exemple, que ens va donar la victòria del partit, sinó també per les múltiples assistències, i sobretot, jo crec que aquesta temporada s'ha diferenciat per les cobertures a les esquenes, tant de Badó com Àlex, com Expo, quan pujaven a més amunt, no? Llavors s'ha fet una tasca molt més amagada, però crec que necessària. Jo estic particularment molt content que segueixi Pide i que segueixin tantes ganes i ambició.
0: Una renovació que es va fer tardar, jo m'havien dit que, ostres, què farà? Àlex Sánchez, renovat.
1: El més cantat del municipal, ha fet una temporada absolutament excepcional, una temporada de 10, el número que porta a l'esquena. És una grandíssima notícia que segueixi. No parlaré del seu talent, de la seva gran tècnica, ni del el seu altíssim nivell futbolístic, sinó que parlaré de que ha rebut ofertes i ha decidit quedar-se al seu poble, a Tordera.
0: I això també s'ha d'agrair, eh? Perquè sí. Déu-n'hi-do.
1: És que l'Àlex, jo li he dit, pot jugar on vulguis i que et quedis al poble amb els teus amics, amb el teu equip, és, bueno, diu molt d'ell.
0: Via el pla.
1: Mira, una altra de les tres torres, Biel Pla, que ha tingut una temporada també molt bona, trobo. Ha acabat també, per mi, a la part de dalt de tot. S'ha guanyat la titularitat, sobretot en els partits aquests més complicats, més importants, i la veritat és que ha tingut molt pocs errors en el tram final de temporada.
0: En el tram final, crec que dels 10 partits d'aquestes 10 finals, va ser titular a les 10, va jugar 10, 90 sí. minuts.
1: És que últimament, l'altre dia tu i jo que parlàvem de Cobercí i de la moltíssima eficàcia, jo crec que Biel Pla ha acabat així, amb una eficàcia espectacular i amb pràcticament cap error en els partits.
0: Anem a parlar ara de la gent que no seguirà, que sabem que marxa. Primer parlarem de la banqueta, perquè hem comentat primer la renovació de Guillem Ferrer. Marxen Pitu i Aleix Massé del cos tècnic.
1: Sí, unes baixes sensibles. Pitu feia de... Clar, acabava de sortir de ser el capità, sí. Jugador, i aquesta temporada el que ha fet és molt d'enllaç entre Guillem Ferrer i els jugadors, o els capitans amb Guillem Ferrer, no? O els capitans amb la junta directiva, per exemple, no? Quan hi havia alguna cosa que s'havia de decidir o solucionar. És una peça que es perd, molt important, i per tant veurem amb qui se substitueix. Jo crec que és la pèrdua més important, Pitu, sí.
0: Massé,
1: doncs, agafa nous reptes dins del mateix club i, per tant, doncs, prioritza. Jo espero que, si més no des de fora, segueixi fent aquesta feina de preparació física, perquè en els jugadors aquesta temporada els ha anat molt bé, i l'èxit i la medalla que es pot penjar Massé, i jo des d'aquí el felicito, és el gran final de temporada. El Club Futbol Tordera és el primer cop des de que el narro, i em mullo, em tiro a la piscina, és el primer cop que acaba, que fa el millor final de temporada. És que, a més, són dades. 10 victòries. I això no és perquè juguis contra els més fluixos, que no és, ni que, o que et surtin bé les coses. És perquè arribes amb un bon nivell físic i els jugadors poden rendir tots, absolutament tots, als 90 minuts. I això és, en part, gràcies a ell, també.
0: Es pot saber quina tasca ha agafat Massé dins de...
1: Doncs m'ho van dir i no me'n recordo, crec que, no, crec que feia d'entrenador, però vull dir que no me'n recordo quin equip.
0: També, com a jugadors, Raül, que marxa, i sabem ja el seu destí.
1: Se'n va al Blanes, Raül torna a casa seva, ell és blanenc, havia sortit també del Blanes abans de fer un... de jugar amb equips de filials de primera divisió, diguem-ne. Bé, amb totes les incorporacions que ara comentarem, doncs Guillem Ferrer, suposo que li volia assegurar la veritat, i és que segurament no hauria tingut tants minuts. Ens el trobarem en tot cas a Blanes i content per ell.
0: Boris Conde.
1: Una altra pèrdua, jo crec que molt sensible. Boris és un jugador que per tema feina doncs no ha pogut acabar de compaginar al 100%, no? però quan ha vingut, quan ha jugat aquesta temporada, ha fet un paper espectacular. De fet, a pocs jugadors li traien la pilota dels peus. Era molt veloç i et trencava el partit quan feia falta. Amb aquesta qualitat dels peus se'l notarà en falta.
0: Sabem on marxa, deixa el futbol...
1: Deixa el futbol. Deixa el futbol.
0: Finalment, Diego Bernal.
1: Diego Bernal, que bé, ha fet una també molt bona temporada, ha marcat, ha fet assistències, ha agafat un perfil molt més ofensiu, més enllà del lateral on va començar, no? Segurament més posicionat com a carriler quan el Tordera jugava amb els carrilers més avançats, i bé, suposo que per decisió tècnica se li hauria dir que hi ha molts jugadors en aquesta mateixa posició i per tant que hauria de decidir si jugar poc, entenc, o què fer. Una llàstima. L'han fitxat, ara no me'n recordo on, una llàstima perquè a mi m'hagués agradat que es mantingués al club, perquè és un tio que a més et feia molta pinya, molt de vestuari, i que un 10-10 com a persona. Sí, sí.
0: Ara deixem un moment per parlar d'aquests fitxatges, d'aquests tres autèntics grans fitxatges que ha fet el Club Futbol Tordera, per passar a parlar una mica de les persones que queden per renovar.
1: Sí.
0: Per també Carlos, lateral esquerre, que, si no m'equivoco, vas dir que va ser un dels grans jugadors o revelacions també d'aquesta temporada. Marc Ruiz, veurem com acaba, no? Perquè aquesta temporada, igual que Boris, doncs, per tema feina, també ho ha tingut complicat. M'estic deixant a gent.
1: Mira, t'ajudo. Ens queda també Josep Aulet, Gio Farino,
0: això, també.
1: I Dani Plaza. Són els jugadors que queden per confirmar. Jo crec que el que està... Tots estan bastant tancats a hores d'ara. Podria haver-hi alguna sorpresa potser amb aquests dos últims que he dit, però jo crec que la resta estan molt, molt tancats. Marc Ruiz està confirmadíssim, ja us ho puc dir ara mateix, aquí en directe a la ràdio, ja està confirmat. I bé, jo crec que també és important confirmar el més aviat possible Josep Aulet, per tenir l'assegurança del segon porter. La part bona és que Aulet havia deixat el futbol, va tornar després que aquesta temporada el tornéssim a trucar perquè no teníem porter. Llavors, jo crec que serà interessant que comenci des de pretemporada perquè agafarà bon ritme i nivell.
0: O sigui, els que estan pendents, Dani Plaza i Gio Farino, que potser són... Jo crec... que poden ballar.
1: Sí, a veure, per el que m'han dit extraoficialment, jo crec que es queden, Es queden. Però bé, bueno, hem d'esperar a veure la foto.
0: Esperarem la foto, que hi ha algunes que s'ha tardat i la gent patia.
1: Patia l'Àlex, eh?
0: Sí, la gent patia.
1: Sí.
0: Anem a comentar els fitxatges. Primer, el Club Futbol Tordera va anunciar el fitxatge de Carlos Rodríguez, un torderenc que torna a casa després de jugar 2 anys a juvenil amb l'Aquatel i l'última temporada que va jugar a l'Adam, a Divisió d'Honor, també va passar per a Siles del Badalona a Nacional.
1: Els més torderencs i els que sou de vista de bona vista. Potser vau veure que Carlos, en una de les dues celebracions, de les dues rues, hi era. Estava, i fins i tot l'equip, en un moment de la rua, el van fer pujar a sobre de la rua. Doncs ja era una picadeta d'ullet. Carlos s'incorpora a l'equip del Club Futbol Tordera. És un jugador molt, molt elèctric, amb molta ofensivitat. És un perfil, perquè ens entenguem, com... No trobaré un equilibri, però potser, mira, perquè ens han de... no me'n vaig a primera divisió. És un perfil com Marc Ruiz, segurament, no? Molt elèctric, molt veloç, amb molta qualitat als peus i sobretot definició, que és el que ens fèiem, bueno, quan vam acabar la temporada vam dir, estem ara jugadors a la part alta que trenquin i que sobretot arribés a porteria, perquè hi havia partits que necessitaves alguna genialitat, o bé de Marc Ruiz, o bé d'Àlex Sánchez, o bé de qui fos, perquè et marqués o perquè et xutessin a porteria. Doncs jo crec que Carlos justament ens ajudarà a apropar-nos a la part alta.
0: Vaig parlar amb en Guillem quan es van fer aquests fitxatges. Em va dir que, sobretot Carlos, és un jugador que... Bé, és esquerrà, però que li agrada jugar per la dreta, és a dir, a cama canviada. Li agrada molt fer aquestes internades, marxar cap a dins per poder buscar la rosca amb el xut des de fora l'àrea, i que tècnicament és molt bo. Per tant, veurem aquest estil de jugar per la dreta, però que és un esquerrà per buscar sobretot portaria. La cama canviada. Sí.
1: Això és el que ens interessa, i doncs mira, l'anàlisi és boníssim, perquè s'adequa una mica amb les necessitats que teníem, que és això, un trencar i provar definició. Llavors, Carlos, jo crec que serà clau. A més, és d'aquí Tordera, vull dir, ha vingut i ja sap com funcionen les coses, i aportarà segur.

0: molta velocitat i molta tècnica, a mi particularment doncs, m'agrada per això, perquè et sap trencar molt bé a banda, et sap buscar molt bé els espais a les esquenes. Jo crec que amb el seu pas per Lloret i també per Múrcia haurà agafat també definició, que és el que segur que és de les úniques coses que li faltaven ara fa 5 o 6 anys.
1: I l'últim fitxatge que s'ha confirmat, Madu.
0: Sí, és...
1: Provinent del Cristinenc, per la que la gent es posi una mica en context, és aquell jugador que va marcar 2 o 3 gols, si no m'equivoco, aquell extrem esquerre, que bueno, ens va fer passar-ho malament durant la primera meitat.
0: Vam sortir d'allà, no sé si amb micros o fora micros. De fet, em sembla que no hi era. Jo aquell dia crec que el vaig veure des de casa. I ho dèiem, no sé d'on han tret aquest jugador, però és una barbaritat. Doncs mira, ara el tenim nosaltres, coses de la vida. Un fitxatge de la pròpia categoria, un fitxatge d'aquests que també ens agraden, no?, perquè són descobriments que fas mentre passa la temporada, te fixes en jugadors i, per tant, els convences.
1: Em consta que aquest jugador sí que per la Junta era una mica més la sorpresa de no saber com ho feia, però que el propi Guillem el volia perquè l'havia entrenat quan jugaven a Llagostera.
0: Per
1: tant, ja el coneixia, confia en el seu 1x1, que és quan destacava, i sobretot aquests 3 fitxatges, que com has comentat, en principi han de ser els únics, tots extrems per buscar porteria.
0: Sí, sí, se sumaran doncs a Marruiz quan renovi, se sumaran també a Serrano, a Casanovas. Bé, jo crec que tindrem una part alta completa, i si se suma també Gio, doncs tindràs jugadors. És a dir, aquesta temporada, per exemple, hem passat un tram on havíem de jugar amb Àlex Sánchez com a punta, sí. o això, el que deia abans, Diego com a extrem. Tots ells han fet un molt bon paper, però si tens jugadors naturals en cada posició, doncs millor que millor.
1: Veurem, perquè hi haurà lluita per aquelles 2 posicions a les bandes, però que això sabem que sempre agrada. Que la gent no... Calma, perquè ara ja sé què pot estar pensant la gent. Igual que la temporada passada al principi, ostres, hi ha molta gent a la plantilla i ara, ostres, hi ha molts extrems. Calma.
0: Calma.
1: Calma, que la temporada és molt llarga i hem vist com aquesta temporada se li va donar la raó ja a Guillem amb la plantilla llarga i ara potser també amb que hi hagi tants extrems, que sí que podem dir que, ostres, potser tenen perfils semblants, però que cadascú té les seves diferències i que podran donar molt.
0: Clar, al final en Guillem el que li agrada és tenir un jugador no per cada posició, sinó per cada partit. És a dir, per cada tipus de partit, perdoneu. Ja veuràs que quan en Guillem escolti això em dirà quines bajanades dius, però des de fora sí que trobo que en Guillem, justament com a entrenador, sap analitzar molt bé quin jugador li cal a cada partit, perquè a vegades algú, ja l'agradaria veia l'alineació i diu ja fem invents, no, vull dir, és que està decidint i es demostra que necessites en aquell dia 2 centrals alts, o que necessites un central amb sortida de pilota, o que necessites tenir només un migcampista perquè ells tenen més jugadors al mig i acumular homes a banda, i per tant és un entrenador que a nivell d'analitzar l'equip contrari en sap molt i sap com ha de posicionar els seus, i això només es resol tinguent una plantilla llarga. Més enllà del que deies, que en Rafa, el massatgista del primer equip, té molta feina, i de lesionats cada setmana mínim n'hi ha un. Per tant, doncs, quantes més opcions tinguis, millor.
1: Ot, amb aquesta plantilla, que més o menys està tancada, ja pràcticament a falta de confirmar algunes renovacions, o possiblement no sabem a veure cap on balla la balança, sí que per la renovació o cap a la sortida, ja en parlarem més endavant. Van sortir a la llum els grups provisionals d'aquesta segona catalana. El Club Futbol Tordera competirà en el grup 1, com hem comentat, ho tornem a dir per si hi ha gent que s'ha incorporat a nou, El Banyoles, l'Arbúcies, el Begur, el Bescanó, l'Atlètic Bisbalenc, el Blanes, el Besalú, el Farners, el Fornells, Sant Jaume d'Olot B, el Sant Joanenc, l'Empúria Brava Castelló, el Roses, l'Esporti Mitrarenca i el Sant Gregori. Aquest serà potser el grup, que segurament sigui, hauríem d'haver-hi algun canvi d'última hora, seria el grup que li tocaria al Club Futbol Tordera la temporada vinent, una temporada que començarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre.
0: Sí, un grup de, com dèiem, de vells coneguts,

0: L'Arbúcies, que va pujar la temporada passada, aquest any ha fet playoffs. Vull dir, jo crec que gràcies a ells també ens podem mesurar una mica la categoria. No hi ha hagut gaires més canvis, més enllà dels grups que han pujat, els equips que han pujat, nosaltres i els que han baixat, no? De primera catalana. Però bé, perquè ens en tanquem, jo crec que el Tordera pot fer un bon paper. Ara bé, els partits seran completament diferents. Ja no ens trobarem amb 10 equips tancats tots al darrere. Aquí ja hi ha gent com, per exemple, l'Arbúcies, el Fornells, el primer equip del Fornells, el Roses, l'Esporting Vidrarenca, el propi Banyoles, que és equip de primera, era equip de primera catalana. Uh-huh. Són equips que de ben segur ens oferiran un joc possessiu molt semblant al nostre. Per tant, aquí hi haurà de guanyar una altra cosa. La categoria canvia, el nivell també, i per tant serà molt interessant. Jo, per exemple, tinc ganes, si em preguntes, de tornar a veure'ns les cares i de gaudir de bon futbol, com per exemple amb l'Arbúcies, que sempre ens reben molt i molt bé i tinc molt bon record, així com el Farners i el Roses, que és el que està més lluny, però que aquell camp també és bonic.
1: Una categoria que aquest any, per exemple, han baixat 4, que la temporada vinent en principi serà el mateix. Uh-huh. El Blanes ha estat empatat amb el que marcava el descens, és a dir, que ho ha passat malament, però que s'ha reforçat molt bé. Sí. L'Arbúcies em consta que també s'ha estat reforçant. L'Esporting Vidrarenca potser ha perdut algunes de les seves peces que havien quedat sisens, però que també conec algun parell de fitxatges que han fet, i recordem que va ser l'equip que va fer baixar el Tordera sí. Passades les temporades. I hi hauran bons desplaçaments cap a, ho hem dit al principi, cap a l'Empordà, com són els Roses, l'Empúria Brava o el Sant Joanenc, tot i que un és a en el Ripollès, doncs veurem aquests desplaçaments, també haurem d'anar cap a la Garrotxa, sí. Perquè han nostres desplaçaments a bonic, eh?
0: No, la veritat és que ja no ens queda tot a prop, eh? Hem passat d'anar amb aquí a Arbúcies, Arbúcies a Hostalric, Breda, no, que a mi m'agrada molt, eh? O sigui, per mi, les millors lligues és una com la de l'any passat. Bueno, que tot
1: que pots obrir braços i abraçar-nos a tots.
0: I arribes, que en 20 minuts estàs aquí al costat i no, més que res, perquè això és el que fa que les aficions es moguin, també.
1: Sí.
0: I així que li igual en els camps, tant el de casa com el de fora. Per tant, això és el que m'agrada. Ara bé, sempre tindré l'opció de posar Ràdio Tordera a la YouTube.
1: Això sí.
0: Si us queda molt lluny, no...
1: Aquesta serà sempre l'opció, a no ser que hi hagi algun enrenou, eh?
0: Esperem
1: que no.
0: No, aquí aquesta categoria ja hi ha més nivell. Ja.
1: Les coses són més sèries,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, les coses són més serioses, sí.
1: Otva, per anar acabant una mica, què esperes d'aquesta temporada que està a punt de començar? Falta potser un mes i unes setmanetes doncs, per començar.
0: Bé, el Club Futbol Tordera té molt bon equip, jo insisteixo. Crec que té un... molt bon equip respecte a aquesta lliga de segona catalana que hem comentat, per tant crec que pot fer un bon paper. Ara bé, el nivell, el ritme, el tipus de joc no és el mateix que tercera catalana, no guanyaràs tan fàcilment i baixen 4 equips. Per tant, no et pots adormir de cap de les maneres en cap tram de temporada. Ara bé, jo crec que aquests nanos poden aspirar a mirar cap amunt, estan a segona catalana. Que ens acompanyin tot, la salut, les no lesions i amb això que faci un bon paper el Club Futbol Tordera. No serà fàcil, però ens trobem amb equips que tenen camps grossos i, per tant, que això ens poden afavorir.
1: Per tant, confies que el Tordera, a banda de mantenir la categoria, aspiri potser alguna coseta més i pugui somiar?
0: Jo crec que l'objectiu ha d'estar a sobrepassar la mitja taula i poder rascar... Bueno, fer una temporada com la que ha fet l'Arbúcies, que l'ha fet molt bona, que ha entrat a play-offs. Per tant, jo crec que l'objectiu ha de ser aquest, contemplant l'equip que té el primer equip del Club Futbol Tordera. Ara bé, no cal que no ens podem adormir, perquè, insisteixo, vull dir, és molt difícil. Jo crec que és més difícil triar els equips que baixaran que l'equip que guanyarà la Lliga. Jo, per mi, és més difícil treure'n 4 que triar-ne un.
1: Si haguessis de triar un ara mateix?
0: Jo, per història, el Banyoles, però jo crec que no. Jo crec que aquesta temporada ens en podem anar cap al Sant Jaume Olot B. Per mi tenen molt bon equip. A més, l'altre dia estava mirant el Girona a Olot i explicaven que bé, que alguns dels jugadors que havien jugat contra el Girona no sé si, no sabrien si tindrien minuts en el primer equip de l'Olot i que per tant s'anirien al filial, al Sant Jaume. El Sant Jaume és un equip que juga molt bé, jugadors molt joves, però... Perquè ens entenquem, és el són els
1: descartes de l'Olot, no passa res.
0: No només de l'Olot, sinó del Girona, t'arribaria a dir, eh? Vull dir, són jugadors amb un nivell altíssim i per mi els... Jo crec que el millor equip talentós de la categoria, però insisteixo que per mi és més difícil triar els quatre que baixen que el guanyador.
1: Em consta també que el Blana s'ha reforçat amb gent que havia jugat a tercera federació. Per tant, bon nivell, és a dir, tots els equips estan reforçant molt bé i estan pujant molt al nivell de la categoria.
0: Sí, sí, sí, la veritat és que bé, poder fitxar gent de fora i que ha estat en categories superiors és complicat, però jo prefereixo el que ha fet el Club Futbol Tordera, que és fer tornar gent...
1: És molt més bonic si final és el millor, doncs acaba sent més bonic, és a dir, tens aquest sentiment de pertinença molt més fort.
0: És veritat que això, doncs, hòstia, enhorabona per tots, perquè el Vidreres, per exemple, també ha tingut diferents canvis a la plantilla, ja ha fitxat... Veurem com va tot, veurem, perquè també t'has d'adaptar una mica, no?, en els equips, i això és el que he dit jo sempre, no?, que quan aquí a Tordera hem portat algun jugador de fora que no ha jugat mai aquí, doncs a veure com s'adapta a tot plegat, però si és un jugador que ha jugat ja anys anteriors aquí a casa, doncs ja sap de què va la cosa.
1: Uh-huh. Ota, per acabar, saps ja que, bueno, les típiques preguntes que sempre et faig a vegades amb la temporada o amb coses del Mundial, és molt fred dir-ho ara, però m'agrada perquè ho compararem després quan acabem, però m'agradaria que em diguessis l'MVP de la temporada del Tordera.
0: Fem una cosa, te'n dic un avui, que estem a juliol, i te'n dic un altre al setembre o així, abans de començar la temporada.
1: Bé, perquè... Bueno, els hauràs de jugar, hi haurà pretemporada...
0: Sí, sí, no, perquè...
1: Vale, sí, sí, sí, m'agrada.
0: Ah, clar, però ara ve la part on he de pensar un jugador.
1: Clar, vull com l'MVP i el revelació.
0: Uf!
1: És a dir, algú que diguis, ostres, ha fet molt bona temporada, seria l'MVP, i d'altre que diguis, bueno, és un jugador que potser espero que jugui bé, però resulta que després... Fa una temporada descomunal. Sí, sí, ja t'ho he dit, que hòstia, aquestes eren les preguntes que sempre et faig pensar, però que sempre m'agraden. A més, és una temporada que es torna aquesta segona catalana. Recordem que és el 19 i 20 de setembre. Començarà el 19 i 20 de setembre i ja ho tindrem per aquí, per Ràdio Tordera, com també el partit de festa major de pretemporada.
0: Jo crec que Serrano farà una molt bona temporada aquest any i...
1: Pot ser algun fitxatge també.
0: Sí, jo crec que ens sorprendrà Carlos, també, sí. No et sé dir quina... Mira, revelació Carlos, perquè no l'hem vist jugar, diguem-ne, i MVP jo crec que... Serrano.
1: Dos extrems, m'agrada. Això vol dir que hi haurà molts gols.
0: Hòstia, clar. Hòstia, és veritat.
1: Això vol dir que hi haurà molts gols, m'agrada.
0: És veritat. Voldria dir Badó, perquè jo crec que Badó encara... O sigui, per mi ha sigut un dels millors de la temporada i encara ho serà més aquesta temporada vinent, però clar, no és revelació, llavors. Bueno, jo de moment et faig dos tantejos així,
1: sí,
0: i a partir del setembre...
1: No, clar, ja t'he dit que era molt fred, i més ara, que només hem vist un anunci per xarxes socials i prou. Ot, moltes gràcies per estar aquí, per omplir aquest espai amb el Club Futbol Tordera. Ens veiem d'aquí aviat per començar també a parlar sobre la pretemporada que tindrà els partits del Club Futbol Tordera, i més tard... Doncs per començar la temporada.
0: Una temporada que es planteja molt, molt interessant. Gràcies a tu, Jordi.

Doncs vinga, fins aquí arribem. Quan ja gairebé arriben les 9 en punt del vespre, acabem la setmana, acabem aquesta banqueta d'estiu de divendres 24 de juliol. Ha estat tot un plaer doncs, compartir aquesta estona assentat al costat de l'Ota a la banqueta i també amb tots vosaltres, que esperem que hagueu gaudit i hagueu també après sobre aquests fitxatges que ha fet el Club Futbol Tordera. Parlant del futbol, ens veiem ben aviat amb moltes notícies ben fresques i de rivals també de la pretemporada. Que vagi molt bé, bon cap de setmana i ens tornem a veure dilluns.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes, a Dental Company Tordera, tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana cita al 930 13 02 78.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
6: Ràdio Tordera.
7: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
8: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
9: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine aquest juliol i agost i aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El Tribunal Suprem ha aplicat la llei d'amnistia a l'exconseller i expresident de la Mesa del Parlament, Roger Torrent, i als exmembres de la Mesa, Josep Costa, Eusebi Capdepedrós, Adriana Delgado, així com l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, i tres activistes més. Els membres de la Mesa havien estat encausats per desobediència, el Tribunal Superior de Justícia els havia absolt i la Fiscalia havia recorregut. Serracant havia estat condemnat per desobediència també, mentre que els activistes ho havien fet per desordres públics. Aquesta decisió arriba després, recordem-ho, del pronunciament del TJUE la setmana passada. I el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades de manera gratuïta per seguir l'eclipsi del 12 d'agost als punts d'observació que la Generalitat ha habilitat. Les institucions i entitats municipals que col·laboren a l'organització dels 23 punts oficials s'encarregaran de repartir els objectes de protecció visual, tal i com s'ha explicat avui des de la Conselleria de Recerca i Universitats. Des de la mateixa atenció als mitjans, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que els Mossos d'Esquadra desplegaran 700 efectius pel dispositiu aquella mateixa tarda.
3: És important incidir en la importància de planificar la teva ruta, planificar el teu viatge, abans de no fer-ho sobre la marxa. I nosaltres també, des de l'àmbit d'Interior i des de l'àmbit de Protecció Civil i Mossos, agents rurals, Servei Català de Trànsit i 112, també anirem donant informació específica. És important que, perquè aquest sigui un esdeveniment exitós, segur i sobretot que permeti conciliar diferents interessos, doncs la gent sigui responsable.
2: I el Departament d'Agricultura ha anunciat una nova convocatòria d'ajuts de 40 milions d'euros per modernitzar els regadius de Catalunya durant els propers 3 anys. L'objectiu és que les comunitats de regants puguin planificar obres per millorar l'eficiència de l'aigua i preparar-se per a futures sequeres. Avui que el preu del barril de petroli s'ha disparat als $100 per primera vegada des del maig, impulsat per l'escalada de la detenció a l'Orient Mitjà de la guerra. Aquest augment amenaça d'encarir encara més la gasolina i el dièsel, que ja acumularien una tendència a l'alça durant aquest mes de juliol. Segons els analistes, també hi ha una rebaixa de 5 cèntims per litre amb la bonificació de combustible, que a més passarà de 15 a 10 cèntims a partir de l'1 d'agost, fet que agreuja encara més els preus. I acabem parlant del Xer Festival, que omple Barcelona de música urbana. La 8a edició espera plegar 30.000 persones al fòrum amb un cartell liderat per Mikey Towers, Lola Indigo, que de fet ja ha començat, De La Rose o Omar Kurs.
4: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Estàs escoltant Bones Vibres, amb Maritrini Hernández.

Bon vespre, benvingut, benvinguda a les zones del 107.1 de la freqüència modulada. Des de Ràdio Tordera i com cada divendres de 9 a 11 de la nit iniciem en aquest moment el Bones Vibres. Divendres 24 de juliol del 2026, avui és el dia de Santa Cristina, també dia de Sant Cristòfol. Tenim un vespre calorós arreu, jo diria arreu del món, però no és així, perquè la meitat està en l'hivern i l'altra meitat estem a l'estiu. No ens escolarem cap a casa meva, cap a casa nostra, i hauríem de dir que tenim molta calor. Aquí fa molta calor. Però d'això es tracta, perquè és estiu, eh? Calor, estiu i festes majors. Avui és la festa major, el dia gran de Lloret de Mar. El dia de Santa Cristina és el dia gran de Lloret de Mar. Avui són les festes majors del poble que està justament al costat, de Blanes. Avui focs d'artifici. Fins al dia 26, el dia gran de Blanes, que és el dia de Santana. Per cert, Blanes és un caos, perquè surto de Blanes i és un caos. Cotxes que entren i que entren i que entren i que entren i que entren. Normal, perquè voler veure els focs artificials. Si no m'equivoco, és la 54, sí, edició. Focs que surten des del penya-segat, que indica que s'inicia la Costa Brava, des del penya-segat que s'anomena Sa Palomera. Doncs totes aquelles persones que ja estigueu a peu de platja, que estigueu ja col·locadets a Blanes i a Vora Mar, que gaudiu molt dels focs d'artifici. Seran d'aquí una hora i mitja, eh?

penúltim divendres del setè mes de l'any. I nosaltres continuem així, amb tot el nostre carisma, amb tota la nostra actitud positiva, sempre l'actitud positiva, a través de música i informació amb aquest programa, el Bones Vibres. Salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom és Maritrini Hernández i amb tu, en aquesta ocasió, una nit d'estiu.

0: Una cançó, un tema musical molt adient per la nit d'avui. Per qualsevol nit fins que s'acabi l'estiu. El rock d'una nit d'estiu. Una cançó icònica, un tema ja tradicional per qualsevol nit de l'any i sobretot per les nits d'estiu i de festa major. Un tema que ja té els seus anyets, eh? Ja té els seus anyets. Té 43 anys, interpretada per Miguel Ríos. Més cançons, més música. Sabies que avui és el Dia Internacional del BDSM? I clar, si em preguntes, i què és això? T'ho explico després, quan arribem una miqueta a les hores golfes. Més cançons, més música.
1: Tordera. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera.
0: M'ha quedat clavat això. Vinga, que vull que soni una cançoneta, la que tinc preparada, a la One, a la Two, a la Ceci, no haurem de... Ah, clar. Clar. Ens anem al costat d'Abraham Mateo. Anem a recordar la vella escola, aquelles coses que ens ensenyaven i de tant en quant arrosseguem i de tant en quant oblidem.

Un d'aquests en ritmes que de tant en quan cal tornar a portar del calaix del record. Abraham Mateu amb la cançó On l'escut, o el que és igual a dir La vella escola. La ràdio, Ràdio Tordera, bones vibres, l'estiu, tot, perquè tot junt sigui un acompanyament que estigui amb tu i per tu. Avui, dia de Santa Cristina, dia de Sant Cristòfol, dia gran amb moltes poblacions i, a més, avui s'inicien les festes de moros i cristians de la vila de Lluïsoia, a Marina Baixa, està al País Valencià. Avui també és el Dia Internacional del BDSM, ja t'avanço que t'ho explicaré. I si no, investiga. Acostant-nos a hores golfes. I avui és el Dia Internacional de... una cosa de casa nostra. De la rumba catalana.

canta i sigues feliç. Una actitud i una proposta realment positiva que hem de tenir dia a dia. Sumem moments, i en aquesta ocasió sumem patrimoni cultural. Sí, sí, patrimoni cultural. La rumba, patrimoni cultural, i així ho va decidir el Parlament de Catalunya. Va reconèixer aquest gènere musical com a patrimoni cultural imprescindible. Imprescindible aquest reconeixement, eh? Llavors, cada 24 de juliol es celebra el Dia Mundial, o el Dia Internacional, de la rumba catalana. Més cosetes de la nostra música, d'aquest gènere tan meravellós i tan típic de casa nostra. Entitats com la Plataforma per la Rumba Catalana impulsen aquesta data, 24 de juliol, per donar vàlua a la música tradicional. I per celebrar aquest dia, el Dia Internacional de la Rumba Catalana, i aquest reconeixement de patrimoni cultural, Nosaltres ens hem atrevit directament a anar al rei de la rumba, en Peret.

aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

La nit està que crema i mai millor dit, i fa una calda, ara ho comentava amb una companya que crema, la nit està que crema, i el cel també, de molts de focs d'artifici artificials que s'estan celebrant en aquests moments i estan a punt d'esclatar a moltes poblacions de Catalunya. Si vols un estel... En no res esclataran els focs artificials al cel de Lloret de Mar. Avui Santa Cristina, dia gran a Lloret de Mar, Girona.

que crema. I a dos quarts d'onze de la nit, el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Blava a Blanes. Com està Blanes? També ho comentava ara. Com està Blanes, per l'amor de Déu? Que és que ja no cap re, ja no cap re. El més important de tot és que si ja aconseguiu aparcar el cotxe, doncs que gaudiu de les festes majors. Està difícil això de l'aparcament, eh? Més cançons, més música i parlem de més festes majors. També parlem d'amor, d'aquelles coses que a vegades no es diuen i que anem pensant i van passant els anys i passen i passen i possiblement ara és una bona data per dir, ei, si tu penses en mi i jo penso en tu, què fem? Doncs ens ajuntem.

Fes-me un petit senyal, segurament t'estimo, i amb focs artificials, eh? De fet, aquest cap de setmana hi ha focs artificials a moltes costes, a molts pobles. A molts pobles també interiors i de costa. Anem directament a alguna de les poblacions que estan celebrant la seva festa major. Tenim la festa major de Sant Bartomeu a Sitges. Les festes de les Santes, la festa major de Mataró, la capital de la comarca de la Selva. Ai, de la Selva, del Maresme. Estava pensant jo en la Selva Major, de les focs de Blanes i els focs de Lloret de Mar, que s'estan celebrant en 4 minuts, en una hora aproximadament, ja faran una hora, no, mitja hora, ja faran l'esclat, clac. Res, anem a rectificar. A la capital del Maresme, Mataró, la festa major de Mataró, les Santes.

Dinamita, Dinamita són ells i Dinamita és aquesta cançó. Dinamita és l'esperit i Dinamita són les bones vibres. La cançó i el grup que van ser presents a la cloenda del Mundial de la FIFA 2026. Els BTS amb Vitamina. Vitamina de Dinamita, clar que... Per cert, el passat divendres parlàvem del Mundial de Futbol i que dona alegria. Doncs sí, va donar molta alegria. La cloenda va ser meravellosa. La mitja part amb els cantants, molts artistes i un gran espectacle d'alegria. I una altra gran diva que va sonar, Madonna, i en aquesta ocasió anem directament a una de les noves interpretacions del seu darrer àlbum, el Confessions 2. La cançó que et porto, nova d'aquest 2026, actualitat 1000x1000. El Love Sensations de Madonna, la música, les sensacions en viu... I sumam moments de bona vibra.

0: d'estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.
2: 15 minutets i ens anem directament a les 10 de la nit d'aquest 24 de juliol del 2026, dia de Santa Cristina, Sant Cristòfol, dia gran de molts municipis de Catalunya. Lloret de Mar, avui és el dia gran de celebrar la festa major de Santa Cristina, patrona de la vila. A Blanes està en plena celebració de la seva festa major, la festa major gran del dia de Santa Anna, que serà el diumenge. I en aquests moments, des del dia d'ahir, 23, es van inaugurar i continuen els focs, els famosos focs, concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Comencen a 10:15 de la nit. Espectaculars castells de foc des de el penya-segat de Sa Palomera. Per cert, avui divendres, dia 24, protagonistes Portugal, la pirotècnia Duarte de Portugal. Demà serà els d'Ourense i el diumenge, el dia gran de Santa Anna, la pirotècnia valenciana de València, precisament. Més municipis amb festes majors. Continuem a la província de Girona, a Salt. Viu els dies centrals de la seva festa major amb barraques i concerts. També barraques, concerts i xerinola a la seva festa major a Fornells de la Selva, a Vilaür, a Fortià i a Joanetes.

I de la província de Girona ens anem directament a Barcelona, a Poble Sec, que està visquent en aquests moments els seus últims dies potents a la Festa Major del Poble Sec 2026. Demà dissabte, dia 25, destaca el correfoc infantil a les 7 de la tarda i el correfoc d'adults a 10:15 de la nit pels carrers del barri del Poble Sec. A la Clota també tenim festa. Aquest petit i autèntic barri del districte d'Horta-Guinardó celebra la seva Festa Major de la Clota fins al diumenge 26 de juliol. I des de la ciutat de Barcelona ens anem directament a la comarca del Maresme, a Mataró, com us dèiem anteriorment, les festes de les Santes de Mataró, una de les festes majors més importants de Catalunya, plena de foc, castells, música, el Parc Central i actes tradicionals. I dins de la comarca del Maresme ens situem a Canet de Mar, molt apropet, molt apropet. Canet de Mar tanca aquest diumenge, dia 26, dia de Santa Anna, la seva llarga i concorreguda Festa Major de Canet de Mar. Més festes majors i més alegria.

10 minuts i les 10 de la nit. Altres municipis de la província de Barcelona que celebren les seves festes majors són, per exemple, els hostalets de Pireola, a l'Anoia, en plena celebració de la seva festa major tradicional amb activitats populars per a totes les edats. També les festes de Sant Jaume, que no ens oblidin, el Berguedà, Sant Jaume de Frontanyà, el municipi més petit de Catalunya, celebra la seva festa major i fira d'artesania. I a Veges, el Baix Llobregat també celebra la seva festa major d'estiu. I de Barcelona ens anem directament a comarques del Ponent, a la Plana de Lleida. Ens situem a Puigverd de Lleida, celebra la seva festa major de juliol 2026, que inclou una gran varietat d'actes populars i la seva festa major jove als vespres. A Corbins està immens a les seves festes de Sant Jaume a Corbins. Exactament, s'inicien avui dia 24 i estaran fins al 26 de juliol. I a la granja d'Escarp viu de ple la seva festa major de Sant Jaume amb ball, gresca i tradició a la vora del riu Segre. Encara a Lleida, a la població d'Arbeca, toca celebrar el Festival de Sant Jaume d'Arbeca amb revetlles populars a la fresca. I a Belianes i la Fuliola, dues localitats de l'Urgell, amb festes populars per a celebrar fins al dia de Sant Anna. Anem a climes més fresquets. Per exemple, ens anem a les comarques del Pirineu. Ai, està guai, està guai. A la Pobla del Segur, festa. A Bellver de Cerdanya, festa de Sant Jaume. A Montclar d'Urgell, festa. Està guai, està guai.

No ens cansarem mai de dir-te que està guai, molt, molt guai, compartint i continuar amb tu una nit més d'estiu. T'hem informat o bé t'hem recordat alguna de les festes majors que s'estan celebrant actualment a Catalunya. Hem anat a Girona, a Barcelona, a Lleida, al Pirineu i també, clar, dic Pirineu, ja se sap, hi ha part de Lleida, part de Girona. Però ho hem dit amb allò de terres fresquetes, eh? Doncs mira, què ens queda? La comarca de Tarragona. Està guai, està guai també visitar la Costa Daurada i Camp de Tarragona. Ens anem directament a la Vila Seca donant el tret de sortida oficial a la seva festa major d'estiu Vila Seca 2026 en honor a Sant Esteve. Aquest cap de setmana s'omple de concerts, cercaviles i activitats familiars. Més festes a la província de Tarragona, a Cabra del Camp, a l'Alt Camp, celebra dies forts de la seva festa major de Sant Jaume fins al dia 26. També festa a Vilallonga del Camp, al Tarragonès, i a la Canonja, que està diumenge en els actes previs i del cap de setmana de la seva festa major d'estiu. Anem directament a les Terres de l'Ebre. Jo no sabria si anar-me directament amb els fets, eh? Poder la poso ara en un segonet, vaig a buscar. Mira, tenim les Terres de l'Ebre i de l'interior a Tivissa tenim el poble que està ben engalanat celebrant els actes centrals de les seves festes majors d'estiu. També a la Torre de l'Espanyol, a la Ribera d'Ebre, festa major de Sant Jaume. I a Godall, a Montsià, celebra la seva festa major de Sant Salvador, que comença just aquest cap de setmana amb bous, xarangues i sopars populars.

0: I ja que el repàs de les festes majors, d'alguna de les festes majors que s'està celebrant a Catalunya en aquests moments, hem finalitzat amb terres de Tarragona, què tal si diem allò de Tarragona amb esborrona? 4 minuts, les 10, les notícies, i tornem novament amb bones vibres.
1: Tarragona amb esborrona, Constantí em fa patir.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. L'incendi forestal que s'ha declarat en una zona inaccessible de la serra de Roca Escudolles a Farrera, al Pallars Sobirà, continua actiu. Segons els bombers, és un incendi d'alta muntanya al qual és complex arribar per carretera. Hi han treballat fins a 34 dotacions, de les quals 12 eren mitjans aeris que han fet les darreres descàrregues abans que es fes fosc. La resta, principalment, eren vehicles lleugers, com tot terrenys, i un camió. A les tasques d'extinció i col·laboren un grup de bombers neerlandesos que es troben a Catalunya per conèixer les tècniques que utilitzen els bombers catalans. L'incendi afecta una superfície aproximada de 30 hectàrees de terreny forestal, segons dades dels agents rurals que treballen amb la hipòtesi d'un llamp com a possible causa del foc. Precisament el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres, que va cremar 2.200 hectàrees. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha explicat avui i ha dit que sembla que hi ha aquests indicis per obrir un expedient respecte, això sí, al compliment del contracte.
2: El que el Departament està analitzant en aquests moments i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa respecte al compliment del propi contracte. I aquí sí que sembla que pot haver indicis d'incompliment i, per tant, procediríem els propers dies a iniciar un expedient sancionador que no els puc acotar ni la quantitat, no està instruït, per tant, anirem informant, però sí que hi ha alguns indicis d'incompliment del propi contracte.
1: I una cinquantena de tractors tallen des de les 5 de la tarda a la rotonda de la C14 a Tàrrega en direcció a Agramunt per pressionar el Departament d'Agricultura perquè implementi mesures urgents i efectives per combatre la sobrepoblació, volem dir, de conills que afecta els camps de les comarques de Ponent. També reclamen que replantegi la gestió de les zones d'especial protecció de les aus, les conegudes com ZEPA. La protesta acaba just ara, a les 10 de la nit. El tall d'aquesta tarda es repetirà diumenge en un mateix punt, mentre que la setmana vinent la protesta es traslladarà a la C12 a Maials. Ho convoquen Unió de Pagesos, Assaja, el Gremi de la Pagesia, Plataforma Pagesos o Conills. I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat per intensitat de pluja demà. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts al nord-est de Catalunya i al litoral centre i sud. La màxima intensitat prevista serà des de demà dissabte a les 2 de la tarda i fins diumenge a les 8 del matí. Pel que fa a la calor, sembla que aquest cap de setmana, i ben bé fins dilluns, tindrem una petita treva.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Estàs escoltant Bones Vibres, amb Maritrini Hernández.
3: Potser aquest no és el lloc indicat.

0: Amb molt de romanticisme, amb molt d'amor i amb moltes ganes de viure una nova història sentimental, hem iniciat la segona part del Bones Vibres, amb tu i per tu, fins a les 11 de la nit.
1: Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
0: Nosaltres tenim tota la intimitat que vulguis. Estem tu i jo sols a través del 107.1 de la FM. Benvingut, benvinguda al 107.1 de la freqüència modulada. Avui, entre altres celebracions, és el Dia Internacional, el Dia Mundial de la nostra música, d'una de les nostres músiques, anava a dir, un dels nostres gèneres musicals. Música tradicional, música popular, la rumba catalana. Dia Internacional de la Rumba Catalana des del 2015, quan ho va proclamar el Parlament de Catalunya, un 24 de juliol. Ai, ai, ai.

El duet Estopa dedicant una cançó a la rumba i una cançó a un dels grans protagonistes del món de la rumba, el Pescaíllo, Antonio González. Com sabem, un personatge també vinculat a una família molt, molt artística, marit de Lola Flores, fill d'Antonio Flores, Rosario i Lolita Flores. El Pescaíllo era d'aquí, de Barcelona, era de Barcelona, Barcelona. Més cançons avui, el Dia Internacional, el Dia Mundial de la Rumba Catalana. Doncs dir-te que la rumba catalana és un dels estils musicals nostres, és un estil nostre. Neix a Barcelona cap als anys 50 i és una creació única de música urbana convertida en tradicional, popular i més ja pop a mesura que van passant els anys i en noves generacions. Els que sonen en aquests moments són els Samaia. Els Samaia sempre acompanyaven l'anomenat rei de la rumba, que era Peret. De fet, los Samaias, el Pescaíllo, sempre estaven al voltant de grups del centre de Barcelona, de barris de Barcelona, i també en Peret, el proclamat per ell mateix, el rei de la rumba. O com a mínim, ell em va dir a mi en una entrevista de farà uns 30 anys que la rumba catalana, va néixer a la seva habitació. Sí, sí, tal qual m'ho va dir en Peret, en viu i en directe aquí a les zones de la ràdio. Jo li vaig preguntar on va néixer la rumba catalana i em va dir, a la meva habitació. I així es va proclamar el rei de la rumba. Ahí.

Ai, ai, ai, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Barcelona. Bona paraula, estic. Barcelona i tot el seu context té molt de poder. I més avui celebrant el Dia Internacional de la Rumba Catalana.

Si pogués, de fet ho faré ara perquè ja puc, editaria aquesta cançó i diria: Barcelona i la rumba catalana tenen molt de poder. Cal recordar i no oblidar mai que la rumba catalana va ser creada pels gitanos catalans. Una música que la tenim molt a dins i espero que aquesta nit, una de les nits que s'està celebrant festes majors a barris populars de Barcelona, soni molta, molta, molta rumba i que cridin ben alt que des del 2015 és patrimoni cultural i imprescindible recordar-lo per la nostra cultura. A Poble Sec, que s'està celebrant les festes, a la Clota també. Ai, la Mediterrània. Vinga, ens continuem amb aquesta frescor. Ens anem a la platja, anem a la muntanya, qualsevol lloc és bo, sempre i quan anem a gaudir del moment.

0: És el millor lloc del món, el Mediterrani.
1: Mediterrani.
0: El Mediterrani, una cançó que ens ha portat, no fa pas gaire, Els burros, els buhos, he dit els burros, sí, he dit els burros, m'ha sonat la llengua. Doncs bé, és que hi ha una banda que es diu Los Burros, Els buhos, els catarres i Henry Méndez. I que no passa res si ens equivoquem, rectifiquem, que és de savis. El cant de les trompetes i un bombo que esclata... Ai, aquesta caloreta que apreta fins i tot el cervell. Però tenim unes ganes de festes brutals, brutals, brutals. Dins les venes, ni les Maldives. Amb aquesta calor, l'únic refugi és la pista de ball, la mar, la festa, la ràdio i tu. Sí, tu, acompanyat de nosaltres, clar que sí. Bona companyia, tu i tu. Avui, dia 24 de juliol del 2026, fins a les 12 de la nit, perquè ja serà un altre dia, evidentment. Avui, segons el calendari gregorià i segons ens informa i ens en replica la Viquipèdia, és el 205è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Encara m'estic rient jo amb allò dels burros. Espera't, que vaig a buscar-te una cançó que sí que existeixen els burros. I a més el cantant és molt famós.

Mira, ja tinc una cançó dels burros, los burros. Saps què passa? Que faig 50 coses a la vegada i de tant en quan la ment me se'n va i amb aquestes calors és horrorós. Perquè la ment fa el que vol i a mi ja m'agrada, jo la deixo anar. Si he de rectificar, rectifiquem, eh? D'això es tracta, de riure de nosaltres mateixos. Doncs avui dia 24 de juliol és el 205è dia de l'any, segons el calendari gregorià. Tenim 160 dies per continuar gaudint aquest 2026. Avui és el dia de Santa Cristina, avui és el dia de Sant Cristòfol, avui és el dia internacional de la rumba catalana. Avui s'inicien les festes de moros i cristians de la vila joiosa a Marina Baixa, al País Valencià. I avui és el dia internacional del BDSM. Ja tinc la cançó preparadeta, eh? Ja t'ho explicaré. Ai, el fuet i la pala i aquestes coses. Jo m'entenc. Però clar, hi ha un BDSM molt, molt suau i un BDSM molt bèstia que jo ja no agrada tant. Només alguns. Jo seria una parafília, però bé, ara no et parlaré d'aquestes coses. Ens anem a les coses divertides. Los burros i Rosa de los Vientos. Canviem d'estil, eh? Canviem de ritme. Però veus com existeixen los burros? Després et dic qui són. A més, són de Barcelona. Ah, per més informació. Són dos.

Ha anat bé, ha anat bé que en comptes de dir los búhos hagi dit los burros. I d'alguna manera he recordat, evidentment, que existien los burros. Però com a nom artístic, perquè de burros em penso que ho som tots d'una manera o una altra en algun moment de la nostra vida. A més, tenen cançons xulíssimes, però sí, els coneixes, els burros, de tota la vida a Barcelona, des de fa moltes dècades. Doncs, efectivament, Los Burros va ser el grup de rock espanyol format principalment per Manolo García, vocalista, i Quimi Portet, el guitarrista, components de què? De l'último de la fila. Los Burros estaven complementats pels músics Antonio Fidel, al baix, Josep Lluís Pérez, a la guitarra, i Jordi Vila, a la bateria. Tots nascuts a la ciutat de Barcelona. Vinga, va, avui, 24 de juliol, dia de Santa Cristina. No sé per què tal dia com avui, i més un nom tan tradicional, eh? Perquè Cristina ve de Cris, no?, se suposa. Doncs fixa-t'hi, patapum, alguns països diuen, doncs anem a celebrar una pràctica divertida del món de la sexualitat, el Dia Internacional del BDSM, que és la denominació que s'utilitza normalment per designar alguna pràctica així divertida i també amb una mica de dany, de dolor, en el món de la sexualitat. Alguns diuen que arriben fins a l'èxtasi. Si vols més informació, la busques per internet, hi ha molta, eh? Sempre i qual sigui consentit, que cadascú faci amb la seva sexualitat el que vulgui.

Hem tingut en pocs minuts dos grans seductors del món de la música i també del món del romanticisme. Eros Ramazzotti i després Tom Jones. El termòmetre que puja, puja, però jo et diria, si el termòmetre puja, nosaltres pugem el volum. Menys queixar-se de la calor i més saltar a qualsevol concert de la vida que l'apuntar-se. Nits curtes, calor intensa i festa eterna. Camí a les 11 de la nit d'aquest divendres, penúltim divendres del mes de juliol. Estem amb una fase de lluna creixent. I tu diries, i què té a veure la lluna? Molt. Perquè estem a fase creixent, creixen els somnis, canvien coses, sí. Perquè la lluna nova, anterior de la setmana passada, era potent d'iniciar coses guapes. I aquesta lluna creixent és que les coses van de pressa. Ai, una de les cançons populars. Vinga, canviem. Una de les cançons populars d'aquestes festes és aquesta. Xavier, què veus? No em diguis que és aigua, eh? Que no m'ho crec. Posa-li una mica de misteri.

Quin mot més xulo per recordar en els darrers minuts del Bones Vibres d'aquest 24 de juliol del 2026. Xalà. Xalà, el que ve a ser el mateix, passar-ho bé, divertir-se. M'ha donat per anar al diccionari de la llengua catalana. Concretament al diccionari.cat, que podem trobar tots a internet. I he anat a buscar directament l'etimologia d'aquest mot, d'aquesta paraula, xalà. I mira. Si utilitzem el verb en intransitiu, vol dir esbadir-se alegrement, regalar-se, dedueixo que temps. I si l'utilitzem com a pronominal, el verb, com que t'aixales, eh? T'aixales, que t'ho passes bé. M'agrada. Un mot que utilitzo molt poc i hauria d'utilitzar més, eh? I al costat del Figa Flowers i Lluís Gavaldà, que són els protagonistes, les veus d'aquesta cançó, doncs tornem a fer servir, o fem servir encara més, un concepte molt nostre, el xalà. Prometo que l'utilitzaré més, aquest mot, eh? Xalà. De fet, feia molts anys que utilitzava moltíssim, però n'hi ha mots que es van perdent per algun motiu. Xalala, amb aquesta cançó, no, que doncs posem quasi bé punt i final al Bones Vibres d'aquest divendres. Fem un petit repàs, vinga, ràpid. Avui, dia 24 de juliol, felicitat a totes les Cristines, vale? Felicitats a tots els Cristòfols. Avui és el, a veure, 205è... Sí, 205è dia de l'any. En definitiva, ens queda encara 160 dies per continuar gaudint aquest 2026. M'estic rient perquè he tancat la pàgina on tinc totes les cançons i mentre que anava parlant dic, apa, que m'has anat. Doncs jo, de forma molt xalant, l'he recuperat i no t'has adonat ni compte, veus? 3 minuts, les 11 de la nit. Divendres, penúltim divendres del cap de setmana. Mira, aquesta cançó que escoltes, jo la tinc en el cap com d'aquelles cançons que s'escoltava sempre a qualsevol festa. El bamboleo dels Gypsy Kings. Doncs a música rumbera, a música tradicional catalana, perquè avui és el Dia Internacional de la Rumba. Doncs ens quedem amb aquesta música rumbera. Doncs cal recordar que un dia 24 de juliol del 2015 el Parlament de Catalunya va decidir declarar la rumba catalana com a música tradicional i popular. De part meva, el que sempre et dic, sigues feliça e intenta, com a mínim intenta, fer el bé. Perquè és molt important ser feliç, moltíssim. Ens estalviem de pressions i patiments. És important ser feliç, però si fas el bé, encara seràs doblement feliç i faràs un efecte papallona immens. Doncs res, ha estat un plaer, com cada divendres, tornem divendres vinent. T'he acompanyat novament en el Bones Vibres a través de la música, de la informació i a través de les ones màgiques de la ràdio. La ràdio és part de la nostra màgia. És el nostre punt de trobada. Salutacions ben cordials d'una servidora. El meu nom, Maritrini Hernández. I a tu et dono un petó, mac, que siguin dos, mac, mac. I una abraçada ben forta. Bon cap de setmana. A gaudir. A xalar.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, som divendres 24 de juliol. Les quatre paraules del dia són baixa, jove, cinema, mòbil. Baixa, Tordera registra una tendència a la baixa en els nivells de pifes a l'aigua. El consistori avança en les solucions per garantir el subministrament i obert el termini per demanar la subvenció del programa Tu Més U per incentivar la contractació. Es tracta d'una ajuda que atorga 1.200 euros durant un any als autònoms que no tinguin treballadors i vulguin contractar per primera vegada. Jove, la Copla Berga Jove actua avui a la plaça. Dissabte tindrem Ball Folk en Joan Pol Duet. I demà es celebra la plec a l'ermita de Sant Jaume. La missa serà a les 10. Al finalitzar hi haurà un aperitiu. Cinema. Dissabte arriba la Festa Major de Niagara Park amb una programació dedicada al cinema. I l'Hospital de Calella estrena dos nous espais per a les famílies amb una inversió de 97.000 euros. Mòbil. L'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà Mòbil de la Generalitat, s'instal·larà a Tordera el proper dilluns 27 de juliol. Serà de 9 a 11 del matí a la plaça Concòrdia per poder realitzar diverses gestions. I últimes hores per inscriure's a la tercera edició del FUTMAS Futbol 7. Avui es tanca el termini per participar al torneig. L'organització alerta de possibles canvis o suspensions per falta d'equips. Tordera registra una tendència a la baixa en els nivells de pifes a l'aigua. El consistori avança en les solucions per garantir el subministrament. Escoltem el que explicava ahir l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
2: Les dues properes setmanes que venen, és a dir, la setmana vinent tindrem els resultats de la mostra aquesta setmana, el dilluns vinent en prendrem una altra i hauríem d'anar-nos-en d'aquí 15 dies per saber si efectivament, tal com ens demana Salut Pública, és que es demostri la tendència a la baixa per declarar de nou l'aigua apta a Tordera. Sembla que anem en el bon camí.
1: Avui és el Dia Mundial de l'Autocura, és Santa Cristina i Sant Cugat. Avui fa anys l'actriu i cantant Jennifer López, que fa 57 anys. Falten 19 dies per l'eclipsi solar, 31 dies per Sant Bartomeu. Avui esperem un temps marcadament d'estiu, amb sol radiant, temperatures màximes entre els 33-34 graus. Farmàcia de Guàrdia, la Pérez Martra, el veïnat de Sant Pere. Informada la mort del senyor Andreu Abat Vall-Llobera, als 72 anys, la cerimònia serà avui a les 11 del matí a l'església, i de la senyora Rosa Formiga Marquès, als 85 anys, cerimònia que serà avui a les 4 de la tarda al tanatori de Tordera. Fa un any explicàvem que les autoescoles tordarenques arribaven a una situació límit per la manca d'examinadors. Fa 5 anys, el nou bar de l'esplai de la gent gran avançava a bon ritme, i fa 10 anys explicàvem que totes les persones evacuades preventivament de l'incendi forestal de Blanes ja havien pogut tornar a les seves llars. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és la darrera hora, la darrera entrevista sobre l'estat de l'aigua a Tordera amb l'alcaldessa Elisabet Mejías.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.
3: Els èxits de Ràdio Tordera, la música que es fa escoltar.

101 FM. Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

Radio Tordera. L'emissora que t'escolta.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Els saludem des dels serveis informatius de Ràdio Tordera aquesta jornada de divendres 24 de juliol. Tordera registra una tendència a la baixa en els nivells de PFAS a l'aigua.
2: El consistori avança en les solucions per garantir el subministrament, ens ho detalla Elisabet Mejías.
3: Les dues properes setmanes que venen, és a dir, la setmana vinent tindrem els resultats de la mostra aquesta setmana, el dilluns vinent en prendrem una altra i hauríem d'anar-nos-en d'aquí 15 dies per saber si efectivament, tal com ens demana Salut Pública, és que es demostri la tendència a la baixa per declarar de nou l'aigua apta a Tordera. Sembla que anem en el bon camí.
1: Obert el termini per demanar la subvenció del programa Tu Més 1 per incentivar la contractació.
2: Es tracta d'una ajuda que atorga 1.200 euros durant un any als autònoms que no tinguin treballadors i vulguin contractar per primera vegada. Rafael Gado, regidor de promoció.
4: Aquest ajut, com he dit, de 1.200 euros mensuals durant un any implica el compromís de fer un contracte indefinit i mantenir-lo durant 18 mesos.
1: La Cobla Berga Jove actua avui a la plaça.
2: Dissabte tindrem Ball Folk amb Joan Pol Duet.
1: Demà celebra la plec a l'ermita de Sant Jaume.
2: La missa serà demà a les 10 del matí i al finalitzar hi haurà un aperitiu.
1: I demà també arriba la Festa Major de Niagara Park amb una programació dedicada al cinema.
2: El veïnat s'omplirà de festa aquest dissabte 25 de juliol amb activitats infantils, un sopar temàtic i disco mòbil.
1: L'Hospital de Calella estrena dos nous espais per a les famílies amb una inversió de 97.000 euros.
2: Les sales situades a les plantes de medicina interna ofereixen descans, intimitat i un entorn càlid per millorar l'experiència assistencial de pacients i acompanyants.
1: I l'OH mòbil de la Generalitat s'instal·la a Tordera el proper dilluns 27 de juliol.
2: Els ciutadans podran realitzar tràmits administratius com l'ITCAT mòbil o el títol de família nombrosa i monoparental a la plaça de la Concòrdia fins a les 11.
1: En esports, últimes hores per inscriure's a la tercera edició del FUTMAS Futbol 7.
2: Avui es tanca el termini per participar en el torneig estiuenc i l'organització alerta dels possibles canvis o suspensions per falta d'equips.
1: Molt pendents també de la previsió del temps per aquest divendres, però al cap de setmana els detalls amb en Joaquim Serra.
5: De moment, situació meteorològica que continua marcada pel temps estable i per la calor aquí a la costa, però amb les hores comptades, perquè aquest cap de setmana, ja fa dies ho anem dient, tindrem un canvi de temps que es concretarà a partir de demà dissabte a últimes hores, ja amb un descens de les temperatures que notarem i que ens portarà un diumenge amb ambient més fresquet i amb un temps insegur i inestable. De moment avui, domini del sol, aquesta tarda alguns núvols poc importants. De cara a demà, tot continuarà més o menys igual al matí, però amb més núvols de cara a la tarda i ja amb un descens de les temperatures màximes. Les mínimes encara no. Els vents bufaran fluixos tant avui com demà, demà una mica més reforçats, la mar també s'alterarà una miqueta més, amb algunes àrees de maró demà a la tarda, i com dèiem, el que seria la matinada del diumenge sembla que tindrem precipitacions en forma de tempestes, sobretot a la meitat sud del Maresme, que després s'anirà estenent en forma de ruixats més irregulars i també menys destacables cap a la resta de la comarca durant el matí del diumenge. Fins al migdia, primeres hores del tarda, encara pot anar plovent de forma irregular. Després ja les precipitacions desapareixerien i donarien pas a un dilluns força més assolellat, tot i que amb unes temperatures que diumenge i dilluns de moment es mantindran força agradables.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: L'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías, ha anunciat en una entrevista a Ràdio Tordera que les darreres analítiques realitzades mostren una tendència a la baixa en els nivells de substàncies de PFAS, aquests microplàstics detectades als aqüífers del municipi. Concretament, l'última mostra presa la setmana passada es troba en un valor de 0,08, situant-se per sota dels paràmetres de risc establerts i oferint un missatge de tranquil·litat provisional a la ciutadania. Així ho explicava ahir l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías.
1: Aquest dilluns sempre és una altra mostra que sabrem la setmana vinent, perquè totes les mostres necessiten el seu temps perquè els laboratoris puguin treballar i d'entrada anem a la baixa. Una tendència que hauria de quedar demostrat durant les dues properes setmanes que venen. És a dir, la setmana vinent tindrem els resultats de la mostra aquesta setmana, el dilluns vinent en prendrem una altra i hauríem d'anar-nos-en d'aquí 15 dies per saber si efectivament, tal com ens demana Salut Pública, és que es demostri la tendència a la baixa per declarar de nou l'aigua apta a Tordera. Sembla que anem en el bon camí. Les informacions així d'avui mateix, perquè ens ha arribat avui dimecres, ara no fa gaire el resultat, estem a 0,08 a la zona de Tordera. Abastaments també, l'última de les mostres que agafaven a dipòsit també era per sota de valor de paràmetre. Per tant, estem en disposició de, com a mínim, poder afirmar que avui hi ha una tendència a la baixa. No sabem què pot passar la setmana vinent, però en tot cas, avui podem allò respirar una miqueta més tranquils, perquè estem dintre els valors de paràmetres permesos. Val a dir també que el nivell d'incertesa d'aquestes analítiques ho portem repetint des de l'inici, és d'un 50%, eh? Vull dir que tot plegat és com un gran despropòsit.
0: Malgrat aquests indicis positius, l'Ajuntament insisteix que cal la confirmació continuada de Salut Pública i complir amb el criteri de demostrar una línia descendent constant abans de poder aixecar definitivament la restricció d'aigua no apta. Respecte a la pregunta de quantes analítiques a la baixa fan falta per aixecar la restricció, Salut Pública no ho detalla.
1: Aquesta és la pregunta que porto fent a Salut Pública des del dia 9 de juliol i no m'han contestat, simplement que s'ha de demostrar una tendència a la baixa. A mi m'agradaria pensar que amb 3-4 analítiques s'haurà demostrat aquesta tendència, però és la pregunta que he fet a totes les reunions i no m'han contestat.
0: Mentre persisteixin les restriccions en determinades zones, l'Ajuntament manté actiu el servei de subministrament alternatiu d'aigua potable mitjançant cisternes i cubes. Com a novetat, s'ha endarrerit una hora el servei de dispensació a partir de les 8 de la tarda per evitar les hores de màxim sol a la zona del centre, concretament les distribucions que es fan a la zona de l'Avinguda Països Catalans.
2: Aquesta setmana ha obert el termini per demanar la subvenció del programa Tu Més U, un programa que té l'objectiu d'incentivar les persones autònomes sense treballadors o treballadores a càrrec seu a contractar persones de manera indefinida durant un període mínim de 18 mesos. Les persones contractades han d'estar en situació d'atur i inscrites com a demanants d'ocupació no ocupada, DONO, o el Servei Públic d'Ocupació Catalunya, SOC. Explica les condicions per demanar l'ajuda al regidor de promoció de l'activitat econòmica, Rafa Delgado.
3: És una subvenció que atorga 1.200 euros mensuals durant un any als autònoms que no tinguin treballadors i vulguin contractar el seu primer treballador. Aquest ajut, com he dit, de 1.200 euros mensuals durant un any implica el compromís de fer un contracte indefinit i mantenir-lo durant 18 mesos. Aquestes són les condicions bàsiques i essencials que permeten doncs, aquesta ampliació de negoci, aquesta ajuda que molts autònoms també necessiten. És una tramitació que és general perquè és de generalitat, el que nosaltres sí que els autònoms de Tordera, des d'aquí, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, doncs les nostres tècniques els ajudaran a fer tota la tramitació i assessorar-los en totes les consultes o gestions que ens vulguin plantejar.
2: La subvenció va dirigida a persones treballadores autònomes sense persones treballadores assalariades a càrrec seu, a les societats limitades unipersonals sense assalariats a càrrec i a les persones treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores a càrrec seu, sempre que el nou contracte indefinit no es formalitzi amb aquesta persona o aquestes persones treballadores autònomes col·laboradores. Amb aquesta subvenció es fomenta el contracte la contractació indefinida, es crea ocupació i s'afavoreix el creixement de negocis de les persones autònomes. Delgado explica que hi ha al voltant d'uns 1.000 autònoms a Tordera.
3: El que treballem sobretot és una realitat, i és que els autònoms a Tordera, hi ha aproximadament 1.000 autònoms, doncs són professionals que han d'atendre moltes gestions diferents, no només la pròpia del seu ofici o de la seva activitat, sinó també gestió empresarial, molts elements que quan és una empresa més personal, doncs queda repartit. I el que es tracta precisament és donar aquesta empenta, aquest ajut, perquè puguin ampliar plantilla, que contractin el seu primer treballador, puguin créixer i puguin fer créixer el seu negoci d'una manera més sostenible i més forta.
2: En cas de tenir algun dubte i o consulta, podeu contractar al Departament de Promoció Econòmica al correu electrònic promocioeconomica@tordera.cat o bé al telèfon 937 764 3717.

0: L'associació La Nostra Dansa impulsa les audicions de sardanes les nits de divendres. Avui actuarà la cobla principal de Banyoles, que oferirà les següents sardanes: Com si el cel hagués florit, de Marcel Artiaga; Llac encantat, de Manuel Saderra; L'home dels mil somnis, d'Anna Abad; Nits d'estiu, a Sant Llorenç, d'Alfred Abad; L'esperxador de somnis, de Joan Jordi Baumala; Mas Lloreda, de Ricard Viladesau; Nit estelada, de Josep Saderra; Sardanes a la vila de Boló, de Carles Santiago; i Sardanes a la lluna, de Josep Capell. Demà dissabte serà el torn dels balls folk, amb l'actuació del grup Joan Pol Duets. Les dues propostes seran a la plaça de l'Església a partir de les 10 del vespre.
1: I un any més, el veïnat de Sant Jaume de Tordera celebra el seu tradicional aplec popular. La capella té una història significativa. De fet, la seva existència s'extén des del segle XVI-XVII en un edifici situat davant la masia homònima. És una capella senzilla de planta regular i teulada a dues aigües, amb campanaret d'espadanya. La celebració de l'aplec s'ha celebrat de forma interrompuda durant, sobretot, els anys en què la guerra afectava a la convivència del poble. Com és habitual, l'aplec consisteix en una missa d'honor al sant que dona nom al veïnat. De fet, l'organització ja té a punt els preparatius per la missa de la capella de Sant Jaume, que se celebrarà demà dissabte 25 de juliol. Es tracta, l'acte es durà a terme a les 10 de la nit, amb matí, amb una missa oficiada per mossèn Edwin. La celebració de Sant Jaume finalitzarà amb un aperitiu obert a tots els assistents.
0: L'associació de veïns de Niagara Park ja ho té tot a punt per celebrar la seva festa major. A diferència d'altres edicions, enguany les activitats es celebraran en una única jornada, aquest dissabte. L'esdeveniment, que repetirà la seva ubicació habitual a l'avinguda Diagonal 74B de Tordera, estarà ambientada en el món de Hollywood i del cinema. La celebració arrencarà al matí amb els més petits, amb diversió, amb festa de l'escuma, espectacle de bombolles. El plat fort serà ja de cara a les 9 del vespre amb el sopar de cinema. En aquesta ocasió, l'organització ha habilitat un codi QR a les seves xarxes socials. A través dels assistents podran triar entre 5 menús diferents. La temàtica cinematogràfica es farà notar especialment a partir de les 10 de la nit, amb el gran joc de cinema que promet repartir diversos premis entre els guanyadors. Des de l'associació es fa una recomanació molt especial per la vetllada. Es convida tothom a assistir-hi vestit com el seu actor o actriu preferit de Hollywood. Finalment, a partir de les 11 de la nit, la pista es transformarà en una pista de ball gràcies a una gran disco mòbil, com dèiem, en el marc d'aquestes festes de Niagara Park.
1: L'Hospital de Calella...
2: Doncs amb el turisme...
1: L'Hospital de Calella ha obert aquest mes de juny dos nous espais destinats a les famílies dels pacients ingressats a les plantes de medicina interna, una actuació que ha suposat una inversió de 97.289 euros i que compta amb la col·laboració de la Fundació Nou Cims, encarregada del disseny interior i del mobiliari. Els nous espais habilitats a l'entrada de la primera i segona planta permetran que els familiars puguin descansar, menjar o desconnectar durant les hores d'acompanyament. Cada sala disposa d'un sofà, una taula, un microones i un punt de reciclatge. A més, s'ha habilitat una sala independent perquè els professionals puguin mantenir converses amb les famílies en un entorn més íntim, tranquil i acollidor, afavorint així una comunicació més propera. El projecte desenvolupat pel mateix equip d'interioristes que va dissenyar l'espai Domum aposta per una estètica càlida i domèstica, inspirades en una sala d'estar. Les noves estances compten amb un llum natural, mobiliari confortable i una ambientació pensada per transmetre calma i benestar, basada en materials, colors i textures càlides que contribueixen a crear entorns més humans. Paral·lelament, a la unitat geriàtrica d'ajuts també s'ha condicionat un espai per a les famílies al final del passadís. En aquest cas, l'actuació ha estat més senzilla, amb la incorporació d'un sofà i microones sense necessitat d'obra, però que ja suposa una millora significativa per als acompanyants. Aquesta actuació s'emmarca dins la línia de millores dels espais assistencials que impulsa la corporació per avançar cap a una atenció cada cop més centrada en les persones, humanitzant l'estada hospitalària tant per als pacients com per als seus estimats.
0: I de cara al proper dilluns 27 de juliol trobareu a Tordera l'oficina d'atenció mòbil de la Generalitat de Catalunya. Fins a les 11 de la nit, 11 del matí volem dir, podreu fer gestions directes en temes administratius amb l'oficina que estarà situada a la plaça Concòrdia, en concret de 9 del matí a 11. Entre d'altres tràmits es pot realitzar l'ITCAT mòbil, el títol de família nombrosa i monoparental, o rebre suport per fer gestions en línia de forma totalment gratuïta.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: Avui és el dia clau per al futur del tercer Futmàs Tornaments F7, ja que finalitza oficialment el termini per inscriure els equips que vulguin participar a l'esdeveniment esportiu que acollirà el camp municipal de Tordera els propers 1 i 2 d'agost. Tot i l'expectativa generada inicialment impulsada pel suculent premi dels 1.000 euros per als campions de la categoria reina i l'estrena d'una divisió exclusiva per a noies, el ritme i inscripcions ha estat molt desigual. I posa en risc el format original i complet de la competició. A hores de tancar l'admissió dels participants, l'estat de categories reflecteix dues realitats oposades. La nota positiva de la jornada la posa la categoria C mixta, que ja ha fet ple amb 4 equips inscrits i ha tancat el seu contingent de places. En la mateixa situació favorable i en un pas de confirmar la viabilitat del grup es troben l'A masculí i el B mixta, amb dos equips confirmats a l'espera només de 2 conjunts més per cadascun per completar les seves llistes. No obstant això, la preocupació de l'organització se centra en les divisions que encara estan molt lluny del mínim necessari. La categoria A més, la majoria de 16 anys. El principal reclam d'aquesta tercera edició, gràcies a la seva dotació econòmica, a hores d'ara faltarien més de 10 equips per arribar a la xifra òptima projectada. La situació és encara més crítica a la nova categoria A femení i a la D mixta, que a hores d'ara es troben buides, amb 0 equips inscrits i necessiten anar 4 cadascuna per poder arrencar. L'organització ha subratllat que, en cas de no aconseguir-ne, l'organització podrà modificar el format, les categories o eliminar-la. Amb el rellotge en contra i els grups de l'edició encara per quadrar, els organitzadors fan una última crida d'urgència als més indecisos. Aquells jugadors i jugadores que vulguin gaudir d'aquest torneig de pretemporada tenen les seves últimes hores per formalitzar la seva inscripció a través dels enllaços habilitats dels perfils socials de Futmàs. A partir de demà, l'organització haurà de prendre decisions sobre l'estructura final d'aquesta tercera edició.

0: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous de Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost, provinents de la 33a promoció de l'Escola de Policia. Aquests nous efectius en pràctiques reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Elois, el cos policial també reforçarà amb 82 efectius als municipis de Costa i nous comandaments. També hi haurà un reforç als agents ARRO. Així, els Mossos comptaran amb 21.000 efectius en total, 1.625 més que el maig ara fa dos mesos. Gràcies a aquest desplegament, els Mossos d'Esquadra comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven aquesta especialitat al maig d'aquest mateix any. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals del pla.
1: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
0: I ha apuntat on es posarà l'accent durant aquests mesos d'estiu.
1: La multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
0: Trapero també ha dibuixat els quatre eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç a les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
2: I David Bote tanca amb el Corte Inglés la compra del solar a de Can Fàbregas amb 11,7 milions d'euros. L'alcalde de Mataró signa un preacord que posa punt final a un afer obert a més de 20 anys i aparca la via judicial. Ens ho explica Laia Sant Miquel.
3: Mataró tanca per fi un dels afers més llargs i complexes de la seva història recent. L'alcalde David Bote ha signat un preacord amb el Corte Inglés per comprar el solar de Can Fàbregas per un import d'11,7 milions d'euros, la meitat del que va pagar l'empresa l'any 2012. Aquesta entesa resol un conflicte que es remunta a més de 20 anys enrere. L'alcalde ha explicat els termes de l'operació en una junta de portaveus extraordinària que ha tingut lloc aquest dijous. El següent pas serà la ratificació del preacord al ple del proper setembre. Si es compleix el calendari previst, la signatura de la compra-venda per recuperar la propietat de la finca es farà efectiva abans del Nadal. Un cop firmat el document oficial, les parts renunciaran recíprocament i irrevocablement a les accions, reclamacions i pretensions relacionades amb el contracte, la finca i el procediment judicial. Posteriorment, l'acord es presentarà al jutjat de Mataró perquè el beneeixi i tanqui definitivament el cas. El Corte Inglés, per la seva banda, ha explicat a TV Mataró que està satisfet amb el preacord assolit amb l'Ajuntament i l'empresa municipal PUMSA per resoldre definitivament el conflicte vinculat a Can Fàbregas. L'adquisició d'aquests terrenys es podrà tirar endavant sense necessitat que el consistori s'endeuti i hagi de demanar cap préstec. Un cop recuperat el control d'aquest sector estratègic de la ciutat, el govern municipal defensa que facilitarà la definició del seu futur d'acord amb l'interès general i les necessitats actuals de Mataró. El cost d'aquesta operació cal tenir en compte que també se li ha d'afegir l'import per refer l'antiga fàbrica de Can Fàbregas. L'obra disposa d'una partida pressupostària reservada d'uns 2 milions d'euros, tot i que es calcula que la xifra definitiva pugui situar-se entre els 4 i els 6 milions.
0: I anem a conèixer quin és el temps que ens depara aquest divendres, també de cara al cap de setmana. Tots els detalls ens els amplia en Joaquim Serra.
4: Avui jornada que, de moment, tornarà a estar marcada pel sol i per les temperatures càlides, amb algunes màximes cap als 34, fins i tot fregant els 35 graus a l'interior de la comarca i prop de la costa, entre els 32 i els 33. Una calor, però, que té les hores comptades almenys momentàniament. I és que, de cara a aquest cap de setmana, esperem un canvi de temps, que si alguna cosa ens portarà serà un descens de les temperatures que notarem. Continuarà fent calor, estem a l'estiu i és el que toca, però almenys no serà una calor tan exagerada com aquests últims dies i molt probablement de cara a diumenge les màximes, totes elles, quedaran per sota dels 30 graus, la qual cosa no passava des del 20 de juny. Per tant, situació que ve marcada per aquest descens de temperatura i, en conseqüència, també per un increment de la inestabilitat. Mentre això no arriba, avui, de moment, s'espera una jornada en la qual el sol tornarà a ser el protagonista. Aquesta tarda amb núvols, núvols prims en general, com a molt mitjans, especialment cap a l'interior i al nord del Maresme, núvols poc importants i que no deixaran precipitacions. Els vents bufaran fluixos de mar cap a terra i la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la. De cara a demà dissabte ja entrarà vent més humit de llevant, una mica més reforçat també, la mar amb marejol i algunes petites àrees de maror, i pel que fa a l'estat del cel, augment de la nuvolositat, sobretot de cara a la tarda. La nit de demà passat, a partir sobretot de la matinada del que serien la, a partir de la mitjanit de demà passat, probablement tindrem xàfecs de caire tempestuós que afectarien de forma més important a la meitat sud del Maresme, mentre que al nord de la comarca també arribarien alguns xàfecs, però més diluïts. En canvi, diumenge, durant el matí, migdia, primeres hores de la tarda, encara es poden escapar alguns xàfecs més irregulars, però no es poden descartar a qualsevol punt de la comarca. Tot això amb unes temperatures que demà, com dèiem, van a la baixa i que de cara a diumenge baixaran encara més, amb vents que diumenge continuarien fluixos, força més variables, i la situació marítima, marejol i mar de fons a tota la costa de la comarca. Com hem dit també, amb temperatures molt més agradables de cara a diumenge. Ja. Pel que fa al dilluns, comencem la nova setmana sense precipitacions. Hi haurà algunes nuvolades a primeres hores enfront de la costa. No descartem algun xàfec puntual a la primera línia costanera, però després marxaran i el sol s'imposarà a tota la comarca amb unes temperatures encara força frenades. De cara a dimarts, tornarien a pujar.

realitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.